Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi. Get money, but I do.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: ti que me escucha y recuerda que aunque el pasado sea bello, aún nos quedan muchos recuerdos por crear.
1: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
2: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre...

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

l'escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vi car.

altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir: bé, veurem què s'hi pot fer.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora les retencions més destacades són, com és habitual, a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat i a l'antitud, a la B20, a Santa Coloma i C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, també a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Nus a la Trinitat.
0: S'apaga als 103 anys la veu de Josep Vallverdú, autor total referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Els reconeixements rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, aportacions i llegat. Aquest matí el Parlament viurà l'últim cara a cara del curs polític entre el president Salvador Illa i l'oposició. Serà a partir de les 9 i just després que Illa hagi fet una remodelació del govern que es queda molt curta a ulls de l'oposició. Escrit de denúncia a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia després de la decisió de la Justícia Europea. L'ha presentat Carles Puigdemont, però també el firmen els exconsellers a l'exili Toni Comín i Lluís Puig. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. El Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat encara per determinar. Onzena nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de 3 dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una quarta dona. Si aquesta darrera s'acaba confirmant, ja serien 32 les víctimes, a mans de les seves parelles o exparelles, en el que portem d'any. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors, denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta.
2: Esports. El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem Adeyemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bisibu, que tindrà fitxa del filial, i el central de l'Atlètic Club, Laporte, s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada. Goleja 4-0 el Pau de la segona divisió francesa. Gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. El Girona juga avui a les 8 al Camp de l'Olot. I el Tour 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Evenepoel, que hi va guanyar la contrarrellotge individual.
0: Hi ha el temps, calor intensa avui amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tot superaran els 35 graus i pròximes als 40 a les zones més càlides. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí i avui és dimecres 22 de juliol de 2026 i esteu sintonitzant la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Ja tenim aquí un nou dimecres amb el dorsal dels dos ànecs i això vol dir que anem a tota pastilla en direcció al punt àlgic de l'estiu. Però nosaltres no patim de vertigen, ens ho prenem amb calma i les nostres aspiracions més immediates van d'analitzar l'actualitat amb el nostre consell de sàvies i savis. Després farem ciència i avui, per anar tancant la temporada d'aquest històric espai, coneixerem de molt a prop un animaló d'allò més simpàtic, les papallones. Les papallones, i ho farem amb tot un expert, el Pau Guzmán, tècnic de l'Observatori Metropolità de Papallones, que ens explicarà coses molt interessants i curioses d'aquests màgics lepidòpters de les nostres contrades. Com cada dimecres, també tindrem l'espai de la recepta setmanal amb els fogons de l'Anna Bosch i el Pere de Calvitus. I a banda, esclar, escoltarem les punyents cròniques bastardes de l'Enric Bastardes i tindrem un nou conte de l'Albert Estengre, l'orador professional referent del Principat. Donem pas, doncs, a un nou matí de dimecres a la República Santboiana, que avui això volarà com una papallona de flor en flor. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Molt bon dia, per començar, a producció, l'Àngel Rodríguez.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estem?
0: Què tal? Bé, anar fent, mira, 26 graus, si t'ho preguntaves, ja t'ho dic directament, 26 graus als termòmetres del barri centre. Cada a Sant Boi de Llobregat.
1: A Sant Boi. Bueno, fa coloreta, eh?
0: Comença a fer-ne, no és tan exagerat, potser, de moment, però...
1: Sí, que cada matí diem, comença a fer calor. Sí. Ja portem uns quants dies, que ja fa calor.
0: Sí, sí, no, això va d'això, de fer calor.
1: De fer calor,
0: sí, fa calor. Sí. Molt bé, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, la part tècnica, ja ho sabeu, habitualment l'Albert Vilà, avui al comandament, el Pau Gil. Bon dia, company. Doncs va, posem a fil a l'agulla, que avui la cosa va de papallones, que xulo, serà, jo crec que serà molt i molt i molt maco. Però ara, de moment, la cançó del dia.
1: Vinga, s'aprofitem també per felicitar l'Albert, el tècnic de so, que avui no hi és, però...
0: És el seu aniversari, per molts anys, Albert, allà on
1: estiguis. I dediquem aquesta cançó, que és la sí. Steve Lacy, del cantant californià, que acaba de publicar un nou àlbum que rep el nou Oh Yeah. Però és més en interrogant.
0: Carai.
1: Sí. És per això que avui escoltem The Feeling, un dels avançaments del disc, que ha tingut una gran acollida, i avui posem l'oïda en el pop alternatiu nord-americà.
0: Doncs, fot-li!

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: L'Steve Lacy ens parlava de bons sentiments, de bon rotllo i bon feeling. Això, doncs, bons sentiments i bon feeling també el que ve del nostre meteoròleg, en Daniel, que ens explica ara mateix el temps. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Res destacable en la previsió del temps per la jornada d'avui, i és que continuem sota la influència d'aquest temps canicular, que sembla que afluixarà de cara a finals de setmana, però que de moment la calor i la xafogó continuaran sent la protagonista, amb temperatures a primeres hores de la tarda que estarà entre els 30 a 32 graus de forma general i mínimes voltant als 25 graus, per lo que una altra nit de mal dormir. Avui passaran bandes de núvols alts al llarg de la jornada, per lo que estones el cel quedarà una mica emblanquinat i entraran vents de marinada a partir de migdia de caràcter moderat. És tot. Que passeu bon dia.

0: Trànsit amb el Ferran Aràndiga del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem a un quart de nou i ja tenim el Ferran perquè ens expliqui la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres destacant que l'accident de la AP7 a l'altura de Sant Julià de Ramis en direcció a Girona, doncs a hores d'ara provoca menys d'un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, el que també continua actiu és un vehicle avariat a la C58 que es troba al voral entre Ripollet i Barberà del Vallès en direcció a Sabadell. Per altra banda, però, destaquem congestió intensa als voltants i accessos de Barcelona. Tenim retencions en tot el nus de la Trinitat que de retruc ens afecta la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament, el Llobregat també hi alguns punts amb congestió, per exemple, a la B23, que de manera intermitent pateix lentitud en direcció a Barcelona des de Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A la A2 també tenim fins a 2 quilòmetres de cues, de manera també molt puntual i intermitent, entre el punt de Sant Joan d'Espí fins a Cornellà de Llobregat, també en direcció a la capital catalana. Pel que fa a les vies costaneres, tant a la C31 com a la C32, doncs tenim força fluidesa en els dos sentits de la marxa. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia!
1: Doncs que vagi molt bé, Ferran, gràcies, fins demà.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Repassem els titulars, doncs, als diaris i comencem, per exemple, pel periòdico, Àngel.
4: Doncs sí, avui la fotografia del dia és de l'heroi de la final de la Copa del Món, diu Ferran Torres, en el mural de... que veiem ahir a la plaça Joanic de Barcelona, tothom estimant a Ferran. Veiem a Ferran donant un petó al trofeu mundialista i el Barça busca la renovació del golejador a la final del Mundial davant de l'interès del PSG de Luis Enrique per contractar-lo. I també, pel que fa al titular, diuen l'amic de Zapatero rectifica la seva implicació en el clas ultra, diu l'empresari corrobora davant el jutge que es va pactar el cobrament d'un 1% del rescat de l'aerolínia i es defineix com el missatger dels negocis de l'expresident. Per altra banda, ens parlen de la licitació pública, on Veolia guanya posicions per adjudicar-se al contracte de l'aigua de l'àrea de Barcelona. I per altra banda ens parlen de la violència masclista, i és que 3 dones moren assassinades a Espanya en només 24 hores. I per acabar ens parlen de la llei antitabac, que inclou multes de fins a 600 euros per als menors que fumen.
1: Molt bé, anem cap al punt avui, en aquestes portades, sempre una mica diferents al que estem acostumats amb d'altres diaris. Doncs bé, ens mostren en portada una fotografia històrica, una fotografia que molts de vosaltres recordareu perquè va marcar un temps perquè va ser un drama ecològicament parlant. Us expliquem, diu els peixos morts que van fer despertar la societat. I és que resulta que ja fa mig segle de Salvem el Ter, la històrica manifestació a Torroella de Montgrí contra els abusos ambientals tolerats per l'administració postfranquista. Doncs bé, la imatge, insistim, és d'aquelles que molts recordareu, moltes i molts recordareu, perquè es veia un tram del riu Ter, en aquest cas, això passava en d'altres rius també, doncs pràcticament farcit de peixos morts. Quasi bé semblaven, segons com ho miréssim, semblaven pedres del riu, i no, eren quantitats i quantitats de peixos morts. Doncs fa 50 anys, tant d'aquest drama ecològic com de la manifestació que es va fer a l'Empordà. La revolució antitabac també en portada al Punt Avui, projecte de llei per prohibir fumar en terrasses, platges i d'altres espais a l'aire lliure. Aquesta és la portada del Punt Avui. Anem cap al diari ara, Àngel.
4: Sí, i el titular d'avui ens parla de la transició energètica. Diu que Catalunya punxa amb les renovables i s'allunya dels objectius europeus. L'energia verda baixa en un any un 3,1% pel descens de l'eòlica i la solar, que situa el 15,3% del total. El sector i els experts qualifiquen el 2025 d'any molt, molt, molt dolent i denuncien a través de la implicació. Això és el titular. I per altra banda ens parlen de Josep Verdú, que mor al tòtem de la literatura infantil i juvenil, i aquesta és la seva foto de portada de l'Ara. I per altra banda ens parlen de la Moncloa, que manté el suport a Zapatero tot i les acusacions de Julio Martínez. i un terç de la població mundial no es pot pagar una dieta saludable.
1: Cap a La Vanguardia, en portada i obrint edició, l'ombra de la corrupció, diuen, el govern assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident, aquí veiem fotografiat també al costat d'aquest titular, en Julio Martínez, ahir, doncs no aclareix quins contactes hi va haver per aconseguir el rescat de Plus Ultra. Per altra banda, també en clau política, Puigdemont denuncia Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia. L'expresident acudeix a Brussel·les després del rebuig del Tribunal de Comptes. I en carpeta ja internacional, políticament parlant també, Trump prepara una onada d'arancels que poden afectar 60 països. Washington esquiva el veto judicial amb una llei sobre el treball forçat. Fotografia de portada. Prohibit fumar a menors i en terrasses. El Consell de Ministres va aprovar ahir un projecte de llei que prohibeix fumar o vaporejar els menors sota multa de 200 euros. Si el Congrés dels Diputats ratifica la nova llei, també estarà prohibit fumar en terrasses de bars, en platges, piscines o recintes exteriors on hi hagi espectacles públics. A la fotografia hi veiem una usuària fumant ahir a l'enorme piscina de Can Dragó de Barcelona. Per altra banda, també en portada, l'incendi de Guadalajara crema el 25% del parc natural de Sierra Norte. I l'incivisme a Barcelona causa un foc als búnquers del Carmel. Tot controlat, però vaja, l'ensurt es va produir també envoltat de flames, diguéssim. Doncs una dada també en portada, els gossos de menys de 40 quilos poden viatjar a l'AVE. Són dades. I fem el nostre també repàs ràpid als esportius. I podem començar, per exemple, pel Mundo Deportivo, Àngel.
4: Doncs al Mundo Deportivo veiem els dos campions del món, per una banda els del 2010, tres jugadors del Barça, com Valdés, Pedro, Busquets, i per altra banda els que van guanyar fa uns dies el campió del món, que també són els culers, com Joan García, Eric García, Paco Barcí, i ens diuen Barça Mundial. Los dos mundiales de la Roja llevan el sello del Barça, con 8 jugadores en 2010 y 2026, 16 en total. Diu, los héroes goleadores de ambas finales, Iniesta i Ferran, també eren culers. També, per increïble que sembla, Cubarsí i Laporte fuera de los nominados al mejor 11 del Mundial. I ja ens parlen de fitxatges, tant al Barça com acuerdo total con el Brujas por Bisui i Adeyemi, firmaran hoy. Per altra banda, l'Atlético de Madrid, que espera Julián Álvarez el 10 d'agost, i a la Premier League, on Rodgers al Chelsea per 137 milions. Un rècord de l'estiu.
1: Sí, senyor. A l'esportiu, el protagonista de portada, ben diferent al que estem més acostumades i acostumats. Vaja, els futbolistes, doncs no. En aquest cas, Luka Molks, nedador recordista estatal de 50, 100 i 200 metres lliures. I el veiem assegut en un dels carrers, diguéssim, de la piscina olímpica, i diu, tinc moltes expectatives posades en els Jocs de Los Angeles. Altres coses també en portada, de manera molt picada, començant pel Barça, carpetes reobertes al davant. Doncs, tancant el Mundial, el club ha d'afrontar el futur de Ferran, per exemple, i manté l'expectativa amb Julián. Julián Álvarez, vol dir. En quant a l'Espanyol, golejada al Pau a Peralada, 4-0 en el segon amistós blanc i blau de l'estiu. Més futbol, la FIFA tanca el Mundial amb rècord d'ingressos i vol créixer més el pròxim any, vol dir, clar. I en quant a bàsquet, Supercopa ACB, l'Àsia Joventut Baskonia i el València-Barça, semifinals a Badalona. En quant al ciclisme, el Tour, Evenepoel marca el seu terreny. El flamenc, doncs que en el contrarrelotge doncs fa 28 segons més ràpid que Pogacar. I finalment la portada tanca amb el poliesportiu. La Setmana Catalana de l'Esport, amb 35 federacions i 4.000 esportistes, que no és poca cosa. I finalment acabarem doncs fent un repàs, una ullada ràpida, al diari Esport, Àngel.
4: Doncs sí, el protagonista és el central de la selecció espanyola, Laporte, però aquest cop no és per al Mundial que s'ha fet, sinó perquè és l'objectiu del Barça. Diu, Laporte i Deco, que vieron en el directo el central durante el Mundial, iniciarán contactos para intentar su fichaje. El jugador podrá seguir de Athletic por menos de 15 kilos y ocupar en el Barça el rol que ejercía Íñigo. Y també Tot i que fa uns dies van perdre la final del Mundial, l'Argentina quiere la revancha. La Roja i l'Ambit Celeste podrien enfrentar-se de nuevo en Qatar en el mes de noviembre. I passant a més fitxatges, ens parlen de l'operació Rodri, és que el Madrid vol al mig centre del City, diu, divide el madridismo, una mica de divideix les opinions, de si el volen o no. I per acabar, ens parlen del Barça de bàsquet, que l'Alero Stanley Umudé fitxa al Barça.
1: Molt bé, doncs, escolta'm una cosa, Àngel, ho comentàvem abans, aquesta mena d'injustícia de que hi ha una alineació, no sé si fictícia, no sé com anomenar-ho, sí, però és l'alineació que farien de quasi bé l'equip perfecte del Mundial, triant diferents jugadors d'arreu de les diferents seleccions. I resulta que en aquesta selecció, ho comentàvem abans, oi?
4: Sí.
1: En aquesta selecció hi han dos jugadors que prou important han estat per la defensa de qualsevol equip, però en aquest cas de les seves seleccions. I no hi surten. I un d'ells és en Cubarsí.
4: Correcte, veiem a Cubarsí, tant Cubarsí com Laporte, els dos sorprenen bastant que no estiguin a l'11 titular i que sí que estiguin nominats gent com Van Dijk, que se'n va a les primeres rondes del torneig, com Upamecano, que de fet Espanya va guanyar a França a semifinals, com Gabriel Magalhães, que perd contra Noruega, com la defensa d'Argentina, que els dos no s'han
1: sí,
4: fet
1: senyor.
4: un gran mundial a nivell defensiu, on Cap Verd quasi guanya, on Egipte quasi guanya. Sí que no sorprèn a Nuno Mendes, per exemple, que ha sigut és un dels grans federals d'aquest Mundial i del món, però ni Cubarsí ni Laporte, quan Cubarsí ha sigut el millor jove del Mundial, i Laporte és la parella central per entonància. Quan t'han clavat només un gol en 8 partits, jo crec que és gràcies a la defensa.
1: No, està claríssim, però és que a més és el que tu dius, és una contradicció molt gran, perquè si dius, home, si per una banda li estàs donant el premi al jugador més jove i probablement el millor defensa, per una altra banda no el poses a l'equip l'equip perfecte, diguéssim, o l'equip que seria... jo crec que això és més una estratègia de tindre tots contents i d'una mica de màrqueting i de fer córrer rius de tinta que una altra cosa.
4: Sí, bueno, també hem de veure que aquests trofeus que et donen a nivell individual, perquè no deixa de ser un trofeu individual, està als 11 millors, en aquests últims anys sempre s'han donat per tema màrqueting, ja va ser com el Rodri, que en aquell any no interessava tant
1: Correcte. Els
4: Vinícius, com aquests últims anys que potser s'han donat més per nom que per talent. Sí, sí.
1: Bé, no ho sé, de vegades, més que una lògica o un criteri, sembla que li preguntin a la ruleta o als daus, i el que surt, doncs mira, ja està bé.
4: Ni més ni menys.
1: Són criteris, sí. Nosaltres en tenim uns altres, segur, segur.
4: Sí. No, hem de recordar també que França, bueno, podríem dir que França és, no, és que perd a les semifinals, al tercer i quart lloc reben 6 gols en un partit.
1: Correcte, sí senyor, és veritat, directament. Molt bé, sigui com sigui, de moment ho deixarem aquí i amb un 3 i no res tornarem, perquè ens hi posarem amb la nostra tertúlia, la tertúlia del Consell de Sàvies i Savis dels dimecres. Fins ara mateix.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions arroba joventutsamboy. After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.cat.

0: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.
1: Ja desperten les flors, giren sense esforç.
2: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
3: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
7: No te quedes atrás
6: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
7: En Top Música Nueva.
6: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
8: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
9: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
8: Perquè el que passa ens importa.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves.
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
1: Dimarts 22, ho dèiem els dos ànecs, això vol dir que anem a tota pastilla. I evidentment, penúltim dimecres de temporada amb el nostre Consell de Sàvia i Savis, però encara tenim recorregut per endavant. Glòria Jodar, molt bon dia, què tal estàs?
2: Bon dia, molt bé.
1: Les calors, més o menys...
2: Bueno, avui fa una miqueta menys.
1: No? Una miqueta menys, ho dèiem, els termòmetres, ho anem recordant, al llarg del matí, els termòmetres potser són un pèl més baixos que d'altres dies, aquí al barri centre de Sant Boi, 27 ens marquen ara, hem començat amb 26, 27 ja, a l'alça, però vaja, encara es pot, més o menys, es pot portar bé. Nico Cabezas, molt bon dia, què tal?
3: Molt bon dia, adéu.
1: Estàs d'acord amb aquesta, diguéssim, predicció de la calor?
3: Sí? Sí, bueno, no sé.
1: Pot estar bé, això?
3: No sé si havia sentit que avui tornarien a pujar, no? O era demà?
2: Però... Sí.
3: Però bueno, ara notava, bueno, era agradable i avui s'ha pogut dormir...
1: Més o menys bé, eh?
2: Més o menys.
1: Molt bé, i saludem, el tenim aquí, ja el coneixeu, un històric de la casa i que sovint ens ve a acompanyar quan tenim doncs, alguna persona que no hi és, en aquest cas la Mari Carme, que ja la tenim de vacances. Josep Parés, molt bon dia.
4: Bon dia Amadeu, bon dia Baix Llobregat.
1: Com estàs?
4: Pues no massa bé, una mica tristot.
1: Una mica tristot.
4: Sí, suposo que no sé si ho has comentat aquest matí, perquè no t'he pogut escoltar des de les 8.
1: Sí.
4: Però, bueno, s'ha deixat el Josep Vallverdú.
1: Sí, senyor.
4: Els seus 103 anys, ha tingut una vida plena.
1: Déu-n'hi-do.
4: Escriptor prolífic, defensor del català a ultrança, autor de més de 300 obres, entre d'elles moltes dedicades al món infantil i juvenil, no?, de dibuixos i contes i de més, entre elles el famós...
1: Rovelló.
4: Rovelló, sí, senyor.
1: Escolta'm...
4: Cosa, anècdota curiosa, sí. Perquè el Rovelló, pels oients que no ho sàpiguen, els d'ESO, que segurament no ho deuen saber...
1: Segur.
4: El Rovelló és un gos, però és un gos que té nom de bolet, i al Josep Vallverdú no li agradaven ni els gossos ni els bolets.
1: Imagina't, però tot sigui per la cultura, no?
4: Exacte.
1: La veritat és que deies prolífic. Doncs mira, et diré una cosa, les dades editorials diuen que... Fixa-t'hi que tothom el té una mica en el seu imaginari com a autor infantil, quan ell també havia escrit d'altres gèneres, eh? Però amb el número d'exemplars és l'autor més exemplars de Catalunya.
4: Sí, sí.
1: És l'autor que sempre, ha publicat més.
4: Sempre en català, o sigui, mai ha publicat res, tot i que ha traduït a moltes llengües. Si em deixes, et llegiré una frase.
1: Sisplau, sisplau.
4: Que va dir en un moment, va dir que salvar els mots és salvar el país. La terra, sense la paraula pròpia, esdevé un paisatge mut, desposseït de la seva història i de la seva ànima.
1: Doncs, escolta'm, jo crec que fins i tot és just dedicar aquest Consell de Sàvia i Savis al Josep Vallverdú, doncs que ha marxat però que ha deixat una obra molt i molt important, i crec que una obra que ha ajudat a molta canalla, però també a gent gran, a llegir en català i entendre una mica quina és la nostra identitat, si us sembla. Doncs que descansi en pau en Josep Vallverdú. Bé, comencem doncs per alguns titulars que es van repetint aquests dies i que sembla que algú vulgui empènyer una mica per veure si s'arriba a una conclusió, cosa que no crec que arribi fins al setembre, tot plegat. Però vaja, algunes temàtiques d'aquestes que estan al damunt de les taules, per no dir en els jutjats. Per una banda, el govern assumeix el risc, i el risc alguns ho publiquen entre cometes, com dient, compte, hi ha un risc, de sostenir la innocència de Zapatero. El soci de l'expresident no aclareix quins contactes hi va haver per aconseguir el rescat de Plus Ultra. Doncs això, l'amic d'en Zapatero que ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra. L'empresari corrobora davant del jutge que es va pactar el cobrament de l'1% ahir, ja ho explicàvem, del rescat de l'aerolínia, i es defineix com el missatger, tan sols el missatger dels negocis de l'expresident.

0: de la fundació del règim aquest i el que tenim.
1: Bueno, clar, sempre sí, igual, no? Glòria. Ara que el pilot és fora, quan implicats n'hi ha el Zapatero i 50 més darrere, això deu estar clar, no? Perquè el tema aquest de les influències no estan en mans només d'una persona, tot i que ell...
2: No, ni d'un partit, imagina.
1: Ni d'un partit, exacte. Però bueno, està clar, no? També com el PP està volent que salti tot això i anar a convocar eleccions, no? I per tant, bueno, és com diu el Nico, estructural i un circ tot plegat, no? I bé, a l'estiu això pues fa que passi, a més, bastant desapercebut, no? Perquè han hagut altres temes que han fet que ningú es llegeixi absolutament res del que està passant aquests dies.
2: Home, una temporada, no? Hem passat una temporada, un curs polític, podríem dir, on les togues han estat protagonistes, els judicis i els casos... encara per resoldre, Josep, vull dir, un mal endèmic, doncs, podem dir.
3: Sí, un mal endèmic d'un estat corrupte, i en aquest cas de lo que parlàvem, pues sembla que amb el senyor Zapatero presumptament se li compliquen les coses, cada vegada una mica més, presumptament encara ha de parlar de la famosa anècdota de les joies, o de les presumptes joies, no? Aniria posant presumptes tot el rato, no fos cas. Però bé, res que ens sorprengui, o sigui, com deia Gainà, de nuevo bajo el sol, no? I bueno, és una història amb la que l'estat espanyol, un partit es dedica a treure els drets punts de l'altre, que a més resulta que tots dos presumptament en tenen, bueno, amb alguns ja no presumptament, perquè hi ha hagut molta gent a la presó, en alguns casos com altres, i per tant provats. I, bueno, pues, així estem, no? O sigui, és una corrupció constant que va des de dalt fins a baix i que empastifa fins i tot també ajuntaments, etc. O sigui, tota la gent que porta molt de temps amb un càrrec públic acaba creient que els diners aquells són seus, que no són de tothom, i en fa un ús que no sempre és el correcte.
2: Això que deies de... Bueno, tu expressaves d'una manera, però la Cuca Gamarra ahir parlava de corrupció sistemàtica, però és clar, estem parlant d'algú que representa...
3: No seria la més adient per parlar.
2: Clar, sí, per això dic que estem parlant...
1: Per part d'ells, també, vull dir que...
2: Estem parlant d'una portaveu d'un partit que al final té més casos de corrupció que...
1: Clar, però fixa't que estan aconseguint que se normalitzi i que tothom pensi que això, no, és normal, tant que guanya un partit com un altre i tothom aquí normalitzant aquests fets, no? Presumptament no passa res, després quan es prova que sí, també, no? Tot passa així de pressa i corrents perquè no surti gaire i anar fent, vull dir que és tot un problema de corrupció que estem assimilant com a normal. Això penso que és el més greu, no? Per això és estructural i costa molt de revertir.
0: La cadena de complicitats que això suposa, no? En tot aquest... per arribar aquí, no? O sigui,
1: exacte, sí.
0: I en aquest cas, o com els anteriors, no? Vull dir, tota aquesta cadena de complicitats, fins a on arriben i com s'alimenten i com es paguen, no? Perquè, clar, vull dir, aquí estem parlant d'aquest perquè l'han enxampat aquest, no?
3: Sí, però...
0: Però a la cadena
1: n'hi ha...
0: Cada un el que ha anat rebent i cobrant, no? Vull dir, tot aquí... Per això, que això és un tema històric, és un tema... estructural que ja va amb la naturalesa.
3: Sí, i això, repeteixo, que aquí el que està lliure de culpa que té la primera pedra, perquè si ens ho enfoquem en clau catalana, pues, sí, tenim els temes de Gaia, tenim... De fet, el 3% ja s'ha quedat petit, perquè ja és... Fins i tot és ridícul, ja no deu ser ni delicte un 3% ja. Però bé, això, els que... Tenim la sort de, una mica, no vull parlar de futbol, però aquests dies se't feia difícil, o sigui, normalment quan veus un partit de futbol o de bàsquet penses, vas a favor de l'un o de l'altre, sempre tens algun equip que et cau una mica més simpàtic. En aquest cas, almenys a mi personalment, pues, jugava amb França i Espanya, pues, són dos països que han oprimit Catalunya, per tant no vaig a favor de cap, Argentina i Espanya, pues, també, vull dir, la plaga argentina que ens invaeix, doncs, tampoc no sempre es fa massa amable i no respecta el català, per exacte, exemple.

0: I aleshores, doncs, amb això passa una mica el mateix, no? O sigui, seria com anar-se d'aquí davant als cinemes de Can Castellet i comprar una paperina d'aquelles grans de crispetes i anar-te-les menjant mentre vas veient que van passant aquestes coses i penses, ja s'ho faran. El que passa és que, de fet, si penses això, també penses una mica malament, perquè s'ho estan fent amb els nostres diners, no?
1: Exacte.
0: I amb la nostra democràcia, si és que en tenim.
2: Molt bé. Si no sé si anaves a dir alguna més, Glòria, si no...
3: No.
4: Sí, bueno, en relació a el que deia del partit, vull dir, i a el que deia de la de Gaia, pues justament el dilluns a les 8:30 del matí, en plena ressaca del partit de futbol, que no és casual, van fer el canvi de consellera sense explicar, sense preguntes també, i a les 8:30 del matí, quan tothom està pendent d'una altra cosa, i ja està, i el tema de la de Gaia d'hora esclatarà.
3: Jo anava a dir això, que aquí també en tenim molts
0: abans,
3: de casos i per tant no,
0: això ho han heretat el govern que hi ha ara, que no és que els vulgui defensar res més lluny de la meva intenció, però que ja els hi és una herència que ja tenen d'abans i que no han resolt, o sigui, allò de, del govern de tothom, doncs no ben bé de tothom, no? I aquesta consellera també penso que ha aguantat molt, perquè és una persona que viu a Madrid i que aleshores doncs venia dos dies a la setmana aquí a Barcelona a fer de consellera, o sigui, com fer de conseller de la Generalitat fent teletreball, no? És una cosa que també al·lucino, però bueno, ja estem. Sempre penses que ja ho has vist tot i que no et sorprèn de res, jo tinc ja una edat, però encara hi ha coses que et sorprèn.
3: Però hi ha coses,
0: no?
3: Que sorprèn, no sé, sí.
2: Molt bé, escolteu-me, també en quant a les togues, perquè ens entenguem, ja ho sabeu, aquesta setmana ja vàrem començar doncs, amb els titulars que apuntaven cap a la llei d'amnistia i cap a la resolució de tot plegat. Doncs bé, Puigdemont denuncia Espanya davant de Brussel·les per no aplicar l'amnistia. L'expresident va a la Comissió Europea després de la negativa del Tribunal de Comptes. El Constitucional revisarà els recursos d'empara sobre oblit penal a partir del 22 de setembre, ho dèiem, fins al 22 de setembre, i evidentment doncs, es veu doncs, un esforç per allargar absolutament tota aquesta conclusió i d'aquí doncs, que Puigdemont, a través dels seus advocats, evidentment doncs, ho denunciï. No sé si aquí també us voleu aturar i...
4: Home, jo sí que diria que no sé si surt aquí, imagino que normalment no ho treuen, però els de la toga acaben de dir que no, hi ha 8 persones que no amnistiaran, que són els que es van enfrontar a Societat Civil Catalana en el seu moment, no? I aquesta gent...
2: Bueno, sí, alguna cosa va sortir ja ahir, ahir bueno, ja pues, algú explicava, filtrava això.
4: Que aquesta gent no es poden agafar a la llei.
2: No sé.
3: I l'objectiu final... allargar-ho, no? Vull dir que és lògic que el Puigdemont ho denunciï, perquè no té cap sentit allargar això fins al setembre. Vull dir que ja estan totalment, ja això ja ho sabíem, no?
4: Ells no tenen, amb això no tenen,
3: no tenen aturador ni escrúpols.
4: No, al contrari,
3: tant,
4: vull dir,
3: no volen aplicar-ho.
4: I... La venjança és una cosa que la saben fer molt bé i ho tenen ja...
2: Molt bé, el que sí que expliquen és que el fiscal reprèn el Tribunal de Comptes, que el fiscal en cap del Tribunal de Comptes, el Manuel Martín Granizo Santa Maria, va reprendre ahir l'òrgan fiscalitzador per no aplicar directament la llei d'amnistia a la trentena d'ex-alcàrrecs del govern que estan encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior de la Generalitat durant els anys del procés, de l'anomenat procés. El ministre públic sol·licita al Ministeri Públic, perdoneu, però vaja, al final, públic sol·licita altre cop com el 2024 que s'apliqui l'oblit penal i remarca que el termini de 10 dies que va obrir dilluns el departament segon d'enjudiciament perquè les parts presentin al·legacions i aportin documentació sobre l'origen dels fons del procés és improcedent i innecessari després de la decisió de la justícia europea que va avalar l'amnistia. I a la sentència que s'acreditava que no hi va haver afectació dels fons comunitaris.
3: Llavors, no sé,
2: per tant, tot el que vingui a partir d'aquí és allargar les coses i fer quasi bé cirurgia, diguéssim, jurídica per trobar
3: alguna cosa que faci que s'aturi alguna cosa.
2: No, i que tot, que molts d'ells, els que es dediquen a això, diguéssim, no, ja saben que no hi ha recorregut amb els sentits, sí que saben que qualsevol matís, qualsevol cosa que portis al damunt de la taula, el que sí que fa és allargar-ho, allargar-ho. Tot i que probablement hi ha un final que sap tothom, però és allargar-ho, és desgastar, és etcètera, etcètera, no?
4: Jo crec que aquí era on es, conceptualment, quan parlen de la política aquesta dels jutges, vull dir, hem de distingir una mica el que seria això i els casos de corrupció, no? Que ara, interessadament, volen que tot sembli el mateix, no? I jo, bueno, et diria que no, no? O sigui, no té res el cas del Zapatero, per dir l'últim, pues no té res a veure amb el cas del que aquí estem parlant,
3: no,
4: de l'amnistia. I, en canvi, volen confondre la idea aquesta de que els jutges i els de la toga, vull dir, ara estan passant donant repàs a tot Déu i la cosa és diferent. Aquest home, bueno, haurà fet el que ha fet i una altra cosa és el que té a veure...
2: Bueno, jo crec que... el mateix Puigdemont ja sap que hi ha un recorregut per estar ben assessorat i estic seguríssim que fins i tot té comunicació amb la Generalitat de Catalunya, però també estic segur que sap que hi ha unes passes que no les podrà evitar i és com aquell que té un full de ruta que el sap tothom i que ho ha d'anar seguint i no sé si escenificant o no, però que forma part bueno, del que hi ha al damunt de la taula, no? És que tampoc ho pot evitar.
4: I el dia que arribi el moment,
2: no?
4: Jo crec que
2: no,
4: la tornada, aquí també hi ha molt de capital polític i de simbolisme com per fer una algú improvisat, no? Vull dir que aquest home deu tenir ben clar com s'ha de fer cada una de les coses i tant de bo, ni que sigui per respecte, després que faci el que vulgui, ni que sigui per respecte a el que hi ha darrere, no?
0: Bueno, hi va haver un ministre espanyol, no sé si era el Puente, que va dir que si ell fos el Puigdemont es presentaria i que el detinguessin, no? Esclar, aquest senyor és una mica com el Rufián, però del PSOE.
4: Exacte.
0: I clar, aquí el mèrit de Puigdemont, des del meu punt de vista, és que ell no s'ha lliurat mai a l'enemic, no? I aleshores, variades, seria lliurar-se, no? De fet, és una lluita de David contra Goliat, perquè al final tenim en una banda el president Puigdemont amb el seu advocat, en Gonzalo Boye, i el seu equip, suposo que no està sol, però contra tota una maquinària fiscal, judicial, fiscal no tant, però sobretot de jutges que en fi, que és molt potent a l'estat espanyol, que té molt de poder, que de fet... aquí amb aquest estat la separació del poder és una broma com una altra i aleshores doncs és una lluita molt feroxa que si no fos per Europa doncs estaria perduda claríssimament. En aquest cas doncs sembla ser que sí, que s'acabarà guanyant, però com deies tu, Nico, pues això encara va per llarg, o sigui, això de que a l'octubre tinguem aquí el Puigdemont, pues no sé jo, però d'entrada has dit el 22 de setembre.
2: Sí, el 22 de setembre.
0: Avui és 22 de juliol.
2: Es revisarà els recursos des del Constitucional.
3: Es revisaran.
0: Sí, sí. Allà, i de fet la denúncia que ha presentat ara...
2: A partir del 22, a partir.
0: Sí, sí. I el 22 és el dia que estem a posar a treballar, perquè fan més vacances que els col·legis.
2: Ja.
0: Tot el respecte pels mestres, que em mereixen tot el respecte del món. Penso que haurien de tenir més vacances i un sou més alt. Però, dit això, al final el tema es pot allargar molt, jo crec. O sigui, tant de bo m'equivoqui, però així parlo per parlar, però la sensació que tinc és aquesta.
2: Molt bé. Per altra banda, també, a títol informatiu, perquè ens queden res, 4 minuts per arribar a les 9, la manifestació que cada any es fa independentista per la Diada serà descentralitzada en 3 ciutats. Ho va fer públic l'ANC no farà massa. Fa un parell de dies, les entitats independentistes i sobiranistes tornen a apostar per una convocatòria descentralitzada amb motiu de la diada de l'11 de setembre. Les tres ciutats on hi haurà manifestació són Barcelona, Girona i Amposta. En el cas de la capital catalana hi haurà dues columnes, s'anomenen columnes aquestes marxes, oi? La primera sortirà de la Gran Via amb el carrer de Casanova i la segona des de Via Laietana amb la plaça de la Catedral. Totes dues confluiran a la plaça Catalunya, que és on hi haurà doncs, l'acte final. Molt bé, el lema d'enguany és "Hi soc i som independència". I la samarreta, recordeu que és un clàssic també doncs, el tema de les samarretes per visualitzar doncs, la manifestació, doncs, són diferents colors, doncs recupera el color groc de les manifestacions massives de l'independentisme que van ser el 2013, sobretot amb la Via Catalana, i el 2014 amb la V baixa aquella, no sé si la recordeu ahir, que es va fer a Barcelona. La mobilització la promouen doncs, això, l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència, el Consell de la República i el Intersindical i el Ciemen. No ho sé, alguna cosa sobre això, ho van fer públic i recordo que hi havia tant el president de l'ANC com el d'Òmnium Cultural.
4: A mi m'agradaria saber per què les terres de Ponent no hi ha una manifestació, no? com a mínim per repartir a nivell de país.
2: Cada lloc deu tindre la seva, això sí. Però des del punt de vista de l'organització...
4: Jo quan vaig llegir la notícia, veia en Girona, Barcelona i Terres de l'Ebre, no?
0: Tortosa, sí.
4: Vull dir que tota la part occidental del país, pues que ja s'ho faran, no?
0: Sí, no sé, no, jo tampoc ho entenc massa. L'eslògan aquest que has dit em faria falta afegir a l'Iserem, no? Poder esvassallar per la samarreta.
2: Ja. No ho sé, jo ja dic, a títol informatiu el que us puc dir és el que va sortir a la compareixença per presentar doncs, la manifestació. Bé, és que no tenim massa temps, anirem tirant cap a això, cap als informatius. Després un titular que també es repeteix molt i ja n'hem parlat, en vàrem parlar ahir, és la llei antitabac, que inclou fins i tot multes de fins a 600 euros per als menors que fumin. Evidentment, qui ho pagaria serien els pares. Aquesta proposta de llei ja està al Parlament, ara faltaria passar-ho pel Congrés i veurem al final què és el que passa. Prohibit fumar a menors i en terrasses, aquest seria per resumir-ho molt sobretot.
0: I espais públics.
2: Espais públics, a parcs, doncs espectacles també, espectacles com concerts, etc, etc.
0: La platja.
2: Sí, sobretot hi ha un munt de platges que ja estava prohibit, doncs ara ja és pràcticament serà generalitzat, Molt bé, anem cap als informatius i de seguida tornarem i acabarem d'explicar moltes més coses. Fins ara mateix.

0: Primer titular a aquesta hora per saber com està el trànsit. Endavant, equip viari.
1: Nou matí amb retards destacats a Rodalies. La R2 Sud i línia regional Sud circulen amb 20 minuts de retard per una incidència ja resolta. A la R13 i R14 segueix la circulació interrompuda entre Lleida i la plana Picamoixons per robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera i un nou robatori de coure. Aquest matí a la Sagrera provoca retards d'entre 15 i 20 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona.
0: Amor als 103 anys, Josep Vallverdú, autor total, referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Els reconeixements rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, les seves aportacions i el llegat que deixa. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumen. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una altra dona. Si aquesta última s'acaba confirmant, ja serien 32 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. L'administració de Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui mateix. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky amplia la crisi de govern que la setmana passada va provocar inusuals protestes ciutadanes i ara destitueix el comandant en cap de l'exèrcit. Tot apunta que el destituït mantenia un conflicte personal per la gestió de la guerra contra Rússia amb el ministre de Defensa despatxat prèviament. Unió de Pagesos demana la nul·litat del pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori, és el Plàter. Destaca que afecta una quarta part del sòl agrari de Catalunya. Això mentre les dades del 2025 conclouen que les renovables només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% fixat de cara al 2030. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha d'aportar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o la salinització del sòl.
2: Esports.
3: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi per les 5 pròximes temporades i fitxa un altre extrema, el jove belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial al centrat de l'Atlètic Club. Laport s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre i per Esport 3. I el Tour 17a etapa de 174 quilòmetres amb Pogacar, que manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que hi va guanyar la crono individual.
0: I el temps, calor intensa, amb xafogó a la costa, alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, tot i així superaran els 35 graus i les pròximes als 40 en zones més càlides. 3CAT Info.

0: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: 8 minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb la Glòria, el Nico i el Josep. Avui el nostre consell de sàvia i savis dels dimecres. Hem parlat una miqueta de tot, de fet, dels titulars que anem arrossegant ja durant tota la setmana i part de la setmana passada. Coses per resoldre que ja suposo que veiem, que som conscients, totes i tots, que fins que no es torni de vacances, moltes d'aquestes coses no veurem la resolució. Podríem dir-ho així, no, Glòria?
1: Realment no.
0: Les vacances, i
1: va
0: després ja en parlarem, no?
1: Va bé que hi hagi vacances i ara toca allargar molts temes.
0: Doncs sí, i mireu, qui sempre està al peu del canó perquè els periodistes puguin dedicar-li, ja ho sabeu, titulars de molts tipus, és en Donald Trump, que diuen que esquiva el fre judicial i ultima nous arancels a 60 països. Washington fomenta la seva base legal a partir del treball forçat i en una llei de 1930. Déu-n'hi-do, de 1930, s'ha d'anar molt enrere. Els drets de duana actuals caduquen i divendres i tot plegat doncs, fa que la Casa Blanca busqui alternatives. L'administració estrena una tarifa del 50% sobre la majoria de productes canadencs. Se n'havia oblidat del Canadà l'home i ara torna a tindre-se-les amb el Canadà. Això va per barris, diguéssim. Es lleva un dia i apunta cap aquí o apunta cap allà. No ho sé. El pla aquest que ell deia preveu un recàrrec del 10% per la Unió Europea i del 12,5% per altres blocs de països com els asiàtics i com la Xina. Evidentment, no, això sí que ho té, que no se n'oblida de la Xina. No ho sé, els republicans de fet demanen represàlies a la Unió Europea per salvar les tecnologies. Això a banda de tot això, de tot el que estem dient, i suposo que, no ho sé, pensant en les eleccions, l'home, i pensant doncs en d'altres coses. No sabria demanar-vos per on començar. Si us voleu expressar, doncs us escoltarem.
2: No sé, la pregunta seria, realment està bé del cap aquest senyor? Perquè, no sé, ara em ve al cap la imatge darrere, lamentable, patètica, de la final del Mundial, que es volia quedar allà ballant, sí, amb els jugadors espanyols.
0: I correcte.
2: I que va l'altre, que també, d'unidor, anava a dir el Florentino, no?
0: El de la Federació Internacional.
2: Sí, el de la FIFA. No sé ara com se diu, algo així.
0: El fan...
2: Infantino.
0: L'Infantino. El de la Fanta, l'Infantino.
2: Que l'agafa del braç i se l'emporta quan dient deixa de fer el ridícul, no?
0: Bé, que hi ha jugadors que amb la mirada ja li estaven dient o baixa aquest home o no continua.
2: Però bé, tornant amb el que tu deies, esclar, és que cada dia es lleva un tema diferent, sense anar més lluny amb tota la història de la guerra amb l'Iran, no? Que ara... Uh-huh. Abans d'allí va dir que no tornarien a reunir-se mai més, que els esclafaria, i allí va dir que, bueno, que semblava que volien tornar a parlar i que parlarien.
0: Sí,
2: i, bueno,
0: sí,
2: tant. I anar-li fotent, no? O sigui, és una
1: no
2: cosa bastant...
1: Però
2: no té cap credibilitat. I a més, a vegades els veïns s'emprenyen, això és veritat. Però estar malament amb els veïns és una mala política, jo diria. I el Trump, amb això, és especialista en anar cabrejant al Canadà i a Mèxic, no? Però bueno, no ho sé.
0: I això que van compartir
2: és molt imprevisible, aquest senyor. Si vés a saber què farà demà.
1: Crec que se li ha escapat de les mans fins i tot el propi govern,
2: els republicans,
1: no? Sí, jo crec que ells ja no, en certa manera ja no saben què fer amb la manera d'actuar d'ell, eh?
0: No sé si recordeu quan...
1: Vull pensar que també està preparat,
0: sí,
1: com a pantomima, no?
0: No, però no sé si recordeu quan criticava el Biden, deia que era un vell senil i sí.
2: Que s'adormia i també
1: s'adorm.
0: Va treure la fotografia, cosa que no ha fet mai ningú, el passadís dels presidents, va treure la fotografia del Biden, també a saber per què, i en va posar un altre que li va interessar amb ell, amb fotent-se, no em facis dir. Però si hi ha algú que sembla que perdi el cap, no és precisament el Biden, que al final l'home s'adormia més o menys, però tenia unes conviccions força més raonables, no? I serioses, no ho sé.
1: No sé,
0: no, ho dic perquè des del Partit Republicà o no se n'adonen o no se'n poden adonar, perquè com deia aquell home del bigotet, ho té tot lligat i ben lligat, no?
2: Bueno, ara no fa massa dies hi va haver una votació al Congrés dels Estats Units amb el qual una bona part, o sigui, la van guanyar els republicans de tota manera, però una part dels republicans van votar en contra.
0: Uh-huh.
2: I això comença a ser un senyal de que realment hi ha una part de la gent que mana dintre del partit que ja no saben què fer, perquè veuen que això a la llarga poder els pot anar en contra, aquesta manera de fer del Trump, no? Però uh-huh. Bueno, no ho sé.
0: Bé, no ho sé, Nico, si vols dir la teva.
3: No, en la línia del que estàvem comentant, no sabem mai si era un cada dia amb un rampell que es lleva amb un rampell determinat, i a vegades jo no crec que sigui tampoc tan...
1: Sí, sempre és un rampell, saps? És que hi ha dubtes de que al final això no estigui orquestrat, també, no? Perquè sembli
0: clar,
1: aquesta
0: clar.
1: Espontaneïtat, aquesta...
0: Clar.
3: Aquest mes anàvem observant, perquè ho vaig escoltar a un... No sé, ara no recordo qui, però va dir, si observeu, sempre de dilluns a dimecres ataquen. O sigui, ataquen, amenacen... O sigui, tota la part aquesta...
0: Uh-huh.
3: I després, a partir de dijous al diumenge, tot va a fluixa, i ja el discurs és un altre, la borsa funciona d'una altra manera, vull dir, i jo fa, no sé, 4 o 5 mesos que ho vaig escoltar, i cada vegada quan vinc aquí, vull dir, penso, bueno...
1: Ja és dimecres, sí, aviam...
2: Sí, és que és qüestió d'invertir en borsa el dilluns i vendre el divendres.
3: Bueno,
1: és que potser té molt a veure amb molts calés, ell i tota la família i parentela i que conegut.
3: Mercat de valor...
0: Bé, no ho sé, però deixeu-me afegir que jo ho he explicat aquí, és el meu parer personal. Jo crec que això que apuntava la Glòria, darrere de les accions d'aquest home, jo per mi que això rep el vistiplau, i per alguna cosa serà, dels serveis secrets i, sobretot, evidentment, de la CIA, perquè ja sabem totes i tots que quan la CIA no interessa alguna cosa, doncs ho arregla per la via ràpida.
1: Sí.
0: I això ha passat en molts moments de la història dels Estats Units. I no parlo només de temes... sí, però tampoc parlo de temes conspiranoics, eh? No, senzillament, amb 4 moviments, el Partit Republicà mateix el podria fer fora. Si això segueix aquest curs... és perquè aquí hi ha un pla premeditat i jo no sé fins a quin punt tot té a veure amb Israel. Israel continuen les fuetejades cap als palestins i continua, doncs, la guerra bruta bé, la guerra sempre és bruta, no? Però ja m'enteneu. Però fixeu-vos que en Netanyahu no està sortint massa, no. A l'octubre té eleccions.
1: Mm.
0: Potser
1: hi ha
0: algú
1: silenci,
0: li...
1: Hi ha silenci ara sobre...
0: No? Algú l'ha assessorat i li ha dit, mira, val més que no digui res que...
3: Oh. Ara m'ha vingut al cap vaig veure una fotografia ahir, perquè no vaig veure la imatge en directe, però sí, pensant aquest tio, no, en una final del Mundial... Es veu que van treure per allà una actuació de nens cantant l'amor relacionat amb l'amor als nens i a la infància i no sé què, no? I sortia la foto amb una foto de Gaza, no?
1: Sí.
3: Fins i tot aquest és pornografia al final, no? Tot això.
1: Mm.
3: I ara estàs parlant i m'ha vingut al cap com som capaços d'utilitzar i banalitzar tot això, no? Treu posar allà a cantar
1: a criatures mentre l'has matat, no?
3: Quan estàs matant.
1: Estàs matant. Sí.
0: Però aviam, en quant al Mundial i tot això, la FIFA, no sé, de vegades dona la sensació de que una mica, dius, no estan prenent el pèl a la gent, en el sentit...
3: Però,
0: no, en el sentit
3: callen,
0: de que...
3: Callen totes les federacions, callen,
0: callen els
3: futbolistes...
0: Clar, però
3: aquí calla tot Déu.
0: És que, si recordeu,
3: ho
0: hem dit moltes vegades, només heu de recordar 3-4 temporades enrere tot l'enrenou que hi va haver-hi de malversació a la FIFA i en concret era a les seus dels Estats Units, on en Trump també hi era, on hi era l'Infantino, on hi era tota aquesta sèrie de gent, a l'Infantino li acaba donant un premi que s'inventa sobre la pau en el Mundial amb el mateix Trump. El Trump truca per telèfon i li anulen una targeta vermella amb un jugador dels Estats Units. És a dir, no és casualitat de que el Mundial s'hagi fet precisament als Estats Units, també Mèxic, també Canadà, però per mi no és casualitat, insisteixo, no estem aquí per fer teories de la conspiració, però de vegades un pensa, potser s'hauria de gratar més i d'explicar més coses des del punt de vista del periodisme, que té recursos i que té... i que té accés, a mi m'agradaria que s'expliqués
1: més.
0: I ho dic humilment, perquè nosaltres des d'una pública petitona l'única cosa que podem fer és explicar el que veiem que està passant a tots nivells i expressar el nostre criteri. No podem fer massa més, però els grans mitjans, no ho sé, ho recordeu o no recordeu a l'afer de la FIFA als Estats Units? No, és que ho dic perquè sembla que ningú se n'en recordi, això.
3: Aquests mitjans que tu dius li podien preguntar, que seria més fàcil, a la Federació Espanyola de Futbol què pensen fer davant de tot això que estem parlant. Seria bastant més fàcil, no? I aquí ningú ha preguntat.
0: Al final,
3: no?
0: Això és un negoci, eh? Aquí ningú, un negoci molt gran.
3: Aquí ningú pregunta, tampoc.
1: No, i tant, que és un negoci. Fixa-t'hi també que l'eslògan aquell que van posar en el camp, que no sé si us veu fixar, posava amor, love, però ningú va esmentar res de pau, quan era el moment, no?, amb uns mundials, parlar que sortís com a mínim algun símbol relacionat amb la pau.
0: I ningú se'n recorda que li donen un premi inventat, perquè no existia aquest premi de la pau del mundial o no sé què, i li donen amb un tipus que don ordres de que alguna selecció, sense anar més lluny, Iran, tal com jugui un partit, pugi a l'autocar cap a l'avió i marxi fent una quilometrada brutal.
3: I tota la gent, quan li van entregar les medalles, li van donar la mà, excepte un argentí.
1: Excepte un argentí, sí.
3: Tots els altres van anar allà fent reverència, o sigui que... Vull dir...
0: Sí, no ho sé.
2: Josep... Més, cal veure els beneficis brutals que sembla ser que ha durat aquest Mundial, per damunt dels que s'havien estimat que duraria, no?
0: Sí.
2: O sigui, sembla ser que diuen que al final ja no sé si t'ho has de creure tot o no, però diuen que ha portat a l'economia 41.000 milions de dòlars. Clar, això és una animalada. Que si ho comparem, aquí guanya tothom, evidentment. Sabeu el que cobren o el que cobraran o ja han cobrat els jugadors de la selecció espanyola?
0: No, si ho saps, tu ho explico.
2: Sí, al voltant dels 850.000 euros per cada un. Bueno, no està mal, això és a més del que ja guanyen, eh? O sigui, és...
0: Correcte.
2: Però, bueno, i el que els reportarà a partir d'ara a l'haver quedat campions, també.
0: Els drets televisius...
2: Tothom figura que s'ha revaloritzat, no sé, no... Parlaven ara, no?, que el Ferran, el que va fer el gol a la final, doncs que el seu valor havia pujat molt. Dius, bueno, a veure, tots els partits del Mundial amb els que ha jugat ha sortit de la banqueta, com també fa a Can Barça. Bueno, ha fet un gol, que ha coincidit que era el de la final, vale, molt bé. Però què vol dir que s'ha revaloritzat? Què? O sigui, ha fet el que fa sempre, no?
0: Mira,
2: a part d'això,
0: no ho sé,
2: el
0: però...
2: detallet de posar-se... a la rua que van fer, la gorra amb la foga del Trump.
3: Això és sintomàtica,
2: no és atzar, no és casualitat, no és que sigui tot, li van donar una gorra i se la va posar i no sabia què volia dir, jo, perquè no sap ni anglès, no, sap perfectament.
0: Fixeu-vos-hi,
2: altres, vull dir, és igual, em sap molt de greu, pels culers, però el Yamin Lamal, aquí uneix a la bandera de Palestina, i quan està... a Madrid la bandera d'Espanya, no?
3: Sí.
2: Però aquí l'únic que se salva és el comerci que va anar amb la bandera catalana, des del meu punt de vista. Segurament li dóna haver dit de tot a les xarxes socials, pobre nano, perquè...
3: Bueno, aquest pobre va fent equilibris tot el que pot, i, bueno, la Minya Mal o parla d'Espanya o parla de Rocafonda. A Catalunya no parla mai.
0: Per cert, en Covarsí i Laporte
3: La porta ja...
0: No, la porta.
2: Parla del defensa.
3: Sí, sí, sí.
0: No, ho dic perquè precisament ho dèiem aquest matí amb l'Àngel, ja sabeu que es fa, no sé si a modus de juguesca o el que sigui, però es fa després l'alineació perfecta, l'alineació mundial, que dels millors jugadors quin equip formarien. Li donen el premi al Covarsí al millor jugador jove i no apareix en aquest equip titular, no? Que de vegades la lògica no és la que no és compartida, és a dir, no s'acaba d'entendre segons què, no? I pel demés, doncs, bé, doncs, així ha estat el Mundial.
1: Sí, ha tingut poca... Han visualitzat poc.
2: No sé com ha anat, però que hem anat del tram al Mundial, però que estava tot molt lligat.
0: Sí, sí.
1: Perquè, clar, ens n'hem recordat, no?, de totes les que va fer el Mundial.
3: Les imatges que venen és una darrere l'altra, no? Com si anés per una via, per l'altra, no? I clar, vull dir, a mi ara m'ha vingut quan la imatge d'aquests nens allà cantant.
1: Uh-huh. Ah, sí, pels nens.
3: I la foto que vaig veure era això i la de les
1: criatures. Hipocresia aquesta.
0: Totalment, gasa, totalment.
3: I clar, d'aquí anem al negoci, d'aquí anem a preguntar què fan els d'aquí, no? Uh-huh. I tota l'avalanxa ideològica i espanyolització.
0: Fixeu-vos també a les graderies, la senyal internacional, a les graderies, perquè aquí hi ha el negoci, que uns tinguin els drets televisius i que tothom que els vulgui els pagui, els ha pagat tot el món. Va. A les graderies constantment t'ensenyaven gent molt coneguda, actors, cantants...
1: Sí, constantment.
0: La pregunta és... No... estaria bé també ja no dir qui hi havia a les graderies, sinó qui no hi havia, perquè hi ha gent molt coneguda als Estats Units que ja ho sabeu que no li segueix el joc al Trump ni volguent-ho ni de casualitat, i que no volen saber absolutament res. El Bruce, per exemple, sense anar més lluny, gent d'esquerres i gent que fugeixen absolutament de qualsevol espectacle que munti el president dels Estats Units.
3: A mi aquest ja ho sabem, perquè ja sabem que va així. A mi sí que em van cridar l'atenció els que han sortit, dels espanyols que han sortit allà fent i en temps d'anar d'un partit a l'altre, no? O sigui, sí, sí. Que no són sants de la meva devoció, no han sigut mai, però... el Bardem, que aquests que estan en defensa de tots els conflictes, etcètera, que passen aquí,
2: sí,
3: el que fan sempre, però aquest no s'ha perdut un. I com la nostrada d'aquí, la Rosalia, no? Uh-huh. que no han perdut punta tampoc, vull dir, aquests, o sigui, del que passa allà als Estats Units, que no anirà Bruce Springsteen, que no, això ja ho sabem tots. I el que crida l'atenció són aquests.
0: Uh-huh. Sí, sí.
3: A mi m'ha creat molt l'atenció.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Bueno, cadascú que reflexioni en la direcció que vulgui, no? I...
2: Al final, aquella frase de que va dir algú fa anys, que tothom que viu i treballa a Catalunya és català, pues, home, jo penso que no, perquè molta gent que viu a Catalunya que segueix a cor que vols, cor que desitges, la selecció espanyola, pues, home, no sé fins a quin punt... Això ho podem considerar una persona, doncs, que tingui aquesta idea de la cultura, del país, etc., que tenim molts altres, no? Però, bueno.
0: I acabarem, si no us fa res, perquè estem a 3 minuts, evidentment també un dels titulars que anem arrossegant també tota la setmana, aquest és dramàtic, aquest, ja ho sabeu, la crisi, jo ho anomeno la crisi del foc, no? Perquè és que ja s'han vist diversos incendis, n'hem parlat dels que s'han produït al Principat, però també arreu. El foc de la Mirla crema una quarta part del parc natural de la Sierra Norte. El vent complica l'extinció de l'incendi, que ja ha calcinat 29.000 hectàrees. I un segon incendi a Guadalajara que obliga, doncs, això, a desallotjar 6 municipis. Ja ho sabeu, les flames van començar a la cuneta de la N211 i després es van estendre a terrenys forestals. Hem estat parlant, hem explicat que sí, que s'està dient que el debat de la gestió forestal ha de ser ja una prioritat perquè cada any passa alguna cosa, i que la gestió, fixeu-vos, ja no parlo d'incendis, parlo de la gestió forestal, doncs al damunt de la taula, molt, molt important el saber com gestionar-ho i també entre propietaris i institucions, propietaris de boscos, vull dir, etc. Vaja, una bomba sobre el sector ramader. Alguns ho anomenen d'aquesta manera perquè aquestes geografies, com us dèiem, doncs hi ha molt, molt de, bueno, molt de granja, animals, etc. I el vent ho està complicant de quina manera.
2: A la Rutlla, al centre de Sudis Sampollans, vam portar, deu fer ja dos o tres anys, el Martí Boada, l'eminent naturalista.
1: Sí,
2: i explicava un concepte que jo comparteixo, que és que a Catalunya sobren boscos i sobren arbres.
0: Sí, sí, això ho explicàvem.
2: I aleshores, per què? Pues per l'abandó que hi ha hagut dels terrenys de conreu, pues han anat creixent boscos, a vegades...
0: Es perd l'horta, guanya el forestal.
2: I aleshores, a més, i jo ho sé de primera mà, perquè com saps, doncs, trepitjo bastant els boscos i les muntanyes d'aquest país, són una autèntica tella. O sigui, hi ha una quantitat de material inflamable al terra de tots els boscos que encara és un miracle que no cremi més del que crema, perquè és que és, a més, esclar, o sigui, com es fa el manteniment de tot això? O sigui, perquè dius, bueno, sí, els incendis es preveuen a l'hivern, d'acord, però com se fa això, no? Aquesta seria la pregunta que deixaria, perquè és que hi ha molta extensió, molts diners de gastar.
1: Però ha d'haver inversió en prevenció.
0: Totalment.
3: Parlem de gestió, jo crec que és super transversal, vull dir que no és només en una direcció només d'anar a tallar boscos, sinó que això va molt associat a la ramaderia, a l'agricultura, i tot això aquí intervenen
1: donar suport i ajuts.
0: Debats que de cara a la temporada vinent obrirem amb experts i també explicarem tot això de la gestió forestal. Malauradament, també acabar ràpidament amb titulars dramàtics: 3 dones assassinades per les parelles en 24 hores, 2 a Màlaga i 1 a Toledo. Són 2 casos que s'han confirmat com a violència masclista. El balanç d'enguany ja en té 31. A banda, detingut un monitor a Tortosa per presumptes agressions sexuals a 2 menors. Allò que dèiem a vegades durant la temporada, Glòria, mal endèmic, que sembla que no hi hagi manera d'acabar amb tot això.
1: També molt malament la prevenció i molt malament com es porten els casos realment quan es pot fer alguna cosa abans de que arribi a passar el que passa, no? Es va veure amb el cas de Figueres, no? Era reincident, que havia tingut moltes ordres d'allunyament i al final el jutge el deixi marxar, no? Sí, no està funcionant tot aquest tema en absolut.
3: A nivell normatiu han avançat molt en aquest sentit.
1: Sí, però d'aquí no passem.
3: Socialment no, vull dir, no han avançat, vull dir, és així, i algú s'haurà de preguntar.
1: A la pràctica algú s'haurà
3: de preguntar alguna cosa més, perquè, vull dir, ja no era un tema de lleis, sinó...
0: Ens sap greu, haver d'acabar amb coses sempre no, però moltes vegades dramàtiques, però també s'ha d'explicar perquè és el que passa.
1: És la realitat, sí.
0: Glòria, Nico i Josep, moltes gràcies, com sempre, per ajudar-nos a entendre els dimecres, entendre'ls des del punt de vista de l'actualitat. Ho deixarem aquí. La setmana vinent, darrer dimecres per vosaltres també, i home, també per nosaltres, i per tothom. Cada dia serà el darrer de la temporada, esclar. A propòsit, per poc que sigui, estigueu a l'aguait del que ve a continuació, perquè avui parlarem de papallones metropolitanes, i ho farem, doncs, amb un dels experts, doncs, tècnic de l'Observatori Metropolità de Papallones de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Pau Guzmán. Ho farem tot seguit. Les papallones, doncs, que carai, són molt simpàtiques, no? I val molt i molt la pena doncs, escoltar tot això a l'Espai de la Ciència. Moltes gràcies, fins ben aviat.
3: Molt bé.
2: Adéu-siau. A la propera.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
7: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
6: Perquè el que passa ens importa.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de la ciència.

0: 9:37 minuts, us ho explicàvem fa un moment i també aquest matí durant la salutació. Avui, per tancar la temporada d'aquest espai històric de la ciència de la República Santboiana, per tancar, tot i que la setmana vinent el que farem és un recull d'alguns dels moments d'aquesta temporada. Però vaja, el que és la ciència pura i dura de manera directa i presencial per part dels nostres convidats, avui seria el darrer episodi. I ves per on hem dit, saps què? Tancarem temporada amb aquest registre parlant de papallones. Ves per on? Papallones, sí, sí. Perquè les papallones, doncs, resulta que, home, aquests animalons tan simpàtics són més importants i ens expliquen més coses de les que ens puguem pensar. I hem convidat, doncs, amb un gran expert, evidentment, el Pau Guzmán, que és tècnic de l'Observatori Metropolità de Papallones i que ja el tenim davant dels nostres micròfons. Molt bon dia, Pau.
1: Bon dia, Mateu.
0: Benvingut a l'Espai de la Ciència de la República Santboiana.
1: Moltes gràcies, molt content d'estar aquí.
0: Doncs en teníem moltes ganes, t'ho dic molt sincerament, ja ho saps. Feia temps que anàvem darrere teu i tu anaves darrere de les papallones i, per tant, no ens atrapàvem uns als altres, però ho hem aconseguit. Escolta'm una cosa, per començar, de manera que ens entengui la nostra audiència, les nostres amigues i amics, hi ha un projecte darrere de tot plegat de l'Observatori Metropolità de les Papallones que al final és un projecte de ciència ciutadana, que dieu, coordinat pel Centre de Recerca d'Ecologia CREAF, que alguns dels seus companys ja han passat per aquí en d'altres temporades, i impulsat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Perquè ens entenguin com per nosaltres és important. No farà massa un article de premsa, tenia un titular i ho expressava d'aquesta manera. Jo crec que és la forma de que ens entenguin una mica per on anirem, no? Tot i que parlarem de moltes coses. El seguiment de papallones metropolitanes arriba al riu Llobregat i revela que són més abundants que els parcs i les platges metropolitans. Anem a pams, Pau. Les papallones, les bolianes, que diuen fins i tot en algunes altres regions, oi? Les papallones, n'hem parlat, insisteixo, amb alguns experts en insectes, i què són? I tu per què creus que són tan importants?
1: Bé, doncs les papallones formen part del grup dels insectes. Serien dins dels insectes el tercer grup més abundant d'insectes. Primer serien els coleòpters, que són els escarabats.
0: Correcte.
1: Les papallones serien el tercer grup més abundant d'insectes. La gràcia de les papallones és que són bioindicadores, aquesta paraula, no? Què ens vol dir? Què vol dir que siguin bioindicadores les papallones?
0: Uh-huh. Que ens expliquen coses.
1: Sí, que són són xivates, però són xivates bones. Són xivates bones perquè ens donen informació de l'estat de salut d'un ecosistema.
0: Correcte.
1: Ens hem d'imaginar les papallones com si fossin la punta de l'iceberg de la biodiversitat, uh-huh. Allò que podem veure i que podem identificar. Llavors ens hem d'imaginar que per sota hi ha molta més biodiversitat, que és més difícil de detectar i d'estudiar, i que estudiant les papallones la podem estudiar també la resta de biodiversitat de forma indirecta. Per què? Perquè sabem que amb les papallones, per exemple, si hi ha papallones, sí, hi ha els seus depredadors, si hi ha papallones, hi ha les seves plantes de les quals se n'alimenten, i també perquè sabem que amb les papallones van acompanyades altra sèrie d'artròpodes i d'insectes, sí, que van, sí, amb, sí, les papallones. Per tant, si en un lloc quantes més papallones i més diversitat de papallones hi hagi, sabem que aquest lloc, des del punt de vista de salut de l'ecosistema, està millor.
0: Està millor. Per tant, d'aquí la importància de tot plegat. A més, hem de dir que aquest article, per posar un referent de tot plegat del que està passant, aquest article explica moltes coses, fins i tot que en els parcs urbans s'han localitzat 18 espècies. Crec que a Barcelona se'n va localitzar una de nova,
1: que, poc, sí.
0: Sí, que no teníeu, diguéssim, no teníeu identificada fins fa poc, no?
1: En el projecte que segueix les papallones a la ciutat de Barcelona, que és un altre...
0: Per exemple?
1: Era la primera vegada que detectava aquesta papallona. Ja s'havia vist alguna vegada en un any o dos anys anterior, però el projecte, després de 7 anys de seguiment, doncs l'havia detectat per primer cop. I això és una dada que, per si sol, si només es dona un any, doncs pot ser una cosa esporàdica, però és una papallona, aquesta papallona que dèiem, que és la verdeta de l'Ullrós, viu a Collserola, i per tant podria ser un exemplar que s'hagués despenjat de Collserola. Llavors la gràcia seria repetir aquests mostrejos, anar-la veient, i si l'anem veient...

0: Perquè aquí hem d'entendre que hi ha diferents tipus de papallones en quant a les seves característiques, no? Hi ha papallones que tenen molta capacitat de volar, hi ha altres papallones que no tenen tanta capacitat de volar, i sobretot hi ha papallones que són generalistes, que se'n diu, que això vol dir que es poden alimentar les seves erugues, que sabem que les erugues mengen les fulles de les plantes.
1: Sí, sí.
0: Doncs generalista vol dir que es poden alimentar de moltes espècies de plantes, i després hi ha papallones que són les especialistes, que fins i tot hi ha algunes que només es poden alimentar d'una sola espècie de planta.
1: Carai.
0: Per tant, si no tens aquesta espècie, aquesta planta, ja no t'esperis aquesta papallona.
1: Clar, la morera, que estàvem molt acostumats a basar-se...
0: Seda, no?
1: Entendre que la morera, pels cucs de seda, doncs resulta
0: seria una papallona especial. Només pot menjar morera. Si no teníem morera, ens morien els cucs.
1: Imagina't.
0: I això passa amb les papallones. Llavors, clar, els parcs metropolitans, els parcs urbans de dins de les ciutats, no és la natura, exactament. Llavors, no tenim tanta diversitat d'espècies. Per tant, les papallones que poden viure a les ciutats són d'aquest grup de les generalistes, que es poden alimentar de moltes plantes, i a més que tenen molta capacitat de volar per poder sortejar tots els obstacles que hi ha dins d'una ciutat. Llavors això ens restringeix molt les espècies de papallones que poden viure a les ciutats. De fet, hem de pensar que a Catalunya hi ha 203 espècies de papallones.
1: Sí.
0: I quantes diries que poden viure... S'han vist a l'àrea metropolitana dins de les ciutats? Quantes espècies s'han vist?
1: Dins de la ciutat de 200 i
0: pico? De 203? Quina fracció diries?
1: Home, doncs de 203, que menys que 150, no? Vull dir...
0: No arribem. El 25%, o sigui, un 50 en total a l'àrea metropolitana, dins dels parcs i platges, i els rius també, ara afegim. Doncs 54 espècies.
1: No, jo t'he contestat a la papalà,
0: que
1: consti, vull dir que...
0: Doncs, però pensem això, que de les 203, 54, que són les 54 que són capaces de viure un entorn més dur com és la ciutat o les platges.
1: Escolta'm, també molt interessant i molt curiosa, vàrem veure en el seu moment missatges, demandes que es feia per captar gent que ajudessin a comptabilitzar, a comptar papallones. Això com funciona i com es pot col·laborar? Perquè al final, home, és molt maco i crec que per la canalla seria molt pedagògic, això.
0: Sí, de fet, aquest projecte, l'Observatori Metropolità de Papallones, l'MBMS, és un projecte de ciència ciutadana. No sé si és un terme que la gent està molt familiaritzada, però és, és quan la ciutadania, les persones, anava a dir normals, no, això vol dir que
1: ja t'entenc, normals, els ciutadans. Ciutadania més ortodoxa, que diguéssim...
0: Sí, sense coneixements
1: científics, sense coneixements, no? Diguéssim.
0: La ciutadania participa en el procés científic i una de les maneres de participar en ciència és recopilant dades. I això és el que fa els 54 voluntaris o 50 i escaig voluntaris del projecte, és el que fan. Són persones que hi han de tot, hi han professors i professores, músics, artistes, mecànics, jubilats, jubilades, hi ha de tot, i adolescents també. Llavors, han decidit participar, dedicar una mica de temps a mirar les papallones del parc o platja que ells han escollit, dels que oferta el projecte. Llavors, el que fan és mostrejos cada 15 dies, cada setmana, cada 15 dies, surten a mostrejar seguint un protocol estandarditzat, que seguim tots els projectes que miren papallones, i el que fan és això, és identificar l'espècie que veuen i comptar el nombre d'individus.
1: Però suposo que, home, evidentment que se segueix un mètode perquè ens podríem tornar bojos, de dir, aquella li comptada o no li comptada? Aquell, ja sé que això no funciona així, però... Perquè ens entenguem així molt fàcil, explico molt fàcil.
0: El protocol és molt senzill, en realitat. Ens hem d'imaginar, quan fan els mostrejos consten de dues parts. Un transecte, que és una ruta fixa, que sempre és la mateixa, i després una passejada lliure pel parc, que poden escollir ells el lloc per on van, no? D'una durada determinada en funció de l'extensió del parc.
1: Molt bé.
0: O sigui, cada parc la durada és diferent. I en aquestes dues parts, tant el transecte com la passejada, s'han d'imaginar un quadrat imaginari de 5 per 5 metres, és a dir, 2 metres i mig a la dreta i 2 metres i mig a l'esquerra i 5 metres per davant. Llavors, han de comptar totes les papallones que surtin, travessin, volin o arribin en aquest quadrat que van fent caminant a una velocitat tranquil·la i pausada.
1: I el protocol
0: bàsicament és aquest.
1: Molt bé, molt bé. I a més deu ser molt entretingut i suposo que molt, molt enriquidor, insisteixo, no només per la gent que no té masses coneixements, sinó per la canalla i tot això, és molt maco.
0: Hi ha molta gent que va amb els seus fills i filles, sí, sí, efectivament.
1: Jo recordo, evidentment, tu això ja ho saps, Pau, jo recordo que jo era molt jovenet i hi havia certa dèria, bé, certa dèria, hi havia els col·leccionistes de papallones que les agafaven i les acabaven punxant amb uns quadres, doncs, sortosament de

0: això ja no passa tant. A més, crec que això no és legal, crec que recordar és així, no? Està establert per la llei, no? Tal qual.
1: Sí, ara per agafar fauna salvatge s'han de tenir molts permisos. De fet, nosaltres en els voluntaris, o sigui, la Generalitat ens demana ens exigeix un permís, que sol·licitem un permís perquè puguin fer aquestes captures momentànies, és un permís de captura momentània.
0: Sí, sí, sí.
1: De
0: les xarxes,
1: amb la xarxa entomològica o caçapapallones,
0: sí, sí.
1: O celebrec,
0: sí,
1: sí. Com es vulgui dir, llavors és agafar-la per poder-la identificar, perquè hi ha espècies que a 1 o 2 metres les identifiques, però hi ha d'altres que t'has de fixar en alguns detalls, llavors necessites agafar-la i veure-la de prop.
0: Uh-huh.
1: Llavors es tramita aquest permís. Però aquestes col·leccions, que ara és molt... Abans era habitual fer-les, i que a vegades fins i tot han produït alguna espècie que hi ha poca abundància,
0: perill,
1: que sí, alguna mica
0: perill,
1: de perill, no? Doncs ara resulta
0: sí.
1: que aquestes mostres que es van agafar potser fa 100 anys
0: sí.
1: són molt valuoses, perquè ens estan dient com eren les papallones.
0: Clar, perquè s'han perdut.
1: Passat, clar. Llavors, moltes vegades serveixen aquestes col·leccions antigues, serveixen per comparar les papallones amb les d'ara, canvis de colors, canvis de forma, canvis de mida, sobretot de
0: clar,
1: les ales,
0: sí, sí,
1: i veure
0: sí.
1: com s'estan adaptant a les ciutats, que hi ha un projecte que està mirant això, està mirant forma de les ales, o sigui, mida de les ales, més aviat,
0: mida,
1: si estan, les mides són més altes o més baixes, per veure si realment estan adaptant i estan volant més, o que les papallones que viuen a les ciutats tenen les ales més grosses i poden volar més, això s'està mirant.
0: Clar.
1: I les col·leccions de papallones antigues, això són molt útils.
0: Déu-n'hi-do. Jo, tu entendràs que l'espai d'avui és més preguntar en plan xafarder per coses curioses, no?, que la gent de vegades ignorem. Preguntar-te, totes les papallones, per exemple, tenen els mateixos sistemes d'alimentació, ja ho has explicat molt bé, de volar, és a dir, tothom vola igual aquí quan ets una papallona, depèn de les ales, depèn de l'espècie, n'hi ha que són capaces de fer molts quilòmetres, n'hi ha que no.
1: Sí, de fet, les papallones s'agrupen en aquestes característiques. Una de les característiques, es diuen grups funcionals, no?
0: Uh-huh.
1: Són una barreja de característiques que té cada espècie i es poden agrupar. Hi ha 4 grups en total. De les més tot terreny, diguem, fins a les més delicades, quart grup. El quart grup no es troba a les ciutats, perquè són tan delicades, per entendre'ns, que no poden viure a la ciutat. Llavors, a la ciutat ens trobem els altres 3 grups. I d'aquests 3 grups hi ha un gradient de les que poden volar més i les que poden volar menys. I això depèn de cada espècie.
0: Uh-huh.
1: És molt interessant, per exemple, les papallones que són migradores. Ens pensem que només migren els ocells, però les papallones també migren.
0: Carai.
1: I hi ha una papallona en concret que fa una migració que és quasi tan gran com la d'uraneta.
0: Què dius
1: la
0: ara?
1: La migració de l'uraneta.
0: Impressionant, això.
1: L'uraneta ve aquí a la primavera i a l'estiu i després a l'hivern se'n va
0: de l'Àfrica,
1: al sud de l'Àfrica.
0: Clar,
1: doncs
0: sí,
1: tenim una papallona que pràcticament fa el mateix viatge, que és la migradora dels cards. Es diu migradora dels cards, justament perquè s'alimenta dels cards, la seva planta nutrícia, la planta que s'alimenta és els cards, i fa una migració. I fa una migració que ve des de l'Àfrica subsahariana.
0: Carai.
1: I fa una migració que, a diferència de l'uraneta sí que l'ha fet un mateix individu, una uraneta adulta, viu entre 3 i 5 anys, aproximadament.
0: Sí.
1: Les papallones, la mitjana de vida de les espècies de les papallones són 2 setmanes.
0: Clar.
1: Hi ha algunes que són una setmana i algunes que són un mes, però en general la mitjana són 2 setmanes. Llavors, és un viatge que dura unes quantes setmanes, més de 2. Llavors, com s'ho fan, no?, per fer aquest viatge?
0: Clar, sí, aquesta és la gran pregunta.
1: Doncs, a diferència de les uranetes, que el mateix individu fa puja i baixa diversos cops al llarg de la seva vida, les papallones, aquesta, el migrador dels cards, fan la migració per etapes. És a dir, les que estan a l'Àfrica subsahariana pugen fins al Marroc sud d'Espanya, allà es reprodueixen, moren, i és la seva descendència que continua el viatge cap al nord de la península Ibèrica, com és aquí Catalunya, sud de França.
0: És un viatge generacional, diguéssim.
1: I exactament, per generacions, i llavors se'n van al centre i nord d'Europa.
0: Carai.
1: Llavors estan allà...
0: Hosti, quasi és molt, diguéssim, èpic, no? Podríem
1: dir. Tenim a la imatge la papallona monarca de Mèxic i d'Amèrica, no? Que els documentals sempre ho hem vist, com la gran migració, però és que la migració dels cards fa la mateixa migració fins i tot uns quants quilòmetres més. I és d'aquí, és una papallona europea.
0: Ostres, que interessant, una mica. Jo et deia èpic perquè ens recordo una mica la papallona al final és un animaló que no ho sé, que rep moltes metàfores, que serveix per comparar-ho amb moltes coses de la vida, no? La transformació des d'un cuc fins a una cosa tan maca com és una papallona, etcètera, etcètera. Això ja ho sabem, no cal ni que ens hi aturem aquí. Però una mica... allò que penses, per exemple, la carrera espacial de la humanitat, no? Que dius, la nostra generació comença o està en una fase que saps que és obligada, però que saps que fins que no vinguin més generacions, molt més endavant no aconseguiran arribar allà on ens hem proposat. I això que explicaves d'aquesta papallona migratòria, doncs és una mica això.
1: I a més aquest any, segurament, moltes persones que ens estiguin escoltant han pogut veure, perquè aquest any ha estat un any que aquesta papallona ha estat molt abundant. Hem tingut dos o tres onades d'aquestes migracions que es veien al centre de la ciutat passar les papallones pel món i per avall.
0: Sí, sí.
1: És una papallona que és negra amb unes taques taronges.
0: Carai.
1: Llavors, possible que algú li soni que l'hagi vist aquesta primavera.
0: Molt bé. Tenen els seus depredadors, també, tot s'ha de dir, però tenen les seves eines i les seves maneres de sobreviure.
1: És una cadena, perquè les papallones depenen molt de la pluviometria, de les pluges, perquè amb més pluja, més plantes, i per tant, més aliment, no? Llavors, com que venim d'una sequera que els ha afectat bastant a les papallones, i com que ja portem 2 anys amb una pluviometria més normalitzada i abundant, doncs aquest any les papallones les estan anant força bé.
0: Molt bé, fantàstic. A propòsit, la Blanqueta de la Col i la Bruna de Bosc, explicau vosaltres als mitjans de comunicació, són les més observades i podríem dir que se situen als aiguamolls de Molins de Rei, al Parc Agrari de Sant Boi, o, per exemple, a Canalvereda, a Sant Andreu de la Barca. Aquestes serien les papallones catalanes pròpiament dit, la Blanqueta de la Col i la Bruna de Bosc?
1: Doncs pràcticament, perquè la Blanqueta de la Col és la papallona més abundant de tot Catalunya, per això també és la més abundant a les ciutats de Catalunya, i formarien part aquestes dues, tant la Blanqueta de la Col com la Bruna de Bosc, formarien part d'aquest grup que hem dit de tot terreny, d'aquest grup que vola molt, té molta capacitat de volar i es poden alimentar amb moltes espècies de plantes, per això són les més abundants. Les trobem pràcticament a tot arreu.
0: Molt bé, molt bé. Sabem també que la sequera en el seu moment va deixar cicatrius, va deixar senyals de que passava alguna cosa, perquè tu ho has dit molt bé. Al final les papallones ens expliquen l'estat de salut del nostre entorn, no? Però la incorporació d'espais i metropolitans, petits pulmons, parcs, etc., això contribueix a afavoreix que les papallones també ocupin aquests espais i que d'alguna manera siguin, deixa'm dir-ho d'aquesta manera, personatges que habitaran allò i que li donaran color als nostres parcs i jardins.
1: I en això l'administració té molt... fa molt per poder fer possible, tant l'Ajuntament de Barcelona com l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'ENS AMB,
0: sí.
1: Doncs justament l'Observatori Metropolità està finançat per l'AMB perquè el que volen és justament saber aquestes dades per saber quin és com estan els parcs metropolitans i també l'efectivitat de la seva gestió del verd, no? I en això estan fent molts esforços perquè des de fa uns anys han instaurat el que se'n diuen els prats florits, que són aquests espais dins dels parcs urbans que estan sotmesos a menys segues, no s'apliquen productes fitosanitaris, es reguen menys, es deixa una mica més la dinàmica natural, i tot això afavoreix les papallones. Està fent molts esforços per anar introduint aquests prats florits dins dels parcs metropolitans per afavorir la biodiversitat, i els papallones en particular.
0: Molt bé, fantàstic. Escolta, per anar acabant, perquè mira que podríem estar hores segurament parlant de papallones, ves per on, que sembla que sigui una cosa molt banal, i no, i és un microunivers brutal, no? Ho dic perquè al final tots aquests estudis, tots aquests resultats que s'han obtingut, vosaltres expliqueu que és gràcies a la participació de 53 persones voluntàries que han realitzat 482 mostrejos
1: en un sol any,
0: sí, el 25. I d'alguna manera ho expliqueu també, un missatge clar i contundent és uneix-te al vol, és una mica el vostre crit de guerra, no? Es reprèn el seguiment de papallones urbanes i metropolitanes, i quasi ho podríem resumir que la crida a la participació ciutadana hi continua, i que tot comença per convidar la gent a visitar la web, que ho hauríem de recordar, no? Que tota la informació ho trobarem.
1: Sí, exacte, a la web del projecte, que és mbms.creaf.cat, doncs allà està tota la informació explicada, tot el que s'ha de fer i com pots escollir el teu parc, la llista de parcs, etc. Llavors allà hi ha el formulari d'inscripció, les persones que estiguin interessades, que s'ho mirin, si li ressona alguna cosa per dins, si tenen una mica de ganes de dedicar una mica de temps lliure al parc que tingui més a prop de casa, el seu parc de tota la vida, que li tingui carinyo,
0: sí, tant.
1: Doncs estarà contribuint a un projecte que es fa recerca per conservar les papallones.
0: I pregunta una mica pot semblar tonta, però sempre ens agrada fer alguna pregunta així una mica més curiosa. Tu creus, com a expert, que vindran noves espècies depenent de com influeix l'ecosistema, els canvis climàtics, etc. En vindran de noves, se'n perdran, n'hi hauran que desapareixeran? Com ho explicaríem,
1: això? Sí, el canvi climàtic ja les està afectant, i el que s'està veient és que justament les papallones que són més sensibles a la temperatura que tenen més requeriments ecològics, doncs justament són les que estan sortint perjudicades. I aquestes papallones més termòfiles, que se'n diu, que aguanten i els agrada més la calor, es veuen afavorides. Això ja s'està veient. I d'altra banda tenim el problema de les espècies exòtiques, no? que es poden introduir en mercaderies o persones o el que sigui. Això també anirem veient, espècies que es van introduint de fora, que ara no hi són, com per exemple ha passat fa poc amb la papallona del Boix, que és una papallona nocturna, no té res a veure amb les papallones que estem parlant, però és un exemple recent que ha afectat les nostres boixedes. Això ho anirem veient.
0: Molt bé. I res, deixar-te anar una mica, de dir alguna curiositat molt potent que diguis, la gent ho desconeix i això és una realitat. Jo no sé si el tamany, per exemple, quina és la papallona més gran que trobarem a casa nostra?
1: Doncs la papallona més gran d'Europa la tenim a casa nostra.
0: Què dius ara?
1: Que és la papallona de l'Arbós. De l'Arbós, perquè s'alimenta de l'Arbós.
0: De l'Arbós?
1: Si no hi ha Arbós, no la veuràs. A l'àrea metropolitana la tenim. És molt escassa, perquè com és una papallona d'aquestes molt especialista, doncs no estem molt sovint. Però és una papallona força grossa. Ens podem imaginar que és una papallona, per posar una mida, és que desplegada potser faria quasi com un telèfon mòbil petit, diguem. Doncs amb les ales desplegades arribaria a aquesta envergadura.
0: O sigui, com un ocell petit, quasi.
1: Tranquil·lament.
0: Sí.
1: I, de fet, hi ha papallones d'aquestes que són hi ha unes altres dues que també són força grans, que és la papallona reina i la papallona zebrada, que també són un més petites, però també són les tres més grans que tenim. I aquestes fins i tot són territorials i es barallen amb els ocells,
0: I es baralla amb els ocells. Aquesta és la curiositat que nosaltres teníem ganes de sentir.
1: Hi ha papallones que tenen diferents comportaments, i algunes són territorials, que se'n diuen, que estan en un lloc, com guardant el lloc, i si a vegades, fins i tot tu passes per allà i et ve el cap i et ve a voltar pels voltants, i fins i tot a vegades entre elles es barallen, però si passa un ocell i està allà en un moment així frenètic, es posen a barallar-se.
0: Aquestes són les curiositats que ens agraden. Tant de bo, Pau, en un altre moment, més endavant, a la propera temporada, et deixis convidar i ens puguis continuar parlant de coses tan interessants com són, en aquest cas, les papallones.
1: I tant, quan vulgueu.
0: Escolta, felicitats per tota la feina que feu des de l'Observatori Metropolità de Papallones i des de les diferents institucions de l'àrea metropolitana, de la Diputació també, perquè al final la feina que feu és en benefici de tothom, també de les papallones, sobretot, i dels animalons. Pau Guzmán, moltes gràcies per haver invertit el teu temps amb nosaltres i que d'alguna manera ens has ajudat a entendre més aquests fantàstics animals que de ben segur que continuaran interessant i que s'ha de tindre cura de tot plegat, i que ens ajuden elles mateixes a dir, ei, això és el que passa al vostre voltant, aneu en compte, no?
1: La importància de les humils papallones,
0: Sí, senyor, moltes gràcies, Pau, que vagi molt bé, que tinguis un bon estiu.
1: Igualment, moltes gràcies.
2: Sumen 1.200 milions. Enguany també fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre, amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui. I el Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, encara per determinar. Rebuig frontal de l'hostaleria i el sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha d'aportar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o a la salinització del sol.
3: Esports. L'extrem alemany Karim Adeyemi es convertirà avui en nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El club ha fitxat un altre extrem, el jove belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial. El central de l'Atlètic Club Laport s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre per Esport 3. I el Tour, 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que hi va guanyar la contrarrellotge individual.
2: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim dispers i l'ambient continuarà avui enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tot superaran els 35 graus. Seran pròximes als 40 les zones més càlides. 3CAT Info.

0: Més de 45 anys amb tu. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
6: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: La recepta de la setmana amb el Pere de Calvitus i l'Anna Bosch.
1: Deu minuts ja i mitja passen de les 10 del matí. És dimecres i, per tant, la recepta de la setmana avui signada pel Pere de Calvitus. A Calvitus, ja ho sabeu, doncs, a un dels restaurants, podríem dir, de petjada santboiana amb més història, eh? Al vell mig de la Rambla Santboiana de Rafael Casanova. Totes les receptes que escolteu aquí i molt més, doncs, a Calvitus. I saludem, evidentment, el Pere, faltaria més. Molt bon dia, Pere.
2: Molt bon dia.
1: Què tal estàs?
2: Pues estem superbé.
1: Gestionant la calor, pim-pam.
2: Clar, què podem fer?
1: Què podem fer, si no bueno, no hi ha una altra, no?
2: Jo crec que solament ens queda acostumar-nos.
1: Sí, sí, perquè costa acostumar-se segons què, també t'ho dic, però vaja.
2: Bueno, al final, lo de la ona, no?, és contínua i t'has de pujar amb ella, perquè si no, pues...
1: Sí, senyor, és així mateix. Escolta'm, a propòsit, Pere, avui el teu darrer episodi de la temporada, ara. Per la setmana vinent ja ho saps que acabem temporada i, per tant, tu avui ja, a partir de...
2: Som-hi, va!
1: D'allà, quasi ja de vacances, Pere?
2: Sí.
1: Molt bé, i ens vols parlar de cremes. Cremes fresquetes, advocats, moltes coses ens vols portar avui, no?
2: Sí, així, moltes, sí? Sempre.
1: Va, vinga, t'escoltem.
2: Moltes coses, va. Sí, sí. Bueno, el primer, actualitat, no?
1: Sí.
2: M'ha sobtat molt...
1: Una mica d'actualitat gastronòmica?
2: Sí, bueno, no.
1: General.
2: Bueno, el tema del Mundial, no?, que ha guanyat Espanya, que sí. Per mi està molt bé, no?
1: Sí.
2: Però m'ha sobtat, no, la...
1: Sí.
2: Jo crec que és com una mena de col·lectivitat, de festejar tothom junt, perquè hi ha molta gent jove...
1: Sí.
2: Que s'ha unit, no?, aquesta voràgine del Mundial.
1: Aquesta voràgine.
2: Sí, no, que
1: jo no, sóc... em fa gràcia com ho expresses, però sí, i tant.
2: Sí, perquè és algo col·lectiu, no?, de, jo puc dir que estaré fent-hi aquí que ho he viscut, no?
1: És veritat.
2: Directament.
1: Sí, sí.
2: I jo crec que una part d'això té culpa als nois del Barça, no?, tan joves, que arrosseguen directament a transportar aquesta gent a festejar...
1: La petjada de la Masia, molt present, no?, evidentment, en aquesta selecció, que ja va passar en el primer Mundial que va guanyar Espanya,
2: va passar. Sí.
1: Molt bé, doncs, escolta...
2: Bueno, simplement per...
1: Sí.
2: Per comentar coses que són...
1: No, que està molt bé, que a més a tu t'agrada fer aquestes intros i a nosaltres ens satisfà que no només parlis de receptes, sinó que donguis el teu parer sobre coses interessants. Molt bé.
2: Vinga, doncs, sí? Farem aquesta festejada de Mundial amb un color verd.
1: Amb un color verd, sí.
2: Com és el d'un advocat. No?
1: Molt bé, fantàstic. T'escoltem directament.
2: Un tipus de fruita, no?, que combina tantes coses alhora, no?
1: Sí, que és veritat. I que té aquell pèl de... pèl, entenem, té aquell moment exòtic, una mica exòtic, sí. Però que al final
2: és
1: un personatge de les nostres hortes ben comú.
2: Sí, té tant greix, no?, que el podem combinar amb algo més suau com una amanida, no?, el podem combinar...
1: Sí, la veritat és que sí.
2: Sí, com...
1: Bé, es combinen moltes coses, de fet, vull dir...
2: Sí, per això que...
1: Molt bé,
2: que dona molt, molt, molt de joc. I avui farem una crema freda, clar. Una crema freda...
1: Fantàstic, pel temps que estem, doncs ja toca ja, això. Sí.
2: Sí.
1: Molt bé, bueno, com ho farem, això?
2: Vinga, doncs farem més o menys un quilet de que són quatre, depèn com siguin de grossos, quatre, cinc advocats.
1: Quatre advocats, vale. Molt bé.
2: Que estiguin madurets. No, no vol dir que estiguin passats, sinó madurets al punt... aquest verd intens que té l'advocat. Després, fàcil per acompanyar això, una mica de brou de verdures.
1: Sí.
2: una mica de... una nata líquida, podríem posar-li. També hi ha nata líquida per si hi ha vegans que sigui... de, que no sigui de procedència animal, també podíem posar-li, no?
1: Molt bé, sí, i tant, són opcions, i que hi ha gustos per tot, a més, i tant.
2: I després, si volem posar-li cosetes per canviar, no? Pues, una dent d'all, una mica de poma, i la seva frita també al final. Això per acompanyar, també podíem posar-li una mica de formatge fresc, te quedaria superbé. Bueno, va, farem. El primer que farem serà tallar els albocats per la meitat. Això és molt fàcil. Després, amb una cullereta, vale, farem com buidar l'albocat. La polpa de l'albocat, pues això. Posarem la polpa dels albocats i l'afegirem al brou que havíem fet de verdures, vale? Ara que estem de temporada, pues una crema de una mica de, pues, de verdures, pues, amb una mica de porro, de cogombra, de carbassó, una mica de pastanaga, podríem fer així una mica de combinació, vale? Pues això, li abocaríem més o menys la meitat.
1: Molt bé.
2: Vale? Perquè... serà molt dens, no? I triturarem amb la batidora que quedi molt finet, molt finet. Afegirem, jo a mi m'agrada posar-li una mica un rajolinet d'oli. Vale?
1: Un rajolinet d'oli. Vale.
2: Una mica d'all i un toquet re. 3 gotes de vinagre. Vale? I després la sal. Sí? I la crema de llet.
1: Molt bé.
2: Això, anem amb la batidora, triturem bé que quedi molt, molt finet, passarem pel xino, vale? I també, quan estigui tot, el que farem serà cuinar-lo una miqueta, perquè hem fet una mica de crema de llet, li hem posat crema de llet i així queda molt més millor.
1: Molt bé. Què més?
2: Li dona un toc, no sé com dir, però el umami que té la crema de llet junt amb aquesta crema és molt interessant.
1: Molt bé, és un matís, molt particular, diguéssim.
2: Sí.
1: Què més?
2: Bueno, després el que farem seria, quan ja el tenim, no? El deixaríem reposar a la nevera molt de temps, perquè...
1: Quan diem molt de temps...
2: Que refredi bé, 3 o 4 horetes.
1: Ben bé, 4 hores, 3, 4, sí. Ben sí, fresquet, evidentment.
2: Sí, molt bé, sí. Molt bé. També li posarem un truquet perquè no s'oxidi, una mica de... El filmarem amb...
1: Molt bé.
2: Perquè no li doni l'aire.
1: Important això, aquest detall.
2: Sí.
1: Vale, molt bé.
2: I després... Ja ara ja al final de tot, no? Serà per acabar, no? De fer això. Per menjar-lo i servir-lo, no? Opcions que tenim, que hi ha moltes, hi ha moltíssimes.
1: Segur.
2: Començarem a donar idees.
1: Per exemple.
2: Vale.
1: Va.
2: Si volem molt, molt sa.
1: Sí.
2: Una mica de cogombra i una mica de manzana de poma àcida.
1: Ah, molt bé. Vale? Molt bé.
2: Si donem un contrast guai.
1: Bueno, aquest seria un exemple.
2: Vale.
1: Va, què més?
2: Uns... trossets de pastanaga tallades en palets, no?
1: Molt bé, sí, t'entenc.
2: En juliana.
1: Molt bé, també.
2: També estaria...
1: Una altra opció.
2: O també amb un pelador, també posar com uns llaços de pastanaga tallats molt primets.
1: Sí, aquells rissos també que es fan, correcte. O aquells nusos, o digue-li com vulguis.
2: A mi m'agrada molt la pastanaga.
1: Sí, ets de pastanaga, tu. Molt bé.
2: Sóc un pastanaga.
1: Bueno, diuen que va bé per la vista, per tant... No, sí, home, ho han dit tota la vida, això de la pastanaga va bé per la vista. Sempre ho han dit, mira els conills, quina vista que tenen més bona. Sí. Li s'agrada la pastanaga. Molt bé.
2: Tant.
1: Què més?
2: Després hi ha opcions una mica menys saludables. Que ui, no digui...
1: Menys saludables, ara fas por, no? Perquè...
2: No. Però bueno, ja si mengem una crema d'alvocats, pues, a mi m'agrada molt un formatge fresc. Ah, que bé, de, un formatge fresc, bé, una mica de caràcter.
1: Home, n'hi ha que són ben saludables, de formatges, no?
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Un de vaca que estigui bé, de cabra també.
1: Sí.
2: Molt vale? De cabra podíem anar fins a un feta també.
1: De búfala.
2: De búfala.
1: Per què no?
2: Sí, alguna mozzarella.
1: Sí.
2: Algun... Podríem posar-li per sobre com unes kennels que es fan amb cullera de burrata, no?
1: Ah, molt bé.
2: Que també combinaria superbé.
1: Molt bé.
2: Vale.
1: Molt bé.
2: Després, més coses així, pues una mica de pols de pernil, podríem posar-li.
1: Això anava a dir-te, jo pensava dir que quan sortirà el pernil? Sí, quan sortirà el pernil maco, eh? Doncs mira, ja ha sortit.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: O una mica de cansalada ibèrica, torradeta...
1: Va, ara t'entenem. No? Què volies dir quan deies no saludable? Que no vol dir que no sigui saludable, però vol dir, home, menys dietètic, digue-li com vulguis, no? Dietes
2: uns crostons de pa ja...
1: Veus? Sí.
2: Navegant amb els...
1: ho estàs convertint això en un... un platàs, ja. Vull dir, això al final... Molt bé.
2: Sí.
1: Correcte.
2: Sí.
1: No, que sí. Correcte.
2: Molt també bé. Podríem donar-li un toc mariner, no?
1: Mariner, va, no. Què hi posaries?
2: A mi, unes gambes bones peladetes.
1: Unes gambetes per allà,
2: sí.
1: Com si estiguessin en un jacuzzi.
2: I del mateix, de la planxa que hem fet les gambes, podríem posar-li un rajolinet d'oli per sobre.
1: Ah, val, sí. Vale. Una pinzellada d'aquelles de patapam.
2: Sí. Perquè amb l'ai que l'hem posat amb les gambes i la sal... Això puja i és com un menjar de Déu.
1: Sí, bueno, digue-li d'aquesta manera.
2: De...
1: Correcte.
2: Bueno.
1: Molt bé. Déu-n'hi-do. Això seria tot? Sí?
2: Això seria tot pel plat que fem avui.
1: Que clar, s'entén que això és un entrant. O un primer plat.
2: Sí.
1: No?
2: Home, si fas un plat... Jo no dic que mengis mig litro.
1: No.
2: Però per sopar... acompanyat d'uns crostons de pa
1: i
2: una mica de...
1: Que després en tens prou amb alguna peça de fruita o el que sigui i ja està, tu. I has fet un sopar del tot, què vols que et digui, saludable.
2: Doncs jo
1: molt
2: crec
1: bé,
2: que...
1: Molt bé,
2: que
1: sí. Escolta'm, en què ho acompanyaries, això? En què ho regaries, sobretot? Bueno,
2: uf.
1: Al final és un entrant o un primer plat, ja ho sé, però...
2: Mira, ahir vaig fer una cervesa molt gastronòmica de l'Estrella Galícia. Bueno,
1: molt bé. Perquè... Sí, bueno, no, escolta, que pots dir marques al final.
2: Sí. I era una cervesa negra, però no deixava de ser una cervesa molt... com molt aromàtica, la bombolla molt fina. Semblava més... com un vi amb una mica de carbònic,
1: ja t'entenc,
2: que en una cervesa.
1: Ja t'entenc. No, aquell matís especial de gourmet,
2: I tenia era una cervesa negra, però no deixava de ser una cervesa així com això, com diguéssim, com
1: caràcter,
2: un cava.
1: Amb caràcter, però...
2: Sí. Tenia molta regalí.
1: Molt bé. Sí, regalí. I tal. Molt bé, escolta'm, jo què sé, val, que està molt bé, que acompanyar això fins i tot ho trobo, amb cervesa, ho trobo creatiu, fins i tot, eh? Sí, ho trobo una bona idea, eh? Molt bé, Pere, escolta'm una cosa.
2: Digue'm-vos.
1: Tu acabes temporada, però ja saps que sempre acabem amb aquelles preguntes que us fem una mica per anar entenent com és l'entorn en el qual treballeu els vostres fogons, les vostres cuines. Us hem anat al llarg de la temporada, us hem anat preguntant coses que poden semblar banals, però que defineixen una mica com voleu treballar, com és el vostre entorn, això que et dic. I la setmana passada li vàrem preguntar a l'Anna, fixa-t'hi, un tema com la il·luminació. Quina és la il·luminació que tens a la teva cuina o com t'agrada a tu i per què? És a dir, focus separant els diferents departaments, una llum general, fluorescents, llums de baixa intensitat, ben clara, no ho sé. Ella ens va explicar doncs, la il·luminació que té la seva cuina i amb la que li agrada treballar. Et pertoca tu ara.
2: Quina bona pregunta és aquesta, eh?
1: Bueno, home, al llarg de la temporada us anem fent moltes de preguntes de...
2: Jo crec que aquí hem de diferenciar no, una mica de lo que és el joc de feina de...
1: Sí, sí. D'elaboració, dels plats, dels fogons...
2: D'un tema domèstic de casa,
1: clar,
2: no?
1: Clar,
2: Per treballar sempre una bona llum, que estigui...
1: Clara.
2: Clara.
1: Molt bé.
2: Clar. Per casa també, però hauríem de combinar aquesta llum tan...
1: Sí. Això,
2: combinar-la... pues això, deixar focus no sé com es diuen per sota dels mobles
1: ara... Sí, sí, hi van unes tires de llum de leds. Mira, precisament ens explicava l'Anna més o menys això que tu dius.
2: No, però sí que és veritat que per fer elaboracions
1: és una altra cosa. Preval més el ser pràctics, diguéssim, sí, que no pas el disseny.
2: És important, sí, és important tindre una bona il·luminació perquè és més fàcil treballar-hi. O sigui,
1: sí,
2: això
1: sí,
2: està
1: sí.
2: Clar.
1: No, no, sense
2: després, dubte. Que estàs ja cuinant i fent xup-xup i tal, i poses ja la llum dels leds allà.
1: Bueno, doncs també, no?
2: Pues sí, sí, sí, posa la copeta de vi al costat.
1: Molt bé. La qüestió és no carregar-se massa, però veure-hi. Al final és, sí, sí, és una mica això.
2: Però sí, per la feina una bona il·luminació
1: és... I com més general millor, no? Suposo
2: sí,
1: que...
2: Sí, sí, que estiguin tots els punts ben il·luminats.
1: Clar, clar, clar.
2: Que no hi hagi punts morts de llum, no?
1: No, no, perquè tu tens estris i tens eines i tens coses doncs, que les has sí, de localitzar clar. Amb rapidesa. Molt bé.
2: Correcte.
1: Molt bé, doncs era...
2: Dit això.
1: La pregunta d'aquesta setmana, que de fet és la darrera de la temporada per
2: molt
1: tu,
2: bé.
1: Escolta'm, a banda de que evidentment et desitgem unes vacances brutals...
2: I jo també les...
1: El que queda d'estiu també, eh?
2: Les desitjo per vosaltres i per mi.
1: Clar que sí. No, home, clar, clar, és això. I agrair-te, doncs, un cop més el teu compromís doncs amb aquest programa La República Santboiana de Ràdio Sant Boi en la que ja fa 11 temporades per tant, agrair-te doncs això el que vulguis estar aquí i ens vulguis explicar les coses també, les teves receptes ja són conegudes arreu del planeta del planeta de la República Sant Boiana.
2: Estaria bé fer com els punts d'on hem... arribat a fer una connexió, no?
1: Ai, sí, és
2: veritat. A l'Antàrtida,
1: sí.
2: A Alaska,
1: jo que sé,
2: a Austràlia.
1: A molts llocs estranys. No estranys, no, però hem fet connexions també força interessants.
2: El desert del Sahara.
1: Doncs sí, sí.
2: Estaria...
1: Jo crec que...
2: Això es podria mirar o no?
1: Podrem mirar. Podem fer un repàs un dia i de dir, a veure, com ens ho hem fet durant 11 temporades, no? I fins i tot tu conduint amb cotxe.
2: Imagina't a un saharaui pensant que està fent una crema d'alvocats.
1: Déu-n'hi-do.
2: Impensable.
1: Bueno, ja ho mirarem, això.
2: Farem una altra cosa.
1: Sigui com sigui, que tinguis un bon estiu i, si et sembla, home, acabem com acabem, sempre, perquè...
2: Sempre hem d'acabar bé.
1: Aquestes cremes... què tenen sempre. Aquestes cremes? A la de 3?
2: Home, i tant.
1: Sí? Aquestes cremes tenen molt de 1, 2, 3. Rock and roll!

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllesanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Cròniques Bastardes, amb l'Enric Bastardes, esclar.
1: Deu i 37 minuts. A l'altre cantó del fil telefònic ja hi tenim l'Enric Bastardes, probablement des del cor de Catalunya, des de la ciutat de Manresa. Bon dia, Enric.
2: Bon dia, Mareu, i gent que escolteu. Com aneu?
1: Bé, anem bé. Una mica amb por de com anirà la cosa, perquè se't sent allò que dius escardat, amb el bon sentit
2: sí,
1: de la paraula.
2: A veure, espera, que farem una prova.
1: Sí, farem una prova.
2: A veure ara com se'm sent.
1: Ara jo et sento bé. Jo et sento bé.
2: Sí, perfecte. Sí. Saps què pot passar? Que estic a casa avui i depèn de com la cobertura va justa, és com un búnquer amb parets d'aquestes
1: sí.
2: I de vegades ja m'hi he trobat. Mira, però la solució, ho dic per algun dia, que ho podem provar, és que en comptes de fer la trucada normal per WhatsApp, que llavors va per wifi i de vegades va millor.
1: Molt bé, molt bé.
2: Solucions als problemes.
1: Doncs entenc que estàs, com tu dius, en una mena de búnquer, amb el bon sentit de la paraula. Suposo que no tens les parets de plom, suposo que no.
2: No
1: hem arribat a això encara.
2: De moment no.
1: Es veurà. Bueno, escolta'm, res, que tenim 5 minutets avui i res, que et demanem això, que les bastardades, fixa't com ho anomeno,
2: però
1: amb el bon sentit de la paraula,
2: Sí, home, com les trompades, però...
1: Les bastardades, doncs, vagin a doixo. T'escoltem directament.
2: Bueno, ostres, amadeu, jo avui, mira que avui tenim poc temps, i anava a dir, mira que hi ha coses avui, és veritat que es veu que és l'estiu, però tot i així, inclús es veu que és l'estiu, perquè abans passava més, que el juliol ja no hi havia notícies de cap tipus, a l'agost tot eren passatiempos, sudocus i coses d'aquestes, i ara... Costa més que parin les notícies, però fixa't que fins i tot la trompada de la setmana, que hi havia trompades que déu-n'hi-do, hòstia, per mi la trompada d'aquesta setmana és que va intentar sortir la foto de la Roja.
1: Sí que és veritat, sí.
2: Em sembla una meravella el que va fer Donald Trump, que va passar per allà, com Pedro por su casa, a poc, caminant com si estigués al saló de casa seva, que l'acompanyava, hasta l'Infantino, el Merino,
1: sí,
2: va agafar l'esquena, com volem dir, senyor, a part, saps allò típic que te'n vas a... Jo què sé, pugem per cas, les fonts del Llobregat.
1: Sí, per exemple.
2: Que et pots tirar una foto amb la colla.
1: Sí.
2: Hi ha el típic senyor que passa per allà i que no se n'adona. I que li has de dir, senyor, apartis, que estem tirant una foto de grup.
1: Sí, sisplau, faci el favor de fer-se un costat. Sí.
2: I hi ha alguna foto on surt el Donald Trump mig de costat com sortint, que dius, em sembla una meravella que el senyor que governa el món no se n'adoni de quan no és benvingut ni en una foto.
1: Imagina't, jo crec que també s'ha de saber fer, O sigui, és un art, el que fa aquest home és un art. Entenem, ho dic amb el bon sentit de la paraula, jo no l'aprovo ni m'agrada gens ni mica el que fa, però...
2: Estic amb tu, que de vegades...
1: No tothom ho sap fer, això.
2: Aquest senyor realment ho fa sense voler o sap que ho està fent? Perquè hi ha moments que sembla que sigui allò, perdona que ho digui així, mig tonto, però hi ha vegades que dius, no, que em sembla que aquest tio sap el que està fent, vol sortir la foto, si ell s'hi queda per collons haurà de sortir la foto, per tant, aquí em quedo. I aquest punt que jo no sé si és que no se n'adona, o que realment se n'adona i ho fa expressament, que encara em sembla pitjor.
1: Sí, encara, sí, ja ho pots dir-ho, encara
2: però,
1: sembla pitjor.
2: He pensat, clar, trompada del dia aquesta, felicitar, òbviament, a la selecció espanyola i els jugadors del Barça que formen part de la selecció espanyola, la mitja mal, el Cubarsí, que hauríem de fer ara un Verkami per veure si li donen la pilota d'or.
1: Ui, ja ho pots dir-ho.
2: Home, jo penso que per davant de tot, ara mateix Cubarsí, quasi hauria d'estar, com a mínim, entre els tres primers.
1: No, de moment no surt ni l'alineació... Aquella alineació que s'ha fet de l'equip ideal, diguéssim.
2: Li van donar el millor premi a Jove i no surt a la ideal. Ja és raro, perquè una cosa hauria d'anar amb l'altra. Bueno, dit això, dic que el tema del Mundial ja el podríem tancar, perquè mira, doncs ha guanyat Espanya, ja en tenen dues, doncs tot això que s'emporten cap a casa, doncs podria parlar també allò que n'hi diuen largo y tendido de la gorra que portava Ferran Torres, no sé si era la més adequada, no sé si vas veure una mica com anava la selecció espanyola per Madrid, la gorra aquesta que portava, Make Spain Great Again, que hasta el Trump l'ha provat i ha dit, ho veus?
1: Sí.
2: Com tothom és com nosaltres.
1: Sí que és veritat.
2: Ferran, que has fet el gol que ha donat el Mundial, però igual la gorra aquesta...
1: A vegades ho fa la ignorància, això, vull dir que...
2: Jo penso que sí.
1: Potser et donen una gorra i no saps ni què t'estàs posant. No
2: si li haguessin donat una gorra d'aquestes típiques que et regalaven quan anaves allà, aquí, es feia l'Expo Bages, que et donaven aquí, goita de l'empresa, la fusteria, hermanos... Martínez, posa't en una d'aquestes.
1: I ja està, escolta.
2: I ja està, i menys, i menys follon, i a sobre els hi fas una mica de propaganda a aquesta gent.
1: A saber.
2: Però bueno, també és veritat que quan no saps de què parlar, acabes parlant de qualsevol cosa, i el futbol com que ho magnifica tot. Però bueno, jo penso que l'altre tema que també s'ha de tocar, perquè és

0: pots fer una mena de resum general de quines són les coses que t'han semblat a tu més inversemblants i tal. Però això de cara a la setmana vinent, eh?
1: Sí. Mira, t'ho compro miraré de fer un top de notícies impactants.
0: Que xulo.
1: Que probablement, ja t'ho dic, ja ho avanço, n'hi haurà alguna del Trump, i encara me la jugaré més. Faré alguna aposta de temporada que ve.
0: Ah, de què és el que passarà, potser?
1: De què passarà? Què passarà amb el Barça? Què passarà amb la política local? Què passarà perquè, com que l'any que ve hi haurà eleccions i tot això, me la jugaré. Com que això queda gravat a la Maroteca, llavors la gent ho podrà anar a buscar i dirà, hosti, l'Enric, tu, ho va clavar. O al revés, hosti, l'Enric, tu, se la va jugar i ni una, eh? Se la va veure un allà al xiringuito.
0: Veurem.
1: No ha endevinat res.
0: Veurem si et guanyaràs la vida al final com a profeta, digue-li com vulguis.
1: Jo me la jugaré, jo me la jugaré, i allò que ni deien els romans, alea jacta est, i que sigui el que Déu vulgui, tu.
0: Digue-li d'aquesta manera, sí senyor. Molt bé, doncs ara sí, ho hem de deixar-ho aquí, Enric, que res, una abraçada, això que et deia, i que moltes gràcies per les cròniques, com sempre, la setmana vinent, darrera crònica de la temporada, eh?
1: Doncs la setmana que ve, aquí com un clau, tu, a la darrera de la temporada.
0: Molt bé, doncs així ho farem. Una abraçada sambollant en direcció Manresa.
1: I una abraçada de tornada de Manresa cap a Sant Boi.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Enric.
1: Gràcies, adéu-diós.
0: I ens hi posem de seguida, doncs, ja ho sabeu, amb els contes. Els contes de l'Albert Estenguer, el membre de la Faula, l'Associació Catalana de Professionals de la Narració Oral. Escoltem-lo.
2: Això és el cercle dels mentiders. El cercle que feu tots vosaltres per escoltar les històries, llegendes i contes que us porto. Jo sóc Albert Estenguer.

Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere, i quan els altres tiraven endavant, els uns tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns varen haver de tirar enrere, i expliquen que en la retirada varen deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i varen deixar una víbria. Ui, una víbria, un drac, en deien, una víbria petitona, petitona, petitona, lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. Aquella bèstia cridava, bramulava per tot arreu, i els cristians, tranquils i creguts que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà empresonada, i volava per tot arreu, i es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès ple de pallers havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquella mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona, expliquen, i vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova. I en aquella cova hi va entrar, sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta, va mirar així enlaire, va fer un crit, i la bèstia aleshores el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa allà, i amb el que va

0: saber que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot. Un arbrot que li va servir per tallar el primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va cremar, perquè primer va cremar l'arbre, i amb l'arbre tot cremat, aquell comte estava ben agafat en allà. La víbria se li va anar acostant i amb la boca oberta se'l va voler menjar. I de tal manera ho va fer que el comte va poder dirigir aquell arbre, que tampoc no és que fos massa gros, però era recte i ferm, el va poder dirigir cap a la boca. I amb la mateixa força que la bèstia, jo, el volia cruspir, se li va clavar en la gola aquell arbre. I la bèstia en allà va quedar morta. Morta, amb una ferida interna, no pas a la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall. I aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria. Se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell. I en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns. Hi havia una vegada un pare i una mare que tenien un fillet petit, petitó, petitó, com un cigró. Era tan petitet que li deien Patufet. Un dia, a casa seva, en Patufet va sentir la mare que s'esglaiava. Ai, pobre de mi, deia la seva mare. Ai, m'he descuidat de comprar el safrà, i ara com ho faré per fer el dinar del pare? Ai, ai, ai, ai, que hi hauré de tornar. I en Patufet, frisós per anar a comprar ell tot sol, perquè ell ja era gran, era petit, no era gros, però era gran. En Patufet li va dir, mama, mama, ja hi aniré jo a comprar el safrà. Què has d'anar tu, ca, home, ca, no veus que ets petit i petitó i et trepitjarien com si fossis un cigró? I en Patufet va dir, no, mare, no, que jo ja sóc gran, que has de ser gran si ets petit? Petit sí, però sóc gran, mare, jo no sóc gros, però sóc gran, mare, jo vull anar a comprar el safrà, que sí, que mare, mare, mare. Ai, i en Patufet es va posar a plorar allà mateix. I la mare, ai, mira, per no sentir-te plorar, agafa el dineret i ja hi pots anar a comprar. I en Patufet se'n va anar tot xinutxant-ho amb aquell dineret que era petit, però com que ell encara n'era més de petit, resulta que el dineret era gros per ell. I se'n va anar xinutxant-ho, com us dic, cap avall, cap a comprar. I vet aquí que, com que va veure tants peus i tanta gent pel carrer, en Patufet va començar a cantar una cançó perquè la gent, ja que no el veia, com a mínim que el sentís, per no trepitjar-lo. En Patufet va començar dient... Patim, patam, patum, homes i dones al cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. I així anava cantant, i la gent s'espantava. D'on ve aquest soroll? D'on ve? Què passa aquí? Que hi ha fantasmes? Ai, que hi ha encantats! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. La gent s'anava apartant i deixant via lliure en el mig del carrer perquè en Patufet, tot sol, anés anant cap a la botiga. Va arribar a la botiga i en allà va fer un crit perquè se'l veiés. Bo i això, no se'l va pas veure. Que ja sóc aquí, voldria una migueta de safrà, que la mare se l'ha descuidat. El botiguer estava espantat també, sentia aquella veu i prou que mirava i no veia ningú. Que sóc aquí, al costat del sac de patates. I el botiguer va mirar, coi, no veig res, no veig res. En Patufet va llançar la moneda en l'aire, la moneda va caure, va dringar, i amb aquell dringar de la moneda en Patufet es va fer veure. Ah, sí, ja et veig, va dir el botiguer. Sí que n'ets de petit, sí, però sóc gran. Bé, bé, gran i petit. Bé, la qüestió és que en Patufet va demanar una miqueta de safrà. Aquell senyor li va donar el safrà, va agafar la moneda i en Patufet cantant el patim, patam, patum, se'n van tornar cap a casa seva i a casa seva, quan hi va arribar tot cofoi, tot content, li va dir: «Mare, perquè vegis que sóc gran, aquí tens el safrà», i li va donar. I la mare va acabar de fer el dinar, i quan va acabar de fer el dinar, la mare va dir: «Bé, Patufet, me'n vaig». «Ah, on vas, mare?» «Vaig a portar-li el dinar al pare. No veus que hi ha omplert el cistell amb totes les menges? Li vaig a portar el dinar al pare, que està treballant a l'hort, allà dalt, a la muntanya, al mig del camp. Sí, home, sí, ja te'n recordes, no?» «Sí, mare, sí». I en Patufet anà rumiant: «Mare, mare, per què... per què no m'hi deixes anar a mi a portar el dinar al pare? Ara ja sóc gran, ja he anat a comprar». «Sí, però, Patufet...» La mare no li volia deixar anar. «Patufet, sí que ets gran, però és que ets petit, no ets gros. I vet aquí que, aleshores, si te'n vas a portar el dinar al pare, no hi arribaràs pas». «Per què, mare, que jo ja sóc gran, que no em perdré pas?» «No, no et perdràs, però és que el cistell és gros, és més gros que tu, pesa tant que no podràs...» «Que sí, mare, mira!» I en Patufet, ui, xiroi com era, va agafar aquell cistell i se'l va carregar a l'espatlla. La mare va veure com el cistell tot sol pujava i va dir: «Sí, noi, sí. Doncs vés, vés. Vés i tranquil, perquè per allà no trobaràs gaire gent i ningú et trepitjarà». I en Patufet va començar a caminar, tot content, content, content. I bo, i que no hi havia ningú que el pogués treballar. Ai, treballar, què dic, treballar? Anava a portar el dinar al pare, que era el que treballava. Bo, i que no hi havia ningú que el pogués trepitjar. En Patufet va començar a cantar la mateixa cançó. Ja li agradava. Patim, patam, patum, homes i dones al cap dret. Patim, patam, patum, no trepitgeu en Patufet. I de cop i volta un gran barrabum es va sentir per tot arreu. Brum, brum, brum. Ai, era un tro gros, amb un nuvolot gros negre que hi havia allà al fons. I vet aquí que en Patufet va pensar: «Ara pla, que plourà». I sí, la primera gota li va caure al nas. «Me caso amb l'olla, el dinar del pare es mullarà». I en Patufet, mirant aquí i allà per tot arreu, en Patufet va veure que hi havia una col grossa, grossa, que no és que fos grossa la col, el que passa és que en Patufet era petit. En Patufet, la qüestió és que es va amagar sota de la col, i a sota de la col també hi van tatxonant, bé, que hi va posar el de llonces el cistell amb el menjar del pare perquè no es mullés. I en allà en Patufet anava veient les gotes d'aigua com queien. En Patufet estava redós, vull dir que no es mullava ni gota. En Patufet estava en allà i tantes estona s'hi va passar, perquè va ploure una bona estona, que en Patufet, sense adonar-se'n, allà sota de la col, en Patufet es va dormir. Ai, ai, i és clar, com que estava adormit, no se'n va adonar que va deixar de ploure. Va parar de ploure. En Patufet en allà dormia encara. I com que en Patufet encara dormia, tampoc se'n va adonar que un bou gros i afamat s'acostava. Aquell bou, ensumant totes les olors de les arbotes i de les cols que hi havia en aquella feixa, vet aquí que s'hi va anar acostant. I mira, ves per on, va voler aquella col on hi havia en Patufet a sota. El bou no ho sabia. El bou només va obrir aquell rellam de boca que tenia i... es van passar la col sencera. I amb la col es van passar també en Patufet. I segurament també es van passar, i a dintre de la panxa hi van a petar, tot el cistell amb el dinar del pare. En Patufet no sabia on era. Tot era estrany. Mai havia anat a petar la panxa del bou, però d'allà no en podia sortir. S'hi va estar estones, moltes estones, tantes que el pare i la mare estaven amoïnats. «I en Patufet? On és en Patufet?» li va dir el pare com va tornar. I la mare va dir: «Ai, no ho sé pas, no ho sé, on és en Patufet?» I com que era tard, ja era de nit, amb dos fanals, vet aquí que se'n varen anar pel camí que anava cap a l'hort a veure si trobaven en Patufet. I el pare i la mare cridaven: «Patufet, on ets? Patufet, on pares? Patufet!» I varen començar a cridar tan i tan fort i caminant com anaven, que varen fer un d'aquests crits a la vora d'allà on dormia aquest bou. I el bou no es va despertar, no, però en Patufet, des de dintre de la panxa d'aquella bestiassa, va sentir el pare i la mare. El pare i la mare que el cridaven, i en Patufet va cridar des de dins de la panxa, eh? «Sóc a la panxa del bou, que no hi neva ni plou!» Coi, el pare i la mare: «Patufet, on ets? a la panxa del bou, que no hi neva ni plou. I així moltes vegades, fins que el pare i la mare varen veure que sí, que la veu venia de dintre de la panxa del bou. Noia, va dir el pare, vés a buscar la palla, que jo també em vaig a buscar altra per aquí, i farratge, i menjar, i coses, perquè el bou s'atipi. I sí, li varen començar a donar menjar al bou, i el bou anava menjant, s'anava tipant, perquè veia un el bou per deixar de menjar alguna cosa. Vet aquí que el bou es va anar menjant tot el que li donaven, i després de menjar-s'ho tot, el bou es va anar inflant, i encara en demanava més, i més n'hi donaven. I quan el bou va ser prou gros i inflat, el bou va fer un pet tan gros que en Patufet, de dintre del bou, va sortir com si dugués un coet al cul, ràpid, i va anar petant a la feixa del costat. I justament en allà hi havia el pare i la mare que s'ho miraven. I el pare i la mare, quan el varen veure allà a terra, en Patufet, contents el varen agafar, el varen abraçar, i se'n varen anar tots cap a casa seva. I d'ençà de llavors, a mi m'han dit que en Patufet, d'ençà de llavors, va fer feina, vull dir, va esmerçar-se a menjar molt i molt i molt per créixer. I en Patufet, vet aquí que diuen i expliquen que ha crescut. I ara en Patufet és alt, no és petit, és gran i gros. És alt, és gras i té una cara... Vosaltres sabeu com em deien a mi quan jo era petitó? No ho sabeu? Doncs jo no us ho diré pas.
1: Mentider.
2: Mentidera, tu.
3: Mentidera.
2: Mentidera.
1: Sí, què? Que no t'agrada?
4: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
0: Els que expliquem històries...
1: En tenim un.
0: De què?
1: D'aquests cercles.
0: Mentides, mentides i més mentides.
5: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el cercle dels mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar. Fins llavors, adeu-siau.
6: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que mor als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua, i l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió que també ha estat marcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango. És una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors que han denunciat les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumin. Iberdrola dispara en un 22% els guanys del primer semestre de l'any amb un benefici de més de 4.000 milions d'euros. Naturgy també augmenta el benefici un 6% i suma 1.200 milions d'euros de guanys. També fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el que es coneix com a Plàter. En canvi, hi ha tres municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riyadh en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. I ha mort als 51 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere de Bon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables pel grup de les Illes.
2: Esports. Primer fitxatge per al Barça femení per a la nova temporada. Es tracta de la jove central René Van Asten, de 19 anys, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030. Ha estat una de les grans revelacions de la Lliga neerlandesa i també ha debutat amb la selecció absoluta del seu país. S'acaba de fer oficial. Aleksandar Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys firmarà per a les dues pròximes temporades. Aquest vespre a les 8, Olot Girona, segon amistós de pretemporada als gironins. L'Espanyol va golejar i el Pau Francesc 4-0 i la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a nou seleccionador del país.
6: I pel que fa al temps, es manté la calor intensa i l'aixafogó amb ambient de plena canícula a tot el país. Les temperatures se situaran per sobre dels 35 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Sol amb cel enterbolit. Aquesta tarda s'esperen nuvolades amb algun petit ruixat a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimecres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimecres, com és habitual, obrirem l'espai setmanal amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixerem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. Avui ens visita l'assessor financer Carlos Caravaca. També avui dimecres, com és habitual, obrirem l'espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixerem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlarem de la programació dels cursos per a joves, la formació t'obre portes i també de les ofertes de feina vinculades al projecte Suporta l'Estudi Tu Pots. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui dimecres recordarem la darrera conversa que vam tenir per tancar aquesta temporada amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo. Amb ella parlàvem de la presentació de l'informe anual de la sindicatura presentat al ple municipal del mes de juny. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dimecres i avui marxem a l'any 1989, quan per dues setmanes consecutives l'exactriu Martí, que va aconseguir la primera posició de la Billboard Hot 100 dels Estats Units amb una cançó que és Toy Soldiers i amb la que comencem també aquest Dies de Ràdio.

0: Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Un parell de minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i obrim l'espai setmanal amb l'Associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia, quines empreses tenim a Sant Boi o quin és el seu funcionament. I avui amb la visita de l'assessor financer Carlos Caravaca, que ja saludem. Carlos, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per l'invitació, Mònica.
0: I des de Sant Boi Empresarial saludem a la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia, Mònica.
0: Doncs ara de seguida comencem a parlar de finances, per això ens ajudarà, com sempre, el Carlos Caravaca, però de moment ens quedem amb Sant Boi Empresarial. Laura, de quina manera, si algú que ens escolta i vol formar part de la vostra associació, com ho fa?
2: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: De seguida ens quedarem amb l'agenda o la mini-agenda o el recordatori d'alguna activitat que hi hagi ja de cara al mes de setembre, perquè ara sí, estem a la recta final d'aquest mes de juliol i, evidentment, també doncs, tot el que sigui reunions, convocatòries, cursos, tot això, pràcticament ja fins al setembre, no?
2: Exacte, tot i que no tanquem a l'estiu, a l'agost, que sempre estem operatius per qualsevol problema o dubte que puguin tenir els associats, però sí que ara ja La feina ja ha baixat una mica perquè ara ja estem preparant de cara al setembre.
0: Doncs som-hi, ens hi posem parlant, com dèiem, amb l'assessor financer Carlos Caravaca. Per tant, parlarem de finances. I ara que dèiem això de mes de juliol, mes d'agost, antigament anava a dir, bé, fa molts anys, sembla que s'acabava la vida, no? Que el mes de juliol es tancava tothom el mes d'agost, que el mes de juliol doncs, això era un punt i a part, que financerament, laboralment, les empreses, els negocis, tothom tancava tot el mes o bona part del mes d'agost. Mm-hmm. Tot això ja no passa, oi? Que no?
1: No, almenys amb el canvi en respecte a la meva, al meu sector, són mesos que últimament, els últims anys, estan sent moguts una miqueta.
0: És a dir, que al contrari del que podríem pensar o del que passava fa un temps, ara hi ha feina, a juliol i agost, o financerament hi ha moviment?
1: Bueno, jo crec que és per un tema de que n'hi ha molta informació. Uh-huh. Llavors la gent té més temps de ser-hi, de llegir, i el que fa és, bueno, en el meu cas, cartera de clients, i els clients i gent que vol ser client o té perspectives de ser-ho, sempre pregunta, no? Et truca i vol informació.
0: Clar, potser notícies o informació que li ha arribat un altre mes de l'any, doncs ara portem, que té temps per analitzar-ho, és quan s'hi posa, no?
1: Portem uns anys moguts, en el sentit de molta incertesa, també és veritat, això genera més inquietud en els clients, no? Però bueno, és això, no? És el que dic. Jo, en el meu cas, puc dir que no són especialment mesos per estar tranquil.
0: Ah. Bé, així que mes d'agost mogut, també aquest?
1: Sí. Sí? Jo crec que sí.
0: Bé, el Carlos Caravaca, aquest assessor financer que ens acompanya, precisament ho feia a l'inici d'aquest 2026, a finals del mes de gener, ens visitaves i et preguntàvem com aniria o com creies que financerament aniria aquest inici de 2026. Clar, ara estem justament a la meitat d'aquest 2026. Estem on creies que estaríem el mes de gener o hi ha hagut algun canvi?
1: No, a veure, sempre estava la incertesa del senyor Trump, el que podia fer, però sí que és
0: la variable que, correcte, com és una variable, mai sabem què passarà, no?
1: Correcte. Va ser el tema de la guerra a Iran, el que va fer o ficar més por en els mercats, no? Però, bueno, la tendència que vaig comentar és serà un bon any i continua. Ha sigut o està sent un bon any i jo crec que acabarà sent un bon any.
0: Mm. Val? Ara algú que ens escolta dirà, un bon any per qui?
1: Bueno, pels estalvis i els diners,
0: sí?
1: I els mercats.
0: Sí?
1: Correcte.
0: Sí.
1: Correcte.
0: Clar, perquè el tema de l'estalvi és un tema que sempre parlem amb tu i sempre et fem aquesta pregunta. Tothom pot estalviar i tu ens dius que sí, que tothom pot estalviar. Més o menys tothom pot o hauria de poder.
1: Ho hauria de, correcte.
0: Hauria de poder.
1: Correcte, perquè s'ha de controlar la despesa, més a més. I és el que a vegades, doncs, sobretot aquesta època, sí que és veritat que el tema vacances, la gent té la tendència, ja és un costum, de financiar unes vacances. Financerament, jo no ho recomano. És el si pots, si no pots.
0: Exacte. Val? Perquè tot això s'haurà de pagar tard o d'hora. Perquè sembla que no ho paguem, però ho acabem pagant. I oi que ho paguem més car?
1: Sí, interessos i tot això. Llavors, jo recomano, si es vol estalviar, agafar llista de despeses, quines són fixes i quines es poden o limitar o fer desaparèixer o baixar bastant. Llavors, d'allà aconsegueixes una capacitat d'estalvi mensual. I és a partir d'aquí a la qual tu ja pots fixar objectius financers, mig, llarg termini, aproximadament, quantificar-ho, que és important quantificar tot això, i començar.
0: Doncs avui, amb aquests consells de l'assessor financer Carlos Caravaca, i sempre que vens et fem la mateixa pregunta, perquè ens agrada conèixer de prop la teva feina i si realment podríem necessitar o no els consells d'un assessor financer. Què és un assessor financer? En què ens pot ajudar una assessoria financera en la nostra vida?
1: Un assessor financer, concretament, la funció que jo faig és, bàsicament, és planificar, és organitzar les teves finances, començant per la capacitat d'estalvi, si pots tindre, no?, els teus ingressos i despeses que tinguis. I després el que fem és fixar objectius, perquè una persona no és el mateix objectiu, un noi jove o noia jove de 20 anys, que una persona de 40, amb fills, casat i tot, i una família, no? Llavors, cadascun té les seves necessitats i els seus objectius. Llavors, el que fem és això, és, diguem, generar estalvi i quadrar, sobretot donar-li sentit a tot això.
0: És a dir, que per tenir en la nostra vida un assessor financer o l'ajuda, el recolzament d'un assessor financer, no hem de tenir molts diners, ni
1: no és
0: una premissa, és a dir, que podem ser una persona treballadora, doncs qualsevol dels que estem aquí, i necessitar o deixar-nos assessorar per vosaltres.
1: Correcte, és el que jo recomano. Igual que pots anar a un tema, un litigi, un advocat, perquè no entens de lleis, aquí és el mateix. No tothom sap de tot. Llavors, moltes vegades sí que és veritat, i aquí entraríem ja en un tema de gestió de l'estalvi, ja sigui activa o passiva, la gent acostuma a treballar l'estalvi amb un tipus de producte que no estan assessorats. Perquè, bueno, el seu banc s'ho pot comercialitzar, però no acaba sent, diguem, no acabes fixant els objectius i arribant a aquestes metes que tens, no? Llavors, sempre és bo que una persona estigui al teu costat durant aquest trajecte.
0: Bé, doncs just ara fa 7 dies ens acompanyava una nova assessora, en aquesta ocasió era una consultoria, bé, un despatx d'advocades, i precisament Laura, oi que sí? I dèiem, doncs això, aquest assessorament previ abans de signar qualsevol cosa amb un advocat o amb una advocada, el mateix estàs dient tu, que
1: correcte,
0: abans de qualsevol tema financer, deixar-se assessorar, no? O fer aquesta consulta que ens deien les advocades, que és realment, econòmicament, doncs, una despesa molt ínfima, molt petita, però que el retorn pot ser molt gran.
1: El resultat que dona, correcte. Si tens al costat una persona del meu món, diguem, tens una persona que et controla, diguem, d'alguna manera, o gestiona el teu estalvi, ja t'està obligant directament a estalviar, per un costat, i ja està fent que aquest estalvi, més a més, any a any, creixi. D'altra manera, o no ho faries, o el tindries al compte corrent, perdent valor, per un tema d'inflació.
0: Clar, molta gent ara ens escolta i diu, no, jo ja estalvio i ho tinc allà guardadet, al meu compte corrent diari. Això no ho aconselles?
1: Això és el pitjor enemic que pot tindre un estalviador. Per què? Perquè el dia de demà vas acumulant diners i d'aquí 10 anys 50.000 euros d'avui, el dia de demà no et podràs comprar el mateix.
0: Clar.
1: Un cotxe de 50.000 euros.
0: Perquè perd valor, no?
1: Correcte. Llavors les coses, els productes i els serveis pugen de preu, any rere any. Llavors, mínim, almenys que aquest estalvi que facin, més a més, guanyi mínim aquest valor.
0: Per tant, encara que tinguem més o menys, ara hem dit 50.000, però qui tingui, no sé, 4.000 euros, per exemple, imaginem. Això pot ser un diner per fer una petita o gran inversió inicial?
1: Correcte, i mica en mica anar posant. Correcte.
0: Doncs avui parlem de finances i per això hem convidat a l'assessor financer Carlos Caravaca, que és també membre de Samoa Empresarial. Laura, hi hem dit que faríem l'agenda, bé, una agenda o un recordatori d'activitats, si no d'ara, properes.
2: Sí, durant aquestes darreres setmanes hem continuat fent visites a nous associats i a empreses interessades a formar part de Samoa Empresarial, que molts d'aquests contactes han sortit gràcies a les relacions establertes durant el brindis d'estiu i durant el fòrum econòmic, fet que demostra una vegada més que aquests espais de networking que fem continuen generant noves oportunitats i que fan créixer la nostra xarxa empresarial. A més, tot i estar en el període d'estiu, des de Samoa Empresarial ja estem treballant intensament en la programació del mes de setembre. A més de tenir la primera reunió de junta després de les vacances, estem també preparant nous projectes, activitats i accions pensades per continuar portant valor als nostres associats. I entre aquestes iniciatives estem organitzant conjuntament amb el nostre associat de Rumbo Resultados un nou taller sobre el títol de Sistema Comercial per Generar Tancaments en Marge. Serà una sessió pràctica adreçada per a empreses que vulguin millorar els seus processos comercials, prendre decisions amb més criteri i incrementar la rendibilitat del negoci. A més, el taller també incorporarà continguts relacionats amb la intel·ligència artificial aplicada a la gestió comercial, mostrant eines i recursos que poden ajudar les empreses a ser més eficients i competitives. Aquest taller l'estem organitzant de cara a l'octubre, per ja, quan ja comenci les empreses a incorporar-se al mes de setembre, doncs que al mes d'octubre podem realitzar-lo, i vam fer un al mes de maig amb ell que va tindre molt d'èxit.
0: I ens va acompanyar i vam poder valorar-lo aquí, va anar molt bé aquell
2: curs.
0: Exacte,
2: sí, va agradar molt perquè són temes molt interessants que a molts associats els hi poden interessar també, com la intel·ligència artificial també entra dins, no, d'aquesta gestió comercial. I des d'aquí doncs hem vist la necessitat de poder aplicar un taller que sigui també per a empreses grans i també per petites, o que hagin vingut al primer i vulguin continuar aquesta sessió.
0: Uh-huh. Des de l'assessoria financera que avui ens acompanya el Carlos Caravaca, per què vas creure un dia que estaria bé formar part de Samoa Empresarial?
1: Bueno, estàs pertanyent a un grup de primer empresaris, autònoms, que això ja n'hi ha molt, t'uneix directament, val? I compartir experiències, conèixer altres negocis, que potser tu tens una visió des de fora, que ells tenen una experiència que et poden explicar. Mm. Llavors, bueno, això agrada, menys a mi, m'agrada, no? I la idea de pertanyar, que dic, de la zona, als empresaris de la zona, doncs és un punt de, bueno, d'això, de conèixer gent i d'aprendre i d'aportar, sobretot, la teva experiència també.
0: Clar, suposo, no sé si després d'associar-te o ja prèviament ja tenies contacte amb el sector empresarial de Samoa, ja tenies clients.
1: Una miqueta, no? Correcte.
0: Ja tenies.
1: Per allà això augmenta. Uh-huh. Val.
0: Doncs avui ens acompanya l'assessor financer Carlos Caravaca, que estàvem fent aquesta valoració de com havíem dit que aniria l'any al mes de gener i com estem ara, que estem pràcticament finalitzant aquest mes de juliol. I a partir d'ara què? Què pot passar financerament?
1: Bueno, sempre és època de presentació de resultats, segon trimestre, vale? Època de, segurament, veure les posicions que fem, no? Els gestors el que fan és, bueno, tenen beneficis acumulats, perquè ens recordem que setmanes enrere màxims històrics,
0: sí,
1: val? Llavors, n'hi ha una perspectiva de que, diguem, la incertesa sembla ser que es diluirà, val? Sobretot la que té a veure amb l'economia, tema d'inflació. Val? Estats Units i surten ja que sembla ser que el consum està baixant, llavors la inflació baixa, i això són perspectives no immediates, però perspectives futures i ja més presents de baixar tipus d'interès. Val? Llavors això dona tranquil·litat. I el que es fa és això, és, diguem, reestructurar una miqueta les carteres i aprofitar segurament per vendre posicions de beneficis que tens, per reinvertir-les en altres llocs.
0: Clara, que dius tipus d'interès, precisament cada vegada que parlem amb tu anem seguint, no?, aquestes correcte pujades, baixades, perquè ja ho teníem molt baix al principi, no?, però després hem hagut de viure moltes pujades d'aquests tipus d'interès, que això evidentment ha afectat directament a l'economia de les famílies.
1: Clar, a finals d'any, principi d'aquest any, hi havia una perspectiva que comencés a baixar, però és arrel de la guerra d'Iran, sí, i l'estret d'Hormuz i tot això que...
0: Ha sigut molt més lent, eh? O clar, el panorama ha sigut molt diferent.
1: Estan diguem que s'han quedat igual, no? Llavors, sí que és veritat que sembla ser que avui és el que deia, avui dia els mercats el que estan veient és que això es comenci a controlar d'alguna manera, perquè diguem, els preus van pujant en el seu moment, s'estan controlant, mm-hmm, i ara per un tema de consum estan començant a baixar. Val? Esperem que així sigui. Val? Jo crec que sí, que la tendència serà això. Val?
0: Que baixar, anem... que baixi.
1: Correcte.
0: Lentament?
1: Sí, sí, sí. Serà... sí. Ens hem d'acostumar a tindre tipus d'interès alts, perquè no és sa que estiguin tan baix per l'economia ni pel sistema financer. Hem de veure al voltant de quin valor, no? l'economia és capaç de sustentar aquest tipus d'interès.
0: Mm. I evidentment tot això afecta moltíssim a la pujada de preus, però de preus del consum. Estem parlant dels índexs, doncs això, dels interessos, però és que això va directe també, doncs, amb el que després comprem als mercats, no?
1: Correcte.
0: Mercats, vull dir, no sí, financers, sí, sinó sí, mercats sí.
1: De la fruita,
0: de la verdura, del que hem de menjar, de la roba, de les sabates, dels serveis, de la benzina.
1: Correcte.
0: Això també, déu-n'hi-do.
1: Doncs això el que fa és que la pujada de tipus d'interès i que l'economia sembla ser que els consumidors estan controlant la despesa. És a mi, la sensació que ens dona és això, no? Que mica en mica la inflació s'està mica en mica baixant per un tema de poc consum o consum més controlat per part de famílies i empreses.
0: Dèiem que el tema financer, o almenys la vostra feina com a assessors, no s'atura ara, durant juliol, agost i setembre.
1: Correcte.
0: No s'acaba d'aturar, però tot això del que estem parlant ara tampoc, és a dir, que algú pensi, marxarem de vacances i al tornar potser han pujat molt els interessos o han baixat moltíssim, o els preus, tot això també queda una miqueta d'aquella manera ara?
1: No, és a dir, no era un gran canvi. Mm. És a dir, ni a treball, ni en, com et deia, ni en canvis de posicionaments de cartera, segurament. L'agost, sobretot l'agost, sol ser un mes dolent de cara a borsa, normalment, és quan s'agafen beneficis i la gent, diguem, més... prefereix tindre els diners ells, els inversors, val? I les gestores, llavors i veure perspectives i en funció de cap a finals de mes, principis de setembre, veure. Estarem en un moment i una època diferent perquè també n'hi ha, com ha pogut passar fa al voltant de 2 mesos la sortida de borsa de SpaceX,
0: sí.
1: Val? N'hi hauran moltes a partir dels propers mesos. Llavors, tot això posiciona una miqueta els mercats.
0: Clar, algú pot pensar, i tot això a nosaltres en què ens afecta en el nostre dia a dia?
1: Bueno,
0: aquestes sortides de borsa, aquestes coses que potser no havíem vist fins ara, en el nostre dia a dia, de qualsevol ciutadana de Sant Boi, en què exactament ens pot afectar?
1: Bueno, la sortida de SpaceX segurament trigarà envers l'efecte que té, perquè la idea de negoci és molt bona, no diguem que no, va? Però sí que és veritat que el seu efecte trigarà. Perquè és un tema de... és fer un altre pas sobre la intel·ligència artificial el dia de demà. Ens afecta? Sí, afectarà en el dia a dia, inclús en el tema laboral, sobretot.
0: No, digue'ns a nosaltres.
1: Clar,
0: aquí, en una emissora de ràdio, intel·ligència artificial, clar,
1: correcte.
0: Directament.
1: Correcte. Llavors, bueno, és això, no? Canviaran cosetes. Jo crec que anirà, però bueno, trigaran. Ha de trigar.
0: I a vosaltres, els assessors financers? Perquè, clar, no sé si és molt fàcil dir, a veure, contesta'm.
1: Les utilitzen,
0: fàcil,
1: les utilitzen.
0: Clar, però...
1: sí que és veritat que l'actual intel·ligència... A veure, l'economia té una cosa que cada moviment o cada factor econòmic que ha succeït a la història han sigut tots diferents. No té un patró, val? I l'afecta de diferents maneres. Llavors, actualment, perquè s'entengui, el nivell que tenim d'intel·ligència artificial avui són dades passades, de dir, no... són models amb dades passades anteriors.
0: Sí, vol llavors dir que això, actualitzar-ho, potser no té gaire sentit. Vull dir que no serà real o fidedigna el que ens dirà la intel·ligència artificial.
1: El model de predicció que pugui tindre no és exacte, ni serà per què, perquè el món canviarà.
0: Clar, i les variables seran diferents.
1: Correcte.
0: Clar.
1: Per això em trobo, tinc un part de clients que sempre em proposen, no? M'ha dit el xat, m'ha dit tal, que... els fons que la meva cartera està bé, però ficant això, estaria millor. Bueno, jo l'analitzo.
0: I què?
1: Sí que és veritat que la tendència és posicionar molt de pes als Estats Units, però perquè els últims anys és el que més ha donat. Però de cara a perspectives, a més la meva opinió, és que el que seria Xina, encara que ara tingui una... internament tingui com una crisi, o ja sigui la Índia, ja l'hagi afectat el tema de la guerra d'Iran, són zones, el Japó, són zones que, a millor, avui són oportunitats de compra, segurament. I n'hi ha una lluita molt feroç en el tema d'intel·ligència artificial i el seu cost, que és un tema de cost, que és el que personalment crec que la següent intel·ligència artificial que es vol proposar és molt cara. Llavors, accedir amb ella serà molt car. Llavors no crec que tothom pugui accedir. Per això les empreses estan mirant altres vies i associant-se amb altres empreses de tot el món per compensar aquestes despeses. El Japó és una, la Xina serà una altra, i la Índia passarà a ser, al meu punt de vista, un país productor, que Xina deixarà, no és que deixi de ser-ho el dia de demà, continuarà produint, però la Índia li vol creixer bastant. Llavors, són mercats i països emergents que n'hi ha que s'han d'aprofitar. Llavors, això no ho té la previsió i el model anterior. Són cosetes noves que sortiran.
0: I la intel·ligència artificial es basa en
1: dades anteriors.
0: En dades anteriors.
1: Actualment.
0: Clar. Per tant, sempre millor assessorar-se per la intel·ligència natural, no?
1: Diguem
0: que
1: així,
0: pot tenir un assessor financer de carn i os, no?
1: I tot això, no? Llavors, bueno, jo ho recomano. Jo ho recomano.
0: Bé. No, suposo que a vegades com una juguesca que t'ho deuen enviar, no? Et deuen a mi, mira el que m'ha dit, tu què em penses d'això, no?
1: O indirectament et posen a prova.
0: Clar, tu què faries, no? Mira, a mi em diuen això.
1: Correcte. Jo ho agraeixo, ara que estem aquí més en privat.
0: Sí.
1: Jo agraeixo per què? Perquè és una forma de mi obligar-me d'alguna
0: manera. Analitzar i analitzar els mercats i dir, bé, a veure què passa, això m'ho plantegen, però...
1: Llavors, a mi m'agrada. Tindre clients d'aquest tipus a mi m'agrada.
0: Bé, doncs avui analitzant el sector financer amb Carlos Caravaca, sempre diem, no?, millor assessorar inclús abans de signar qualsevol cosa, fer la consulta sempre prèviament, i més quan parlem d'economia, quan parlem de diners, no?
1: Correcte, i vull matitzar sempre gestió activa. Què és gestió activa? Doncs una persona que al darrere les seves inversions no només diguem anem a invertir en aquests jocs, en aquelles empreses que són les millors de. Si fas passiva, el que fas és comprar-ho tot. Si vols invertir en tecnologia, compraràs tot, el bo i el dolent. Si vols invertir en sectors de matèries primes, invertiràs en empreses o matèries primes que ho compraràs tot, proporcionalment a on inverteixi aquest índex. No? Llavors, si tu fas actiu aquesta inversió, només agafes el bo. I tindrà una persona darrere que selecciona,
0: clar,
1: en el temps es nota.
0: I donar més resultats, no?
1: Correcte.
0: Ves pensant com podem estalviar, al tanto la pregunta, com podem estalviar qualsevol de nosaltres aquest estiu. Marxarem de vacances, qui més qui menys, tindrem despeses, les volem o no, perquè hi han volem algun consell, ves pensant, Tres o quatre coses que podem fer ara, aquest mes d'agost, abans d'entrar al mes de setembre, amb l'inici d'escoles, els llibres, ja saps, tota la despesa que tenim al mes de setembre, aquí tenim criatures, ves pensant què podem fer al mes d'agost. Diuen, els petits canvis són poderosos, no? Deia el capità Enciam.
1: Correcte.
0: Doncs et demano petits canvis que siguin poderosos.
1: Correcte.
0: Pel mes de setembre.
1: Vinga.
0: T'ho preguntaré ara. Laura, som-hi amb aquests recordatoris des de Samoa Empresarial.
2: Doncs sobretot molt enfocats ja de cara a la programació de setembre, i ja comencem, durant el mes de setembre tenim la primera reunió de junta i també estem organitzant un taller que serà sobre sistema comercial per generar tancaments amb marges del nostre associat Raúl Regalado, fundador de Rumbo Resultados, que des d'aquí va funcionar molt bé el taller que vam fer en el mes de maig, així que hem vist la necessitat de poder fer aquests tallers, que a més de fer alguna cosa pràctic i alguna cosa que sigui interessant pels nostres associats, és un moment de networking, que com hem comentat anteriorment, és una de les coses que notem que els associats més ens diuen que necessiten aquest moment de connexió entre empreses, de veure quines empreses estan a l'associació i sobretot de crear aquestes sinergies que gràcies a aquests moments de networking es puguin crear. I també doncs, gràcies a aquest brindis d'estiu i del fòrum econòmic estan sortint nous associats, així que estem també realitzant moltes visites durant aquest mes de juliol i molt contents d'aquest creixement ascendent des d'aquest esdeveniment.
0: Hem dit que Samoa Empresarial no s'atura durant el mes d'agost, de fet perquè les empreses, el sector empresarial, ho dèiem ara amb el Carlos, no s'atura tampoc, per tant heu d'estar durant tot el mes pendent doncs, si hi ha alguna necessitat. Per tant, si algú durant el mes d'agost es vol posar en contacte amb Samoa Empresarial, ho podrà fer,
2: Exacte, ho pot fer amb els canals de sempre, des de bé per Instagram, bé per WhatsApp, bé també pel mail, i nosaltres doncs els hi contestarem, és a dir, encara que jo no hi sigui, però el telèfon està actiu i qualsevol dubte, qualsevol problema, doncs sempre es poden posar en contacte amb nosaltres.
0: Doncs som-hi, Carlos, que t'hem posat aquesta juguesca. Dic, els petits canvis són poderosos, però clar, el mes d'agost volem tot, volem tot, volem agafar el cotxe, volem fer quilòmetres, per tant tenim despesa de benzina, volem fer vermuts, volem fer gelats, volem marxar de vacances, Laura, sí o no?
2: I tant.
0: Ho volem fer tot. Tenim temps, volem descansar, però volem fer moltes coses. Volem anar a museus, volem viatjar, volem fer moltes
1: coses.
0: Volem
1: fer més despesa de l'habitual.
0: Exacte. Correcte. És així, vale. És okay. Així. Què podem fer per, malgrat fer tot això, estalviar, si és que és possible?
1: A veure, la pregunta és, es pot preveure més d'agost la despesa?
0: Es pot preveure, sí.
1: Eh que sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I per què la vols començar al juny?
0: Clar.
1: Per què no la comences després del Nadal?
0: Clar, per exemple.
1: Llavors, el que s'has de fer és anar, doncs, fer una formigueta, no? Quan necessitaré jo el mes d'agost? 1.000 euros més de lo normal, per dir un valor.
0: Sí.
1: Que representa durant 6 mesos. Tant. Cada mes. Posem 150, per dir un valor. Vale? Podem establir 150 euros més a més pensant que el dia de demà, a l'agost, al setembre, al juliol, tindre aquest capital per estar tranquils i no endeudar-te. Això és el que tinc que fer, és preveure. I acabarà l'agost, vindrà la pujada de setembre, els llibres i els nens, i hauràs de preveure la despesa del Nadal. Llavors, jo que recomano aquestes despeses puntuals, temporals, sumar-les i, més a més, fraccionar-ho durant més a més i fer l'estalvi. A part de l'estalvi, si es pot, d'amortitzar, per exemple, un estalvi per amortitzar una hipoteca.
0: Això és molt interessant i això t'ho volia preguntar algun dia, perquè alguna vegada ha sortit el tema, potser no, el tema d'amortitzar hipoteca o préstec, tot això ho recomaneu als experts? Que hi ha gent que diu, oh, és que no sé si val la pena, depèn dels interessos, depèn del que et quedi per pagar.
1: La forma d'amortitzar-ho és important.
0: Sí.
1: Per què? Perquè si tu et dones, tens una hipoteca a 30 anys i et dius, anem a fixar un objectiu de fer-ho en 10. Representa 200 euros al mes. No sé, el que sigui. Clar, això ho pots, si ho fas en compte corrent, no seran 10 anys. Seran probablement 17, clar, 18 clar. Anys. Llavors, aquest és l'avantatge que tens, que el rendiment que et dona aquests diners, aquest estalvi, més a més, t'està compensant el cost d'aquesta hipoteca. Per tant, evidentment, de la teva butxaca només estàs compensant els interessos, o sigui, a part del capital, perquè inclús el rendiment de la inversió ja t'està donant no solament els interessos, sinó més a més part del capital. Llavors, s'ha d'aprofitar això. Llavors, arribat als 10 anys, que quadri l'estalvi amb el rendiment, amb el capital pendent, es torna a analitzar l'operació. Perquè, és a dir, quin cost té aquesta hipoteca d'amortització? Zero. Vale. Quin interès té? Quin rendiment està donant al fons? El client o la persona o família, de manera personal, com estàs? Ingressos, despeses... Clar, són variables. Llavors, hi haurà persones que potser amb la hipoteca i l'estalvi, doncs, el seu dia a dia és més farragós, li costa més.
0: Sí.
1: Val? Fer el dia, doncs, potser pot sortir a compte fer-lo. O amortitzar part d'aquesta, amb el benefici que t'ha donat la inversió, amortitzar part d'aquesta hipoteca. Baixar la quota, deixar el mateix plaç i vas més tranquil per continuar fent l'estalvi. Llavors, n'hi ha maneres. Llavors, jo sempre dic el mateix. Sempre que el rendiment de l'estalvi sigui superior al cost de la hipoteca, mai has d'amortitzar la hipoteca.
0: Clar. Està clar. I aquest estalvi que dèiem de cara a les vacances, això que demanava per estalviar, que ho hem de pensar abans, i ho hem de fer no només pensar, perquè al gener podem dir he d'estalviar per la mes d'agost, perquè, clar, i després s'ha de fer, no?
1: Un rebut de la llum
0: sí.
1: Mensual. I ja està.
0: I això ho hem de guardar en algun lloc, en un altre compte bancari, a sota el matalàs, què hem de fer?
1: N'hi ha comptes que remuneren,
0: sí.
1: N'hi ha també petites inversions molt conservadores que donen una petita rendibilitat. Aquestes serien les ideals, perquè per al compte corrent l'entitat et pot canviar les condicions d'un mes cap a un altre. Llavors, agafar una inversió molt conservadora, un mercat monetari, que se li diu, ficar aquí, mica en mica, que de mitja entre un 1 i un 2% anual et pot arribar a donar. Llavors, amb tranquil·litat.
0: Sota el matalàs no?
1: No, mai.
0: Allà estarà el diner.
1: Per un tema
0: allà
1: d'inflació, mai.
0: Mai. Estarà allà i no es mou. Allà sí que no es mou.
1: Correcte.
0: No creix tampoc.
1: tampoc.
0: Doncs avui parlant de finances amb el Carlos Caraba, que això t'ho deuen preguntar, no? És que necessito ara per... Qui viu ara a l'agost diu al desembre, també, que hi ha vacances
1: sí, i és la
0: Puríssima,
1: pregunta,
0: per ser, per
1: és
0: exemple.
1: És la pregunta que jo aprofito per conscienciar. Perquè la gent es dona compte si pot o no pot. És a dir, molt del que consumim o part d'un percentatge del que consumim és impuls. No és veritablement necessitat.
0: Sí, és veritat.
1: Llavors,
0: sí.
1: Que sigui conscient la persona de que està fent això per un tema d'impuls i no de necessitat o utilitat és important.
0: Analitzar, no? Si allò realment és necessari comprar-ho en aquell moment o fer la despesa en aquell moment o no.
1: Correcte, correcte.
0: Doncs això és el que ens diu l'assessor financer Carlos Caravaca de cara doncs, a aquestes vacances o el que ve ara, no? Aquest mes que qui menys, qui més, doncs sí, que farà una despesa potser més important de la que en un primer moment el mes de gener tenia prevista. Això és possible que passi, no?
1: Correcte.
0: I, després...
1: I també és un tema que si gran part de la gent ho fa, s'està consumint producte que veritablement no és necessari i indirectament estàs pujant el preu.
0: També, clar, quanta més demanda, més puja.
1: Està generant demanda sobre uns productes i uns serveis que, al part de que no són necessaris, es poden complementar d'una altra manera.

0: Sí, per tant, podem arribar amb aquesta frase a tothom, oi que sí?
1: I tant.
0: Ara tornem a la sintonia de Sant Boi Empresarial. Amb la sintonia de Sant Boi Empresarial arribarem al final d'aquest espai d'avui.
2: Amb Mònica Santacreu.
0: Doncs arribem al final d'aquest espai amb l'associació Sant Boi Empresarial. D'aquesta manera, cada 7 dies coneixem com funciona el teixit empresarial de la nostra ciutat, quin és el seu dia a dia o les empreses que tenim en funcionament. Des de Sant Boi Empresarial hem contat amb la responsable de comunicació amb l'associat, Laura Barragán. A Laura, recordem si hi ha alguna persona que es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho fa?
3: Doncs ho pot fer a través del correu info@santboiempresarial.com, al telèfon 692-87-796, per xarxes socials o bé per la web www.santboiempresarial.com.
0: I hem dit que durant el mes d'agost Sant Boi Empresarial no baixa la persiana, no. No la baixa.
3: Aquí estem.
0: I de la mateixa manera, oi? A través del telèfon, a través de la pàgina web.
3: Exacte.
0: I avui ens ha acompanyat l'assessor financer Carlos Caravaca. Carlos, com sempre, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: L'any 2026 acabarà com, creus tu, com teníem previst el gener?
1: Crec que sí.
0: Sí?
1: Continuo amb aquesta visió.
0: Doncs vinga, acabarem l'any, suposo, Laura, ens tornarà a visitar el Carlos.
3: Esperem.
0: Abans que acabi el 2026 i ho anem valorant.
1: I
0: a veure com ha anat el mes d'agost, a veure com tornem al setembre. Gràcies, Carlos, que vagi bé. Bon dia.
1: Gràcies.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Ràdio Sant Boi.
0: Més de 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: 10 minuts i arribem al punt horari de les 12 del migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'espai Joventut. Com cada 7 dies coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui parlant de la programació dels cursos per a joves, la formació t'obre portes i també unes ofertes de feina vinculades a un altre projecte també conegut, que és el suport a l'estudi Tu Pots. I per explicar-nos tots aquests temes teníem nosaltres a la tècnica de joventut de l'Ajuntament de Sant Boi, la Bea Jodar. Bea, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Mònica, què tal?
0: Doncs mira, qui més qui menys, em preguntes què tal, qui més qui menys pensant en vacances, però qui més qui menys també pensant, perquè eres un moment on sobretot la gent que vosaltres us visiten, que són els joves fins a 35 anys, està pensant què farà el mes de setembre. Clar, des d'aquí estem donant moltes opcions, perquè ara és moment, des de fa uns dies i ara inclús, és moment de presentacions de cursos, d'inscripcions, d'ofertes que es donen a conèixer, oi que sí, Bea?
1: Exactament. Creiem que és un bon moment també perquè el jovent pugui conèixer les diferents formacions que s'obriran o que es faran al setembre. I ara per ara, com sabem que esteu de vacances, teniu temps per poder revisar tota l'oferta i veure més què us pot interessar més.
0: Exacte, doncs ara donarem a conèixer aquestes que tenim sobre la taula, dèiem, la formació t'obre portes i també aquestes ofertes de feina del suport a l'estudi Tu Pots, però abans de començar podíem dir els horaris que teniu al punt, a la factoria Jove Can Macellera, ara que estem doncs finalitzant el mes de juliol, però també el setembre, si és, el mes d'agost, per si el mes d'agost hi ha un horari diferent, per si algun jove doncs vol venir i diu, ai, que no sabia que havia nou horari.
1: Doncs moltíssimes gràcies, perquè efectivament, a l'agost sí que canvien amb l'horari. Ara per ara i a la resta del mes de juliol que estem fent, sí que l'horari es manté el mateix que durant tot l'any, que és de dilluns a divendres, dilluns i divendres en horari de matins, en horari de 10 fins a 2 de la tarda, i dimarts, dijous i dimecres en horari de tarda si obrim de 4 a 8. En canvi, sí que és veritat que a l'agost, com tothom també l'horari canvia per un tema de vacances i de més, l'horari sí que serà exclusivament solament de matí. En aquest cas, de 10 a 2 del migdia.
0: Molt bé, i de dilluns a divendres.
1: I de dilluns a divendres,
0: fantàstic.
1: Efectivament.
0: Doncs comencem per aquí, perquè si algú li interessa algun dels projectes que avui explicarem o algun altre, doncs que sàpiga les opcions que té durant el mes d'agost.
1: Exactament. Si no, igualment, ja sabeu, com sempre, després ho continuarem dient, si no, però sempre poden contactar a través de les diferents vies que disposem. Però sí, efectivament, canviem l'horari a l'agost.
0: Molt bé. Bé. Doncs vinga, som-hi. Comencem per la formació t'obre portes i abans de posar-nos en l'oferta que hi ha per aquest octubre-desembre, és a dir, que les inscripcions començaran d'aquí a 4 dies, oi que sí, també?
1: Efectivament.
0: Abans d'explicar què és el que tindrem d'octubre-desembre, quan diem la formació t'obre portes, Bea, de què estem parlant exactament?
1: Què és la formació t'obre portes? Efectivament, la formació t'obre portes al final és un seguit de cursos que és, normalment es desenvolupen durant el mes d'octubre i desembre. Mm-hmm. Són cursos formatius que amb cadascun d'ells rebran un certificat d'otorgament, vale? Sempre i quan, cal de dir, a partir del 85% de l'assistència, però són cursos formatius on poden aprendre. Són molt diferents i poden conèixer o fer un tasteig de diferents opcions o que estan vinculats a diferents modalitats.
0: Doncs això és el projecte La Formació t'obre portes, aquestes accions formatives per la millora de l'ocupabilitat juvenil. Quan parlem d'aquesta formació, clar, quin és el perfil que va dirigida a aquest tipus de formació?
1: Doncs a joves que tinguin entre 16 i 30 anys, a 30 anys. Llavors tenim un perfil, tothom o quasi tothom pot accedir als nostres cursos, sempre i quan això sí, disposin del nostre carnet SB Jove, el tinguin actiu.
0: Molt bé, ara després expliquem com poden fer-se el carnet SB Jove i com poden activar-lo, que és molt senzill. Cursos per a joves, la formació t'obre portes, hem dit la franja d'edat, però també qualsevol experiència, tant sigui laboral com a formativa?
1: Exactament.
0: Per qualsevol d'aquests joves,
1: Exactament.
0: Molt bé. Ara sí, carnet SB Jove, potser algú ara ens escolta, que seran quatre persones, però bé, que no el tenen encara o que no el tenen actiu.
1: Bueno, és complicat perquè sí que és veritat que cada cop ens ha entrat menys qüestionaris. Això vol dir que el jovent de Sant Boi ha sigut molt receptiu durant molt de temps del carnet i Això significa, i sabem, que molts joves ja tenen des de fa molt de temps el carnet de CBJ.
0: Si algú no el té o no el té activat, què ha de fer?
1: Vale, ha d'omplir un qüestionari que pot trobar directament des del nostre l'intri @joventutsantboi. Ha d'omplir un qüestionari, nosaltres rebem una notificació i se li activarem en qüestió de dies. Com a molt dies, moltes vegades el mateix dia ja ho teniu activat. I aquest carnet no solament serveix per participar a la formació d'Obra Porta, sinó també serveix per participar d'altres activitats, com ara l'After Sant Boi.
0: Per exemple. I si no, també per tenir descomptes en activitats, en experiències, en botigues de Sant Boi també, en descomptes per comprar roba, penso, sabates,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, sí, sí. En diferents establiments del municipi, també a d'altres equipaments esportius, tenen descomptes a la matrícula, a les matrícules de diferents equipaments, i descomptes en general en diferents establiments.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, aprofiteu i activeu el carnet SB Jove, tothom que estigui en aquesta franja d'edat fins als 30...
1: 35.
0: Molt bé. Doncs som-hi, la formació t'obre portes. Mira, ens queden 4 minuts per arribar a l'hora en punt, a les 12 del migdia. Per tant, jo crec que tindrem el temps just de moment per explicar així en titulars. Els títols d'aquests 4 són 4, eh? 4 ofertes formatives de la formació t'obre portes, que seran d'octubre a desembre. I quins són?
1: Bea. Doncs farem un curs d'escriptura creativa i reels pel canvi, denominat Canviem el relat, que té com a objectiu, molt breument, aprendre a comunicar amb impacte i transformar les idees en narratives que generin un canvi.
0: Sí.
1: També farem un curs de cosmètica natural i botànica i un curs de ceràmica i, per últim, també es desenvoluparà un curs d'iniciació al coreà. Llavors, com pots veure, està pensat per a tots els gustos.
0: No, i molt diferents unes accions formatives amb les altres.
1: Exactament.
0: Hi ha hagut demanda d'alguna d'aquestes i per això us heu llançat a fer la proposta?
1: Sí, normalment està vinculat amb demandes i que ens proporcionen els joves en diferents moments.
0: Doncs aquestes són les 4 accions formatives que proposeu amb la formació T'obre portes. Si algú ens escolta, ara, després de les 12, explicarem una miqueta més en què consistiran, però si algú ja sap segur que vol formar part d'aquestes accions, com pot fer efectiva la inscripció, Bea?
1: Doncs la inscripció no estarà activa fins a partir del 14 de setembre.
0: D'acord.
1: Vale? Però sí que hem volgut ja donar aquesta informació.
0: Sí.
1: I a partir de les 10 del matí del 14 del setembre es podrà fer la inscripció a través del propi l'intri de @joventutsantboi.
0: D'acord.
1: Des d'allà hauran d'omplir un qüestionari i nosaltres més tard sí que els hi trucarem per confirmar la seva plaça.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, han de seguir doncs aquest compte d'Instagram @joventutsantboi, allà tindran tota la informació, no només la que nosaltres avui expliquem aquí, Bea, sinó tota la resta d'actualitat des de la unitat de joventut. Ah,
1: exactament, tots els projectes i tots els temes que hi treballem.
0: Doncs avui fent difusió d'aquests cursos per a joves, la formació T'obre portes, aquestes 4 que hem esmentat, totes elles, totes sobre la inscripció a partir del 14 de setembre.
1: Efectivament.
0: Aquests cursos per a joves en diferents temàtiques. I pregunto, algú es pot, per exemple, inscriure més d'una?
1: Sí, sí, sempre i quan no els hi coincideixi.
0: No s'ullapin les dates.
1: Exactament, clar. Els horaris. Perquè sí que és important que per rebre l'otorgament o el certificat d'assistència sí que han de tenir una participació del 80% d'assistència. Però si no els col·lapsa un horari amb un altre, no hi ha cap tipus de problema, Mònica.
0: Doncs aquest és un dels temes dels quals anirem parlant després de l'hora en punt, després de les 12, cursos per a joves, la formació T'obre portes, i també avui donarem doncs la possibilitat a algú que li pugui interessar a ofertes de feina vinculades a un altre projecte que també coneixem aquí, que és el suport a l'estudi Tu Pots. Això serà interessant per si algú li interessés formar part d'aquesta selecció de personal. No?
1: Exactament. Pensem que volem aprofitar aquest espai també per fer la difusió d'aquestes diferents ofertes de feina.
0: Doncs ara de seguida ens hi posem, estem doncs això, a punt d'arribar a les 12 del migdia, no marxis, Bea, perquè ara de seguida ampliem tota la informació que de moment hem posat sobre la taula.
1: Aquí seguim.
0: Fins ara.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys, la que va ser comissària de l'any Vallverdú. La filòloga Carme Vidal remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua. L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des d'una presó catalana. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes amb un llançacoets i 38 armes curtes. Troba mort en un habitatge a prop de París el franco-argelià resident a Barcelona acusat de ser un proxeneta per al delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Daniel Said sempre va negar aquestes acusacions. I una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar, a petició de la psicoanalista, la ruta de Collbató per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió també marcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del TJUB. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables. Al Plater, en canvi, hi ha 3 municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. Ha mort als 54 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere de Bon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables del grup de les Illes.
1: Esports.
2: Parlem de jornada d'anuncis al Barça i és que han anunciat la incorporació de la jove central neerlandesa René van Asten, de 19 anys, fins al 2030. També avui es farà l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou fitxatge de l'equip masculí de futbol. I al Barça bàsquet, Aleksandar Sekulić és el nou entrenador per les properes 2 temporades. L'Espanyol torna avui a Barcelona després de golejar el Pau Francesc 4-0 aquest vespre a les 8. Olot Girona, segon amistós de pretemporada dels gironins. I la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a nou seleccionador del país.
0: Ja ens queda el titular del temps. Es manté la calor intensa i l'aixafogó amb ambient de plena canícula a tot el país. Les temperatures se situaran per sobre dels 35 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Sol amb cel enterbolit i aquesta tarda s'esperen nuvolades amb algun petit ruixat a les Terres de l'Ebre. 3CAT Info.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu. Les 12 i 5 minuts al migdia, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Obrim la segona hora del programa d'avui dimecres. I també la segona part de l'Espai Joventut. Com totes les setmanes, coneixem les propostes que des de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament de Sant Boi tenen pels més joves de la nostra ciutat. Avui estem parlant de la programació dels cursos per a joves, la formació t'obre portes i també per unes ofertes de feina vinculades a un altre projecte, que és el suport a l'estudi Tu Pots. I continua amb nosaltres la tècnica de joventut, Bea Jodar. Estàs aquí, Bea?
1: Hola, Mònica. Aquí seguim.
0: Doncs som-hi, ens hi posem. Havíem presentat aquestes quatre accions formatives que prepareu per aquest La Formació t'obre portes d'octubre a desembre d'aquest 2026. Ara sí, amb més detall, amb una miqueta més de detall, les anem presentant. Bea.
1: Superbé.
0: Som-hi. El primer d'ells és aquest curs d'escriptura creativa i Reels pel canvi.
1: Efectivament, aquí com hem comentat abans, aquest curs, abans he volgut profunditzar una miqueta més o fer uns incentis perquè s'entengués el títol, ja que té com a objectiu aprendre a comunicar amb impacte i transformar les idees en narratives que generen un canvi. És un curs que té com a objectiu també reflexionar sobre els discursos d'odi presents als mitjans i a les xarxes socials, i també el jovent explorarà les formes, diferents formes alternatives de comunicació sobre racisme, migracions i LGTB-fòbia.
0: Molt bé. Quines seran les dates en les que es realitzarà aquest curs?
1: Aquest curs es desenvoluparà des del 13 al 27 d'octubre. L'horari serà de 5 a 7 de la tarda i es desenvoluparà cada dimarts. En total seran 3 sessions de 2 hores.
0: Serà presencial a Can Massallera. Recordem, tal i com hem dit abans, que totes aquestes accions formatives inicien la inscripció el 14 de setembre.
1: El 14 de setembre, efectivament. Ara per ara, simplement estem fent una presentació dels cursos, però sobretot recordeu als joves que els cursos, la inscripció dels cursos es farà el dia 14 de setembre.
0: Molt bé. Hi ha un altre curs que és de cosmètica natural i botànica. Bea.
1: Efectivament, aquest curs té com a objectiu fer una elaboració artesanal de productes d'higiene, de cura i bellesa. Es podran aplicar a tècniques amb productes saludables i naturals d'origen vegetal i mineral, que avui dia tothom està present o té molta més consciència en aquest sentit, i són productes que es desenvoluparan, que seran lliures de químics sintètics i seran respectuosos amb la pell i el cabell.
0: Quines dates són les que s'ofereix aquest curs de cosmètica natural i botànica?
1: Aquest curs es desenvoluparà des del 6 d'octubre al 24 de novembre. Es farà també els dimarts de 5:30 a 20 hores, a les 8 de la tarda. Es faran un total de 8 sessions de 2 hores i mitja.
0: Doncs és aquest curs de cosmètica natural i botànica, també obertura d'inscripcions el 14 de setembre. Hi ha un curs de ceràmica, també.
1: Efectivament, és un curs per aprendre les tècniques bàsiques de construcció i modelatge manual. El jovent podrà crear peces artístiques des d'una mirada contemporània. Cada alumne, a més, podrà desenvolupar un treball personal a partir de propostes concretes que els hi farà la pròpia docent.
0: Doncs és un curs de ceràmica, amb quines dates?
1: Aquest curs es farà del 8 d'octubre al 3 de desembre. En total té una duració de 27 hores, es faran 9 sessions en total de 3 hores i es farà cada dijous de 4 de la tarda a 7 de la tarda.
0: I recordem, inscripcions a partir del 14 de setembre. En aquest punt hem de dir que si algú té molt clar que vol fer alguna d'aquestes accions formatives, que s'afanyin a fer la inscripció, si pot el mateix dia 14, millor. Perquè ho sabem per l'experiència, Bea, que volen les places.
1: Exactament. Són cursos que van molt, molt demandats i normalment les places volen.
0: Doncs afanyeu-vos. I tenim un altre curs, en aquesta ocasió un de competències lingüístiques, curs d'iniciació al coreà.
1: Exactament, Mònica. Aquest curs té com a objectiu aprendre expressions bàsiques, un vocabulari útil i també aspectes culturals que permetran al jovent poder comunicar-se en situacions quotidianes. A més, aquest curs no solament està pensat perquè són coneixedores que per hores no poden no tindran un volum d'aprenentatge molt alt, però sí que també podran apropar-se a la cultura coreana i, a més, podran... el docent farà, farà diferents dinàmiques molt divertides que permetrà que els joves puguin compartir experiències i interessos similars.
0: Quines dates? Aquest curs de Corea.
1: Aquest curs es farà del 14 d'octubre al 2 de desembre, cada dimecres de 5 de la tarda a 8 de la tarda.
0: I recordeu també obertura 14 de setembre de les inscripcions. Si algú ens escolta i li ha engrescat alguna d'aquestes accions formatives, on està tota aquesta informació? De quina manera es poden inscriure els joves?
1: Exactament, aquesta informació la podreu trobar a través de les nostres xarxes socials, a través del nostre canal de WhatsApp, però sobretot tota la informació més detallada a través del Linktree del nostre canal d'Instagram, @joventutsamboy.
0: Doncs molt bé, aquesta era una de les parts que teníem per l'Espai Joventut d'avui dimecres, però hem dit que també donaríem unes ofertes de feina vinculades a un altre projecte que també coneixem aquí, que és el suport a l'estudi Tu Pots. Són ofertes de feina per a 4 graduats o graduades universitàries en especialitat d'Humanitats, Bea.
1: Efectivament, hem obert un procés de selecció per contractar 4 graduats i graduades en especialitats d'Humanitats per participar al projecte Tu Pots, o suport a l'estudi. Vale? És un projecte que té com a objectiu donar suport acadèmic a l'alumnat de secundària de Sant Boi.
0: Molt bé, aquestes són les primeres ofertes, aquests 4 graduats o graduades universitàries en especialitat d'Humanitats, i després ja per 5 persones, 5 graduats o graduades universitàries en ciències, en especialitat
1: en ciències,
0: de ciències.
1: Efectivament. L'especialitat en ciències, podem concretar una miqueta més, sí, les dues ofertes. Estem buscant, en el cas de graduats i graduades en ciències, concretament estem buscant graduats en matemàtiques, física, química, biologia, enginyeria, estadística.
0: I pel que fa al d'Humanitats?
1: Pues buscarem el jovent que tingui un graduat en geografia, història, pedagogia, psicologia, filosofia, humanitats, filologia.
0: I aquestes ofertes són precisament per fer de mestre, de professor, en aquest projecte que es diu el suport a l'estudi Tu Pots.
1: Exactament. Aquest projecte té com a objectiu els professionals i les professionals que treballen i formin part del projecte donaran suport acadèmic i motivacional a l'alumnat de secundària, com hem comentat abans, per tal d'augmentar els nivells d'èxit escolar i el nombre de graduats en l'ESO i també a batxillerat dels centres públics del municipi.
0: Doncs aquestes són les ofertes de feina vinculades directament al suport a l'estudi Tu Pots. Si hi ha alguna persona que està interessada, de quina manera pot presentar la seva sol·licitud? Perquè també s'ha d'afanyar, que la data doncs és propera.
1: Exactament. El termini de presentació de sol·licituds estarà obert des del dia 17 fins al 27 de juliol.
0: Que queden 4 dies.
1: Efectivament, afalleu-vos. I les persones interessades han de presentar la seva sol·licitud via telemàtica a través del portal de tràmits de l'Ajuntament, apartat Feina i Ocupació, i seguidament buscar la pestanya Plans d'Ocupació.
0: Molt bé, doncs allà està tota aquesta informació. També pot tranquil·lament llegir totes aquestes ofertes i fer efectiva també la sol·licitud per poder doncs, després optar una d'aquestes ofertes laborals.
1: Efectivament. Sí que apostem, hi ha molta més informació a la pròpia pàgina web i si, igualment, si tenen qualsevol tipus de dubte, Mònica, sisplau, no dubteu en contactar amb nosaltres a través dels canals.
0: Molt bé, per exemple, el d'Instagram, @joventutsamboy, Bea.
1: Per exemple, el d'Instagram, @joventutsamboy. També poden contactar a través del nostre telèfon fixe, que seria el 93 552 98 43, o bé, molt més fàcil, i ara per ara, com normalment utilitzeu, el nostre canal de WhatsApp, el número 673 03 6495.
0: Doncs arribem al final de l'Espai Joventut amb la sintonia d'aquest espai. Com cada 7 dies estem doncs això, pendents de l'actualitat des de la Unitat de Joventut, avui presentant aquesta programació dels cursos per a joves, la formació t'obre portes, i també hem donat a conèixer una oferta de feina vinculada al projecte Suport a l'estudi Tu Pots. I ens ha acompanyat la tècnica de joventut, Bea Jodar. Bea, si et sembla, podem recordar el que dèiem a l'inici d'aquest espai, que és els horaris de la Factoria Jove de Can Massellera ara. aquest mes de juliol, que queden, 10 dies, comptant així bé o malament, i després és sobretot l'horari del mes d'agost.
1: Efectivament, recordem que durant el mes de juliol, o els dies aquests que queden, l'horari és de dilluns a divendres, dilluns i divendres de 10 a 2, i de dimarts a dimecres de 4 a 8 de la tarda. Però, en canvi, durant el mes d'agost, sí que l'horari serà solament de matí i serà de 10 a 2 de la tarda.
0: Doncs moltíssimes gràcies a la tècnica de joventut, Bea Jodar. Fins la propera. Bon estiu, bones vacances.
1: Bon estiu, Mònica, moltíssimes gràcies.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, al Dies de Ràdio. Iniciem l'espai mensual de comerç amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo. Dolors Vallejo, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia. A tu i a tothom que ens escolta.
0: De fer el recordatori habitual del que és la sindicatura, dels horaris, ara que venen aquests dies que qui més qui menys farem uns dies de descans i de vacances, a banda d'insistir de quina manera podem contactar amb la sindicatura, avui el que ens toca és el que deixàvem pendent doncs, tot just ara fa un mes, és parlar de la presentació de l'informe anual de la sindicatura que es va presentar al ple municipal del passat mes de juny. Amb una frase podem dir que el que es demana, entre altres coses, és reduir la complexitat administrativa, que ja ho dèiem doncs, ara fa un mes, i també la bretxa digital, entre d'altres moltes coses. Però segurament aquestes dues, sí, que ja ens deies tu, ens ho avançaves, ens feies una mica d'espoiler, sí, del que seria la presentació, sí, d'aquest informe anual, era una miqueta això,
1: sí, eh? Sí, una mica. Bueno, hi ha més coses, però bueno, destacables era això. Sí,
0: bé, sí. Resumint, com va anar la presentació?
1: Doncs jo crec que molt bé. A veure, sempre m'aplaudeixen, jo no sé si això és bona senyal.
0: Ah, home, Déu, és broma, sí, és segur, broma. No.
1: Sí, sí, perquè no és habitual que aplaudeixin els plens, però bueno, sí, jo
0: doncs
1: crec
0: bona
1: que...
0: bona senyal, enhorabona, sí. Dolors.
1: A veure, és que és difícil resumir... Aquí em vaig ajudar pel resum amb la intel·ligència artificial, que és una bona eina.
0: Ai,
1: per,
0: sí?
1: Fer resums,
0: ah,
1: per,
0: bé,
1: fer resums.
0: Per fer resums, sí.
1: Sí, per fer potser resums. Sí. Per ordenar tot el text que jo volia explicar, pues et va classificar. La veritat és que és un gran què. No per tot, evidentment,
0: no,
1: perquè la feina l'has de fer igualment però, i has de revisar, però bueno, la veritat és que et sents com més segura, no? I bueno, vaig intentar resumir el que els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi al llarg de l'any 2025, perquè estem parlant que això és el recull de l'any 2025, encara que estàvem a mig del 2026, sí, però anem sempre un any endarrere.
0: Hem de dir que sempre es fa aquesta presentació anual, aproximadament ara, doncs sí, els primers sis mesos de l'any, i algú potser s'està preguntant, després explicarem el tema de la sindicatura, el vostre dia a dia, qui és la síndica de Greuges, quin és el seu dia a dia, per què s'ha de fer, algú potser es pregunta, i per què la síndica municipal de Greuges ha de presentar aquest informe anual? Comencem per aquí, Dolors, per què?
1: Doncs mira, perquè com és una institució que tracta directament independent i que tracta directament a la ciutadania i atén a la ciutadania, d'alguna manera vers l'administració municipal, és a dir, nosaltres defensem els drets de la ciutadania a Sant Boi, però tenim l'objectiu també de supervisar, perquè la gent que s'adreça és per, i nosaltres és, la competència és municipal, de que allò que no funciona o que la ciutadania es plantegi vers l'organització municipal, doncs llavors clar, li hem de donar comptes al ple, que és el màxim òrgan de representació al municipi, a part que ho diu el reglament, però totes les institucions de defensoria de drets, totes, des de la síndica de Catalunya, no ho fa l'Ajuntament, la síndica de Catalunya ho fa el Parlament, perquè ella té competències al Parlament, i un cop a l'any també ha de presentar el, perquè hasta perquè ho sàpiguin i perquè tenim propostes també quan treballem els casos, a vegades surten propostes a presentar-la. No tenim poder de legislar, però sí que podem fer iniciatives o suggeriments, no? I després també el Defensor del Pueblo, per exemple, ho fa al Parlament de l'Estat, no? Al Parlament d'aquells dels lleons, no? Vull dir que és una manera per donar a conèixer. No és tant retre comptes a l'administració i als poders, sinó perquè sàpiguin de què s'ha encaixat la ciutadania també, i que una mica també treguin conclusions i esmenin el que toqui.
0: D'acord. Val? Doncs ara ja sabem el perquè. Jo crec que era important posar en valor aquesta feina, explicar com ha anat l'any anterior des de la sindicatura municipal de Greuges i el perquè es fa en aquest lloc, que és en el ple municipal, en aquesta ocasió, en la sessió plenària del passat mes de juny. I dèiem que, entre altres coses, es va fixar l'atenció, nosaltres ja ho vam explicar aquí en la conversa del mes anterior amb la Dolors Vallejo, era que el que demana sobretot la ciutadania, entre altres moltes coses, és reduir aquesta complexitat administrativa, no?
1: Sí.
0: Aquest que no s'acaba mai a vegades els tràmits o que s'allarguen molt els tràmits, i també una especial atenció amb la bretxa digital.
1: Sí, sí, perquè, a veure, l'administració és molt garantista, això també és positiu, vull dir que sigui garantista, és a dir, que no se saltin terminis, que sigui rigorós amb la llei, vull dir que això també requereix el seu temps, no? Però clar, de cara als ulls de la ciutadania, això sembla que sigui burocràcia gratuïta. No necessàriament és així, eh? No és burocràcia allò per fer perdre el temps a la gent ni per fer papers, sinó perquè és una manera també de garantir. Per exemple, per explicar un cas, si jo vull fer una, bueno, estic en desacord amb, jo que sé, m'han imposat una sanció, val? I jo estic en desacord, doncs jo tinc un termini per presentar al·legacions, és a dir, per dir jo el que penso sobre això, la meva discrepància, doncs, i l'administració té un termini per contestar-me, perquè s'ho ha de mirar, s'ho ha de llegir, sí, ha de contraargumentar o m'ha de donar la raó, val? Tot això, sempre hi ha uns tempos, no? No sé si ara parlo de memòria, pot ser un mes, un altre mes. Després, si amb la resposta tu o pots afegir més proves d'això mateix, doncs tens encara un període d'al·legacions extra, no? El recurs de reposició, sí, que es diu, val? Torna, ells t'han de tornar a contestar, i després ja, llavors hi ha el temps que tu decideixes si vols, si no estàs d'acord, doncs pots decidir anar al contenciós administratiu, que és la via jurídica, o bé anar a la sindicatura de greuges, que és una via, doncs, que no és jurídica, però que a més és gratuïta i és més directa, no? Ho dic perquè, clar, tot això és, si comencem a comptar temps, un mes, clar, 3 mesos no t'estreu ningú.
0: Que sembla que sigui burocràcia, sí, per burocràcia, sí, i temps per temps, i no, que són necessaris.
1: Si comptes en dies hàbils, potser ja anem a quasi bé a 3 mesos. Vull dir que no és el factor, és que em demanen les coses per demanar-me, o em demanen 30 papers i ja es tenen, perquè ara, per exemple, una cosa que no passa, abans havies de presentar sempre els mateixos papers, sempre el DNI, sempre no sé què, ara, per exemple, amb la interoperabilitat tenen dades que no cal que presentis, que amb això hem guanyat. No, i després, jo també ho deia, perquè ja fa temps jo vaig fer una actuació d'ofici amb això, sobretot en simplificar passos, que si es poden, clar, sempre sota la llei, no? S'ha complit la legalitat, no? I clar, jo no puc canviar la llei, però puc demanar a veure si amb alguna cosa que és més de caire municipal es poden estalviar alguns passos, alguns, o que sigui com per agilitzar. I sé que, per exemple, ara a nivell del Parlament de Catalunya justament estan tirant endavant una llei en aquest sentit, no? De simplificació administrativa, de fer els passos més simples i més fàcils, no? Però ja ho dic, que la llei també marca, vull dir que no... Jo al seu moment ja vaig fer una actuació d'ofici en aquest sentit, de que l'Ajuntament, amb tràmits propis, i sempre seguint la rigorositat de la llei, a veure si podia estalviar algun tràmit, no? Vull dir, més que res per fer-ho. I després la gent a vegades, com que ara tot és tan immediat, a vegades li costa entendre els tempos de l'administració o de nosaltres mateixos. Jo, per exemple, tinc 15 dies per contestar. Quan m'entra una queixa tinc hasta 15 dies. Intento no gastar-los, perquè si no la gent deu pensar, ostres, aquesta... Però en teoria,
0: doncs jo ho veig poc.
1: Disposo de fins 15 dies.
0: Doncs inclús jo ho veig poc. Clar, en 15 dies potser no tens temps per revisar tot l'informe, no, per buscar la resposta.
1: 15 dies per donar resposta de si l'admeto, si no l'admeto. Això sense... fer ja el procés d'investigació, que també, però ja normalment ja requereix més dies, evidentment, però per admetre la queixa, o sigui, que és una primera instància que és relativament ràpida, tenim hasta 15 dies. Clar, avui en dia que tot és tan ràpid i tan que anem així amb el pítol cul que dèiem, doncs clar, sembla que sigui massa temps, no? Però no és per caprici, jo també vull que s'entengui que algunes coses no són... És que és la llei, també.
0: Sí.
1: I llavors s'ha de canviar la llei, evidentment, clar, però...
0: I el tema de la bretxa digital, que d'aquí també hem parlat,
1: sí,
0: moltíssim,
1: Dolors. Sí, sí, perquè ara, o sigui... Mira, l'altre dia tenia una senyora que li... No sé per què, fent un tràmit, li van dir, no, ha de posar vostè un correu electrònic. Ja. Una senyora que no feia servir correu electrònic per res. I va posar el d'una amiga seva. Clar, l'amiga seva, com va rebre la notificació, ni tampoc no va estar al cas, o no li va dir, o se li va passar. Clar, aquesta senyora no es va assabentar, perquè va posar el correu electrònic d'una altra persona, que era de la seva confiança, però clar, no, ja no és ella. I jo li vaig dir, no et poden, per una altra situació, no et poden obligar a donar un correu electrònic. No és obligatori tenir correu electrònic.
0: I hi ha molta gent que no en té, a més.
1: Clar, i hi ha altres maneres de contactar. Pots donar un telèfon, pots donar, jo què sé, l'adreça postal
0: per carta,
1: com tota la vida, encara s'ha de fer així. Vull dir, qui ho sol·liciti ho pot fer així. Per tant, i no és un tema ni d'edat ni de coneixements, és un tema de que, jo què sé, molts joves el correu electrònic l'utilitzen poquíssim, pràcticament. Per això que quan diuen que la bretxa digital té a veure amb l'edat, no.
0: No sempre.
1: És molt transversal, perquè depèn, cada grup d'edat té unes pràctiques. Per exemple, els joves són molt bons amb les xarxes socials, però amb altres, omplenant aplicatius o altres coses, són a vegades una patata. Bueno, no tots, però vull dir que en general no són tan solvents, perquè els aplicatius a lo millor no estan acostumats. Però qui diu això diu altres coses, no? Vull dir que hi ha un tema d'idioma, també. Hi ha gent que i un tema cognitiu, hi ha gent, jo que sé, que pel seu nivell, la seva capacitat cognitiva, potser no se'n surt tramitant coses. Llavors s'ha de facilitar. A mi em consta que aquí ajuden, i això ja es va tenir en compte fa un temps, i fan tot un acompanyament, però clar, depèn qui et trobis, com el cas d'aquesta senyora, li van dir, no, sí o sí has de posar el correu electrònic. Doncs clar, aquí va ser una errada, perquè aquesta senyora, bueno, li va generar una sèrie de problemes, perquè no és obligatori. El mateix que no és obligatori la cita prèvia, el mateix. Són coses que ens els han posat així com que és obligatori i no és cert.
0: Doncs estem parlant amb la síndica municipal de Greuges de Sant Boi, la Dolors Vallejo, a propòsit de la presentació en la darrera sessió plenària, la del mes de juny, a l'Ajuntament de Sant Boi, d'aquest informe anual, el de l'any 2025, que ja ens avançaves també aquí, Dolors, que vau dur a terme prop de 400 actuacions en aquest període, que són aproximadament les mateixes que l'any anterior.
1: Una mica menys.
0: Una miqueta menys,
1: aquest
0: però molt poc.
1: Tenia una mica
0: un 10% menys, crec que era, oi?
1: Sí. I de... Sí, no arriba a 400 actuacions, que aquí entra tot, des de consultes, està englobat tot, totes les accions que hem fet respecte a ciutadans concrets, no? Però que a vegades són consultes que no es tramiten com a queixa, o inclús queixes que les hem de derivar a altres administracions o altres institucions, no? Com la síndica de Catalunya, que també a vegades, pues, si la gent s'adreça, pues, li diem, no, mira, això és de competència de la síndica. Doncs, i de queixes també vam tenir menys, un 7 o un 8% menys respecte a l'any passat. Són 93, 94.
0: 94. Sí,
1: perdó. 94.
0: La majoria d'aquests expedients, per cert, es van resoldre amb relativa facilitat i agilitat.
1: Home,
0: Dolors. Relativa.
1: Tot és feina, no? Tot és feina i treball. Però bueno, sí, la via que utilitzem més habitualment és la via d'intermediar directament en l'àmbit competent. És a dir, no... jo no els demano, per exemple, un informe sobre cada queixa. Ho faig més directament, amb un correu electrònic. Per exemple, si la síndica, quan s'adreça a les institucions, se va demanar un informe, que això és és feina, no sé què. Jo vaig més directe. I un informe, perquè, clar, per escriure una informació, pues, requereix un cert temps. I jo intento facilitar que siguin més directe, no? I després bueno, un cop demanes la informació, doncs te l'has d'estudiar i has de veure de què es pot fer, o si el ciutadà o la ciutadana té raó, que a vegades no tenen, no tothom que es queixa
0: té la raó,
1: li podem donar la raó.
0: Pel que fa a la tipologia de queixes, expliquem una miqueta quines són les principals, sí, perquè sempre parlem del soroll i no sí, sé si en aquest recompte de les 400 de l'any passat també ha anat per aquí, Dolors.
1: Sí, sí, el soroll és sempre omnipresent, però ens passa a tots, a totes les sindicatures, malauradament.
0: Parla, parla.
1: Sí, sí, perquè el... I Sant Boi jo crec que té una peculiaritat especial, amb els, bueno, una peculiaritat en el sentit de que com tenim un bon entorn en general, doncs clar, el soroll és una disrupció molt important, no? I no sé, hi ha moltes zones de la nostra ciutat que són supersilencioses. I clar, que hi hagi, es trenca aquesta harmonia, per dir-ho alguna cosa, doncs clar, la gent li molesta, no? Si tens una terrassa a casa. Però clar, jo ho dic perquè jo comparo Barcelona. Jo he viscut molts anys a Barcelona i moltes queixes de les que jo no les hagués ni tramitat, a nivell personal,
0: Sí.
1: Una altra cosa és quan ja és una cosa molt... Però moltes coses, clar, no... Perquè ja dones per sentat que una gran urbe com Barcelona ja pagues aquest peatge, no? I aquí potser a Sant Boi doncs, no estem tan... Bueno, no tenim aquest risc tan alt de contaminació acústica, tot i que sí que hi ha...
0: Sí. Per tant, el soroll llocs... ha sigut, si demanem un rànquing, ha estat en el rànquing dels primers, de les primeres
1: queixes. El soroll
0: queixes...
1: de tota mena, Vull dir, tant de... entre veïns, que això no la gestiono jo, perquè han d'anar via mediació, perquè si és un tema entre particulars és un altre cas, no? Però el soroll de molts tipus de terrasses, d'indústries també... Perquè a vegades també hi ha indústries que també estan al mig del poble i també fan soroll o molèsties de soroll. Bueno, la via pública també, sobretot les màquines de neteja, aquestes són una font de conflicte important, perquè clar, són màquines que fan molt soroll, tant la recollida de contenidors com la de les neteges, realment... Però clar, es veu que no hi ha uns altres prototips, perquè jo ho he preguntat, dic, escolta, compreu maquinària
0: més silenciosa.
1: Hi ha bufadores elèctriques, per exemple, que les han comprat, i sí que és una mica menys, però no et creguis, I saps què passa? Que tenim un problema, que és que amb el canvi climàtic, durant els mesos d'estiu s'han de canviar els horaris de neteja. S'ha de començar molt més d'hora. I clar, això a la gent li comporta molta molèstia, perquè clar, i a més és l'època que obres més finestres, els que no tenim aire condicionat, i llavors clar, això és una molèstia important, no? Però al mateix temps la normativa laboral tampoc no... també recomana per evitar cops de calor, la gent que
0: avança,
1: fa feines...
0: Avançar les hores de treball, especialment a l'exterior.
1: Sí, sí, és un problema...
0: Bé, per tant, el soroll seria una d'elles, una de les queixes que estaria en aquest rànquing. Quines altres?
1: Sí, teníem bastantes aquest any del tema de la taxa de residus, que també eren d'un àmbit, perquè bueno, ja ho vam explicar algun dia, doncs, que això, que es va posar aquesta nova taxa de residus al rebut de l'aigua, i com no es va donar suficient informació, que és el que nosaltres li vam requerir a l'administració, no ho he informat. I la gent, clar, quan davant d'una cosa així... A part que l'administració té obligació d'informar, i ja el mes de gener els hi vam fer una iniciativa d'ofici, una recomanació dient s'ha d'informar, s'ha d'enviar una carta personalitzada a la gent per informar, perquè és un dret, el dret a la informació pública, és una nova taxa... Bueno, això va generar al principi de l'any, però després al llarg de l'any també, perquè la gent volia saber com s'ha calculat aquesta queixa, vam demanar hora amb la regidoria perquè donés explicacions. Vull dir, clar, la gent estava una mica com molesta, però a més volia saber. I què passava amb la part de diners que això es pagava amb l'IBI, que a què es destinaven ara, també va haver-hi gent que ho va voler preguntar, no? Vull dir que va ser tot una casuística que al principi era per la manca d'informació, però després ja, bueno, també tenia a veure amb la informació, però la gent volia anar més enllà, no? I després també que no es va informar, i jo volia reforçar-ho aquí, no sé si ho heu dit prou, però que hi ha una sèrie de bonificacions que fent, tenint la taxa i la targeta de la xerreria, no sé si ho he explicat això.
0: Això crec que...
1: Pues hauria de fer no, més campanya
0: sí,
1: d'explicació.
0: Doncs ho haurem d'explicar, digues.
1: Sí, perquè fent aportacions a les deixalleries sí. municipals, que una està a la plaça de la República, portant piles, tot això, cada vegada t'has de registrar amb el rebut de l'aigua i vas a la pàgina web o vas a alguna deixalleria, t'ajuden a fer-ho i et donen una targeta AMB i aleshores l'àrea metropolitana. Llavors tens un 20% de descompte a la taxa, val? Ho dic perquè val la pena també la gent que ho sàpigui. De, fent 10 aportacions a l'any, que poden ser piles, pot ser roba, sobretot que t'ho segellin, la recollida d'oli, paper, coses que siguis de rebuig, o que sé, un ordinador vell, per dir alguna cosa. Tot això consta, que t'ho marquin com a, que has fet aquest tractament de deixalles, i després això es reverteix amb un 20% de descompte
0: en el rebut de
1: l'aigua.
0: D'acord, doncs ho tenim...
1: Aquesta primera vegada aquí a Sant Boi han sigut amb 5 aportacions només, però de cara a l'any vinent han de ser 10. I la gent que... Jo em vaig treure la targeta, no costa res, i bueno, si tenen problemes que demanin ajuda a com tramitar-la. Mm-hmm. És una targeta de l'àrea metropolitana i fan això, que... per incentivar que la gent recicli, mm-hmm. però jo que sé, a lo millor al llarg de l'any has de portar 3 vegades piles, doncs mira, ja tens 3, i no al mateix moment, ja tens 3 segells conforme, entre un dia portes oli, un altre dia paper, no sé què, doncs les 10 aportacions es fan ràpid, i un 20% no és despreciable, vull dir que...
0: Home, es nota després el rebut, clar,
1: sí, sí.
0: Molt bé. Sí,
1: i després continuem. Una altra que vam tenir bastant, ho dic perquè hauríeu d'explicar-ho aquest
0: la targeta dius, sí, eh? Sí, ho tindrem pendent de cara al mes de setembre.
1: Ja si vos t'enviaré la informació.
0: Sí, sisplau, perquè ho explicarem exactament.
1: Ho he explicat, ja he posat uns cartells.
0: Sí, però aquí a la ràdio ho explicarem, si no s'ha explicat, sí. Nosaltres no sí. ho hem fet al dies de ràdio, ho explicarem millor.
1: Sí, és important, sí. I bueno, fer pedagogia de coses que es pot beneficiar la gent, vamos, perquè ho fan i a vegades no tenen la contraprestació aquesta de la bonificació, no? Doncs un altre àmbit que ens va generar bastantes queixes va ser a l'àmbit de llicències, de llicències urbanístiques, perquè és una àrea que està com molt, bueno, requereix molta... bueno, molta normativa, molta paperassa i clar, a vegades pues, hi estava una mica col·lapsada, és a dir, des de gent que li costava que li retornessin la fiança per haver fet obres, perquè això, sempre que comences unes obres i pot faltar al carrer et fan deixar la fiança, pues, a vegades per tramitar aquesta devolució trigava més al compte, i no és perquè no volguessin tornar, és perquè els expedients s'acumulaven allà, i bueno, ja vam estar parlant també amb el regidor de l'àmbit, i per posar una mica, i ens van dir que s'estaven posant fil a l'agulla, però van tenir un... es va col·lapsar aquell departament, per diversos motius, per problemes de que personal que va marxar i tal, i bueno, això va provocar, va tenir... coses que a l'Ajuntament o ha gestionat malament o no ha acabat de funcionar, perquè clar, nosaltres tractem amb allò que no va bé.
0: Clar.
1: La gent s'adreça a nosaltres per dins. També hi ha gent que ens diu el que va bé, però en general... I llavors doncs, vam detectar aquest àmbit, sí.
0: Després, anava a dir que estem fent un resum per la gent que s'incorpori ara a la conversa d'aquest informe anual que es presentava al ple municipal del passat mes de juny des de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sant Boi. Està amb nosaltres la síndica municipal de Sant Boi, la Dolors Vallejo. Sí, Dolors, estem parlant d'aquest resum.

0: ajudaria a resoldre més les coses, no? I a vegades no van prou coordinades. Uh-huh. I crec que això és important. I sobretot per donar les respostes més acurades, també. Perquè costa, a vegades, que donin respostes que s'entenguin. Algunes, aquí Sant Boi s'ha fet un esforç, però a altres encara els hi falta aquest esforç.
1: En moltes ocasions hem parlat aquí de qüestions relacionades amb l'accés a l'habitatge, amb la discapacitat, amb la dependència, amb aquests tràmits que s'han de fer. De tot això suposo que també es va parlar a la presentació d'aquest informe.
0: Sí, sí. Home, el tema de l'habitatge és la porta de molts drets. O sigui, si no tens habitatge hi ha poques possibilitats de mantenir a resguardar els teus drets, perquè clar, ja et falla tot, no? I clar, aquest és un gran handicap, un gran problema que tenim, perquè s'ha convertit en objecte especulatiu de negoci. O sigui, ara ja, les grans corporacions ja no només compren accions i no sé què, ara han vist que això han d'apostar. Abans eren acumular diners al banc, vale? I ara no, ara el que fan és reinvertir-ho i l'habitatge s'ha convertit a nivell mundial, eh? Sempre ha estat un objecte d'enriquiment, l'habitatge. Les grans fortunes, si rasqueu, a nivell mundial, darrere sempre està el món de la construcció de l'habitatge. I clar, però ara és més bèstia, perquè a més ara són corporacions internacionals i fins al punt que estan traient veïns de les ciutats perquè compren habitatges sencers per fer altre tipus de... edificis sencers on vivien veïns de tota la vida i ara són oficines o no sé què...
1: Noves fórmules d'habitatge.
0: Noves fórmules d'habitatge i que d'un habitatge en fan tres i, en fi, que clar, que això realment és... té un impacte directe per la ciutadania, a part de que això fa pujar els preus. I després el gran problema de que hi ha molta gent que està visquent irregularment en habitatges, perquè clar, quan tu no et pots pagar o el teu salari no dona perquè fins i tot et facin un contracte, encara et trobes un pis, no et donen el contracte perquè consideren que no guanyes prou per assumir, o que creuen que serà una mica arriscat si la teva nòmina no, perquè hi ha un 30% que s'ha destinat a cada nòmina, està calculat que no et donen, si el teu salari, perquè clar, tu has de viure amb un salari, doncs has de destinar més, si destines més del 30%, i això ho saben, sí, doncs és riscós, val? I clar, amb els preus de l'actualitat i nòmines que sí que han pujat, però clar, ha pujat molt més perquè no és que no hagin pujat els salaris, el que passa que s'ha disparat el preu de l'habitatge i de l'alimentació també, per diferents causes. Però clar, això és un handicap, i hi ha molta gent que està visquent de forma irregular amb habitacions, que això és el gran negoci irregular, perquè clar, són gent que posa a preu habitacions que no s'ho valen, perquè a vegades, i a més a part de que, per exemple, si és a través d'un contracte de lloguer, rellogar habitacions és il·legal, però es fa. Val?
1: Per tant, el tema de l'habitatge va ser un dels que va estar també en aquest informe,
0: No? Bueno, però és que està
1: a l'ordre del dia,
0: sí. I clar, l'administració municipal pot fer coses, però no sola. Ha de fer-ho, per això dèiem coordinació i posar tot el que es pugui en funcionament, no?
1: Estem fent
0: una cosa, això de l'habitació, sí, de les habitacions també,
1: el tema del problema padró, que és el padró, que n'hem parlat aquí moltíssim, el tema del padró,
0: que és continuar, creixent el problema. Tenim gent que no es pot empadronar perquè no li accepten, perquè el titular del contracte o de la propietat no es deixa empadronar perquè no li interessa, per raons, els que és de lloguer, perquè és il·legal tenir rellogades habitacions, i el que és propietat, doncs, per X raons no li interessa. I aleshores això és un problema molt bèstia, perquè tenim gent que només pot anar al metge d'urgències, per exemple, perquè no l'atendrà mai un metge de capçalera perquè no consta regularitzat. I clar, això és com tenir ciutadans de primera i de segona, o de tercera. Això no és sostenible, perquè existeixen. I jo vaig dir-ho, una cosa tan senzilla com és un registre administratiu de dir quanta gent viu aquí s'ha convertit en la porta d'accés a drets, això no,

0: s'ho haurien de separar, perquè no pot ser que... perquè és un registre. En realitat, el padró, jo havia treballat de joveneta, quan es feien les campanyes del padró, els estudiants ens ho faríem i feies, anaves a fer la llista del padró a cada habitatge, t'adjudicaven barris i això, i emplenaves la... Bueno, hi havia uns fulls que eren com uns llençols, i havies d'emplenar allò, cada habitatge, quanta gent vivia, quin nivell d'estudis tenia, bueno, i registrar... és un registre, sí, però que després s'ha convertit en algú més. Mm, i bé. Això és... això és un hàndicap.
1: Estem fent aquest resum de l'informe anual de la Sindicatura de Greuges i ara potser és el torn, ja que estem pràcticament finalitzant aquest espai, de recordar la sindicatura també els horaris, si hi ha horaris especials de cara a aquest estiu. Hem de recordar que esteu a la primera planta de l'equipament municipal de Cal Niño, el carrer Major 43, que hi ha un número de telèfon que és el 93 630 20 36. sindicadegreuges@santboi.cat és el mail, la informació està a santboi.cat, a www.santboi.cat. I quins horaris hi haurà?
0: Doncs,
1: final de juliol i agost.
0: Sí, en principi estem treballant tots els dies fins a l'agost, que l'agost farem vacances, tancarem l'oficina i treballem cada dia, però bueno, al matí, però sempre és millor si ens poden trucar i demanar hora, perquè ara, per exemple, jo estic aquí, ja. Clar, si algú va ara al despatx no hi ha ningú, perquè l'altra persona està fent teletreball. Ho dic perquè, tot i que atenem a tothom, però a vegades si venen i estem atenent a una altra persona, es pot venir directament, però si es pot trucar, millor, sempre és millor.
1: I demanar cita prèvia.
0: Sí. I després ja veurem, a partir de setembre, potser canviem els dies d'atenció per concentrar-ho, perquè no es doni aquesta circumstància, justament. Però bueno, ja veurem. Perquè, a més, jo ja estic en fase final de, com a síndica, perquè tenia un mandat, un encàrrec de 9 anys, ara ja estic en fase, i sembla ser que ja en breu hi haurà una persona que passarà a ser síndica i jo seré exsíndica.
1: Exsíndica, i farem el relleu aquí,
0: sí,
1: al Dies de Ràdio.
0: Sí,
1: farem el relleu,
0: sí,
1: evidentment.
0: Sí, sí.
1: Una persona li direm que moltes gràcies,
0: sí,
1: i que
0: senyora,
1: fins aviat,
0: sí,
1: que seràs tu.
0: Ja m'agradaria, sí.
1: Ho farem aquí,
0: sí,
1: i a l'altra persona que vingui, l'altra síndica o síndica, li direm benvingut o benvinguda,
0: sí.
1: Li toca doncs continuar i li donaràs el testimoni d'aquest espai.
0: Sí. I fent innovacions que calguin, perquè clar que cada persona que entra, pues,
1: ho farà.
0: Ho adapta a la seva manera, però bueno, dins del que, el que toca, no?
1: I
0: abans d'acabar, vaig posar una frase que sempre m'agrada posar alguna frase d'alguna persona així referent, i aquest any vaig voler posar una frase que crec que diu molt, que es va fer, que és de l'any 1940 o 40 i alguna cosa, però crec que és molt vigent, sí, que és la de la Hannah Arendt, que deia que és sobre el tema de les mentides, no? De que ara, jo que sé, ja no sabem què és veritat i què és mentida, perquè com existeix això, les mentides alternatives, no? I llavors ella ens deia, i ho dic perquè és un missatge cap a la gent, de que no ens podem creure tot el que hem de contrastar les informacions, perquè a vegades diuen coses, i inclús en clau de Sant Boi jo m'he trobat, que es diuen coses que no són certes, i la gent ha de verificar el que es diu, perquè si no, jo puc dir una cosa i a mala fe, i mira, i va correguent, és com el joc del telèfon, no? Doncs, i deia la Hannah Arendt, que era una filòsofa, mentir constantment no té com a objectiu fer que la gent es cregui una mentida, sinó garantir que ja ningú no cregui en res, que és aquesta el gran objectiu. Un poble que ja no pot distingir, si no pots distingir entre veritat i mentida, no pot distingir entre el bé i el mal. I acaba guanyant el que té més força per dir, encara que sigui mentida, no? Com en el cas del Trump, no? que el tenim un bon exemple, que diu el que vol, que s'ha inventat històries, per això diu les notícies alternatives, perquè si no, però que les ha donat per bones, cosa que no és certa. Ho dic perquè també també passa a nivell local, que la gent dona per bones coses que li ha dit algú, però que no té referència. Llavors, que sempre és important contrastar les informacions, perquè a vegades no són certes. I a vegades hi ha un interès en que no siguin sempre s'han difós bulos i males informacions, però és que ara, amb tantes xarxes que tenim i tot, doncs, i sempre que la gent verifiqui les coses, sobretot si són coses importants, si són tonteries, no? Però si són, perquè a vegades jo què sé, si un artista s'ha pintat una ungla, no té transcendència, no? Encara que no se l'hagi pintat, però com a mínim en coses allò de ciutat i tal, sempre és bo contrastar-ho.
1: Doncs hem fet un repàs a la presentació de l'informe anual de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sant Boi. Va ser el passat plenari, el mes de juny. A partir d'aquí continua treballant, evidentment, ara amb aquests dies de descans al mes d'agost, i a partir de setembre tornem a parlar des de la Sindicatura Municipal de Greuges de Sant Boi, ara ocupada per la síndica Dolors Vallejo. Que si alguna persona que ens escolta ara potser en aquest temps de vacances té més temps i vol formular, sí, doncs, alguna pregunta, alguna qüestió, ho pot fer per mail, sí, a sindicadegreuges@santboi.cat. Pot demanar cita prèvia, si no per ara, ja pel mes de setembre.
0: No, per ara encara estem
1: bé, temps. Per ara, vull dir, pel juliol sí, però no per l'agost. Perquè de quina manera ajudareu o estareu al costat de
0: nosaltres del veïnatge? Les donem bastant ràpid, les cites, vull dir que encara el juliol podem atendre. De quina manera? Doncs això, pues, escoltant, el primer és escoltant cada vegada i veient si hi ha motiu de queixa, estudiant i veure què es pot fer, perquè a vegades, clar, poden dir, és que m'han posat una multa ja, perquè és que havies aparcat amb un gual. Llavors, a veure si m'entens, que... Però a vegades hi ha altres coses que es poden mirar, que a lo millor aquella multa, doncs, no ha estat ben notificada. Vull dir que hi ha coses que a lo millor la multa no estava mal posada, però a vegades hi ha coses del procediment que sí que es poden trobar defectes. Jo poso exemples de multes, sí, però hi ha moltes casuístiques,
1: Molt bé.
0: I llavors, bueno, que la gent, en cas de dubte, que s'adreci, que sempre ja l'escolta està i assessorar amb el que puguem també, no? Si després resulta que no veiem motiu, però bueno, sempre l'escolta activa és molt important. Molta gent a vegades no l'hem pogut ajudar a resoldre-lo, sempre agraït aquesta escolta activa, no? D'estar, perquè clar, a vegades, sobretot en èpoques ara, que tots són contestadors i veus que no són humanes, doncs escoltar veus humà s'agraeix.
1: S'agraeix molt. Sí. Per això que la gent escolti la ràdio, que
0: clar
1: són
0: que sí.
1: Veus humanes.
0: Veus humanes, no són màquines. No.
1: Són veus humanes.
0: Sí, sí.
1: Gràcies, Dolors Vallejo.
0: Gràcies a vosaltres i bones vacances.
1: Per estar aquí amb nosaltres tota aquesta temporada. T'esperem el mes de setembre i continuarem parlant des de la Sindicatura Municipal de Greuges.
0: Cuideu-vos i refugieu-vos del calor amb els refugis climàtics o com pugueu, però cuideu-vos.
1: Igualment, bon estiu,
0: molt bé,
1: bon descans, bon, i fins a la propera. Bon
0: dia.
2: Dies de ràdio amb Mònica Santacreu.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimecres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Pau Gil, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem demà dijous, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi amb la nostra companya Laia Vidal. Nosaltres us diem fins demà, que vagi bé, bon dia.

Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsamboy.
1: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una mirada santboiana.

0: Molt bona tarda, us parla la Laia Vidal en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, on us destaquem que novament tornem a estar al nivell 3 de 4 del Pla Alfa, el que suposa un risc molt alt de perill d'incendi. Avui és dimecres 22 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi activa novament el nivell 3 de 4 del Pla Alfa per un perill molt alt de risc d'incendi. Aquesta situació comporta la suspensió de totes les activitats en risc d'incendi que estaven autoritzades o comunicades prèviament. Entre les principals restriccions hi ha la prohibició d'encendre foc en qualsevol espai obert, fer cremes agrícoles o forestals, utilitzar foc a les àrees de descans, zones recreatives i d'acampada, així com fer servir maquinària que pugui generar espurnes a menys de 500 metres del terreny forestal. També queda prohibit l'ús de material pirotècnic, abandonament d'objectes en combustió i l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a prop de zones forestals. I més informació de servei, perquè en mobilitat avui s'han iniciat les obres de manteniment de l'aparcament de Campinyol a la carretera de Sant Climent a la BV-2004. Els treballs duraran entre 2 i 3 dies i mentre durin les obres no s'hi podrà aparcar. Es faran tasques de manteniment i... Com deien, es faran tasques de manteniment i, per tant, no es podrà accedir a aquest aparcament. I l'EMAP estrena un punt d'autoservei per imprimir documents del padró de manera immediata. L'Espai Municipal d'Atenció a les Persones, l'EMAP, ha posat en marxa un nou punt d'autoservei que permet obtenir documents del padró municipal sense fer cua ni esperar atenció presencial. A través del terminal es poden imprimir volants i certificats de convivència individuals i històrics, i per fer el tràmit només cal identificar-se amb el DNI o el NIE, seleccionar el document desitjat i recollir-lo directament en paper. El terminal també permet demanar cita per altres tràmits municipals i consultar informació com el taulí d'anuncis o les últimes notícies de la ciutat. I atenció, perquè la nit del 23 al 24 de juliol es farà un nou tractament fitosanitari amb insecticida a l'arbrat de la ciutat, i per aquest motiu es recomana tancar les finestres i, sempre en la mesura que sigui possible, tancar finestres i no deixar els animals a les terrasses en els carrers Coïn, Doctor Ignasi Barraquer, Joventut, Màlaga, La Muntanyeta, Riera Basté, Lluís Companys, Assemblea de Catalunya, carrer Barcelona, Josep Mariages, Avinguda 11 de setembre, 3 d'abril i carrer Ginesta. Podeu consultar l'avís complet amb les localitzacions concretes a l'apartat d'avisos de la web de l'Ajuntament a www.santboi.cat. I les tres onades de calor i la manca de pluges d'aquest inici d'estiu han fet disminuir notablement la presència de mosquits a Catalunya. Tot i que la primavera plujosa feia preveure una temporada complicada, les altes temperatures i l'evaporació ràpida dels fons d'aigua han dificultat la reproducció d'aquests insectes. Carles Aranda és el responsable del Servei de Control de Mosquits, investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Barcelona, i ha explicat al Dies de Ràdio els motius d'aquest descens de la població de mosquits.
1: Els mosquits per poder ser-hi, abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou, com a mínim al Baix Llobregat i també a molts altres llocs. Clar, no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi han dispersos per tot arreu que podien produir mosquit tigre, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits.
0: Les tres zones de calor en què hem estat aquest estiu i la manca de pluges de les darreres setmanes han fet caure el nombre de mosquits a Catalunya a uns nivells que no es veuen des dels anys de la sequera.

0: I avancem l'agenda ara de setembre perquè aquest any ens espera una primera setmana de setembre que serà especial, perquè enguany se celebra el 50è aniversari de la històrica Diada del 76 a Sant Boi. El 9 de setembre a Plaça Catalunya tornarà a ser el punt de referència amb un acte commemoratiu a partir de les 6 de la tarda. El 10 de setembre el Festival Altaveu prepara un concert commemoratiu homenatge a la nova cançó.
1: Sant Boi, 50 aniversari de la Diada, concert especial amb Lluís Gavaldà, David Carabent, els Amics de les Arts, Greta i Musca, Maria Hein, entre molts altres.
2: Enguany el Festival Altaveu té una sensibilitat, un significat especial, perquè cau justament en les dates de commemoració del 50 aniversari de l'11 de setembre del 76. Tindrem un concert molt especial la nit del dia 10.
1: Artistes de dues generacions reivindicant la generació primordial, la dels anys 70, conviuran i faran una revisió del repertori. Crec que faran una aproximació a aquell repertori i ens donaran també cançons que entronquen una mica amb aquest missatge actual que volem donar.
0: Doncs sí, com ens explicaven el director del festival, el Víctor Partido, i l'alcaldessa de la ciutat, la Lluïsa Moret, en aquesta ocasió tan especial es reunirà un planter de luxe que fusiona la trajectòria de noms consagrats amb el nou panorama musical. Artistes de la talla d'Ismael Serrano, Greta i Muixca, David Carabent o els Amics de les Arts, entre d'altres, pujaran a l'escenari per oferir un repertori únic. I el dia 11 de setembre, com sempre, al matí tindrà lloc l'ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova, però a la tarda hi haurà l'acte institucional de Catalunya aquest any amb una col·laboració santboiana molt especial.
2: Sant Boi continuarà sent l'epicentre de la història perquè en el gran acte, ja sabeu que de l'11 de setembre que es celebra el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, que és el gran acte de commemoració d'arreu i que en aquest acte sempre es canta i cantem i compartim el nostre himne nacional dels Segadors. Enguany, la coral encarregada d'aquest acte serà la Coral Renaixença. Celebrarem el 50 aniversari de la Coral Renaixença amb un absolut protagonisme que el mereixen.
3: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports novetats de la Unió Esportiva Santboiana i els Bellbandits tanquen la temporada amb un nou campionat. En l'àmbit local, la Unió Esportiva Santboiana ha anunciat les sortides de més jugadors. Jordi Jorba, Pedro Soto i Unai Fernández no continuaran al club el proper curs. A més, us recordem que el xilè Ricardo Guata Cortés és el nou entrenador del primer equip masculí de cara a l'any 2026-2027. Arriba procedent de l'estat francès xilè i va formar part de l'estaf tècnic que va classificar la seva selecció nacional, el condorès per al Mundial de França del 2023. I també la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi ha sortit campió del torneig de Mataró. En l'última jornada del Tour Català, el primer equip femení s'ha imposat a la Roca i ha sumat la primera posició de la temporada després de diversos subcampionats. D'altra banda, el juvenil masculí ha quedat en tercera posició i així ens ho explica l'Aitor Landauro, l'entrenador i impulsor dels Bellbandits.
4: Nos vamos con muy buenas sensaciones. El senior femenino consigue una primera posición espectacular con un torneo impecable como casi todos. Torneo muy importante porque es el clasificatorio del torneo nacional de Vilanova el año que viene. Aparte creo que es un chute de potencia y de ganas para campeonatos de España. Y después tenemos al juvenil masculino que también hizo un torneazo quedando en tercera posición. Y por último el cadete masculino jugó un torneo paralelo también en Mataró de balonmano playa en el cual quedaron terceros. Entonces, los tres equipos que han participado han hecho podio y, bueno, sobre todo, felicitar a las chicas, que ha sido un torneo impecable y una perfecta manera de acabar el Tour Catalán.
0: Així, els santboians tanca la temporada del Tour Català amb un subcampionat tant del primer equip masculí com del femení. Ara, els Bellbandits tancaran l'any d'handbol platja amb els campionats d'Espanya, on el sènior masculí viatjarà a Cantàbria a jugar directament la fase final després de quedar al top 4 a l'Arena Mil de Vilanova, mentre que el sènior femení jugarà la fase prèvia i estarà al torneig nacional per segona temporada consecutiva.
4: Vamos a campeonatos de España del 30 de julio al 2 de agosto. El senior masculino se ha clasificado directamente a la fase final al quedar top 4 en el torneo nacional de Vilanova y las chicas se han clasificado por puntuación del Tour Español y han entrado en fase grupos previa. Hemos conseguido esa plaza y es la primera vez después de 4 años que lo hacen los dos seniors. Entonces tenemos muchísimas ganas. Es la mejor manera de cerrar la temporada de balonmano playa.

Pel que fa al temps, avui dimecres, jornada tranquil·la i majoritàriament assolellada. Al matí i al migdia amb alguns intervals de núvols, però a la tarda el cel quedarà pràcticament serè. No s'esperen precipitacions i les temperatures baixen lleugerament, això sí, respecte als dies anteriors, amb una màxima d'uns 30 graus i una mínima de 24. Tot i aquest petit descens, l'ambient continuarà sent càlid i xafogós, especialment durant les hores centrals del dia. La marinada tornarà a bufar fluix a partir de migdia i ajudarà a suavitzar una mica la sensació de calor. De cara als propers dies, el temps es mantindrà estable, amb predomini del sol i temperatures que tornaran a pujar lleugerament fins als 31 o 32 graus entre dijous i divendres, sense previsió de pluges. I amb això acabem els informatius d'avui, dimecres 22 de juliol. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i, com sempre, la programació especial d'estiu continua aquí a Ràdio Sant Boi.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molt d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Magnífica Flava, que ja sé que bon royalty, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ah, ah, ah,
1: ah. Ei, a veure si em tira per fer un tema ja, perquè...

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: hit them angles. This is your life.
1: You said you died for me. Give to me. Why won't you live for me?
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
4: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
5: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
2: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals, Marc Pijuan.
6: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
7: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells vinculats a la criminalitat organitzada.
2: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
6: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen a desviar el trànsit, això sí, i a tallar la via per la nit, de dilluns a dijous, en el tram afectat.
2: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
6: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la somalia Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat.
2: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys.
6: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
2: Als esports, Toni Castro, Alexander Sekulic, que és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
8: El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulic, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
2: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
2: El control de Soivan López, a la coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució de les inversions per part de l'Estat a Catalunya és un problema i anima a Junts a donar suport al Consorci d'Inversions. Però els juntaires prefereixen fer front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents. Tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
5: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
4: I, efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, la mitja dels últims anys d'un 10%. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
10: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
11: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
4: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots. Clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
10: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
3: Notícies en xarxa.
2: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec a diferents entorns criminals. S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'han dut a terme els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
6: En el marc d'aquesta operació, la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya, com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
7: Tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada, tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
6: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
2: I encara més operacions. La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de tràfic de drogues a Osca i ha detingut 19 persones, dues de les quals a Catalunya.
6: L'operatiu ha inclòs 8 entrades i escorcolls simultanis a domicilis de les províncies d'Osca, Lleida i Barcelona, en concret a la comarca del Segrià i a Premià de Mar, al Maresme. S'han decomissat 1,7 quilos de cocaïna, 44 de xix i 5 quilos de cabdells de marihuana, entre d'altres substàncies.
2: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
6: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via, al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
12: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
6: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
2: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans a l'Avinguda Diagonal per tal d'agilitzar el servei i reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, en el tram de Maria Cristina, a zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències a la xarxa ferroviària, aquest transport ha augmentat exponencialment el nombre d'usuaris. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de 2 autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
14: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no?, algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre, doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
13: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
2: No deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat i Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
16: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
15: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
17: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
15: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
2: Encara en relació al món del vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. Les pluges quantioses dels passats mesos i també el posterior inici d'un estiu calorós han beneficiat a aquesta situació. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
18: Aquesta matinada, Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
19: Al final, aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
18: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramont, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
2: I atenció, si heu de circular aquest cap de setmana, perquè hi ha convocada una nova mobilització dels pagesos de les comarques de Lleida. Ho fan per exigir al Departament d'Agricultura mesures urgents per revertir els danys provocats per la fauna cinegètica. També reclamen un replantejament de la normativa de les zones especials de protecció d'aus. Tàrrega Televisió, Miquel Àngel Daviu.
20: Així ho han explicat representants de diferents organitzacions agràries aquest dimecres al matí des de Guimerà, concretament des de la zona zero de l'incendi que fa aproximadament 15 dies va cremar 409 hectàrees de superfície agrícola i forestal. Segons els pagesos, les mesures acordades fins ara, en el cas de la fauna cinegètica, no són eficients, per això tornen a alçar la veu contra l'administració a qui exigeixen solucions immediates per uns problemes que consideren de país, tal com explica Mara Aritza, representant del Gremi de la Pagesia Catalana.
21: El que hem d'entendre és que el tema de la fauna cinegètica i la cepa són problemes de país. El que ens està comportant són accidents de trànsit, sobretot amb jabalís i amb cabirols, problemes als cultius, sobretot amb el tema del conill, i molts problemes amb incendis amb el tema de les cepes. El que s'està fent és que, degut a aquests problemes, s'estan abandonant les finques i estem tenint molts més problemes a nivell de país.
0: Les concentracions es faran divendres i diumenge de les 5 de la tarda a les 10 del vespre i s'alternaran els caps de setmana entre la C14 a Tàrrega i la C12 a Maials.
2: Un altre problema que hi ha sobre la taula per part de la pagesia i que els incendis dels últims dies han fet més evident és la gestió forestal. Des del sector asseguren que els grans focs es podrien limitar amb una millor gestió del territori i reclamen més suport per mantenir viu el món rural. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
1: Després d'anys sense una gestió activa, molts espais forestals acumulen una gran quantitat de vegetació, fet que facilita la propagació del foc i dificulta les tasques d'extinció. Valentí Roger, ramader a Can Roger.
22: Estan tan bruts de la pròpia fauna i del propi sotabosc que s'ha fet tan gran que no es poden parar. I l'única manera és acabar amb el combustible del bosc. I això s'aconsegueix havent-hi camps de conreu entremig. És l'única manera que els bombers aconsegueixen parar el foc.
1: Des de la pagesia insisteixen que la prevenció dels grans incendis passa per una gestió activa del territori. Asseguren que mantenir viu el sector agrari i apostar pel consum de producte local i de proximitat és una inversió que a llarg termini també contribueix a reduir el risc de grans focs a Catalunya.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut d'un quart de tres, anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta. Està tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
23: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
24: Aquí sota hi ha unes, uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
23: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
2: Avui reobre portes la Masia Freixa de Terrassa després d'un any d'obres de rehabilitació integral. Des d'avui l'edifici modernista s'incorpora més a la xarxa del Museu de Terrassa i es pot visitar de manera gratuïta amb Ràdio Municipal de Terrassa. Enric Ventura.
25: La planta baixa es pot visitar sense una reserva prèvia que per motius d'aforament sí és necessària per les plantes superiors. Fins al juny de 2027, la visita serà totalment gratuïta per a tothom. Segons l'alcalde Jordi Ballart, la inauguració d'aquesta rehabilitació haurà d'esperar fins a principis d'octubre, quan tindrà lloc una gran festa ciutadana.
26: És una joia que tenim a la ciutat, és un equipament únic i singular, i per tant el que volem és fer una inauguració com Déu mana, i per tant doncs, volem fer per tot l'altre, com es diu, no?, en castellà.
25: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
2: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana. També la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista com a forma d'homenatge i de comiat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
27: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana. I el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El paincap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
28: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent, no? Un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
27: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
4: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs, Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
27: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
2: El president Salvador Illa també ha tingut un record per a Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per l'autor.
5: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
6: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el seu compromís amb la llengua.
7: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
6: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions.
2: A Vic també hi ha hagut un record per Josep Vallverdú en la presentació de la primera edició de Canalla, un festival al voltant del llibre infantil i juvenil, del qual Vallverdú en va ser mestre. La fira promocionarà les llibreries de Vic, 51 segells editorials i 27 expositors de l'àmbit de la il·lustració. El nou FM, Caral Tàries.
8: La primera edició d'aquest esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil se celebrarà del 23 al 25 d'octubre en diferents espais de Vic i comptarà amb 60 activitats. Tot plegat reunirà editorials, llibreries, autors, centres educatius i professionals del sector. Bet Piella és regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic.
9: Gran efemèride amb vocació de país. 11 espais, 60 activitats, 7 exposicions, 51 segells editorials. Les llibreries de Vic, totes implicades, amb 9 estants que tindran, 27 il·lustradors que estaran amb 10 parades, 80 il·lustradors de tota Catalunya que vindran a exposar en el Museu Imaginari.
8: Des de la presentació de la programació del Festival Canalla, s'ha volgut retre un record sincer a Josep Vallverdú, que ens va deixar ahir els 103 anys.

0: luctuosa que hem de lamentar. Abans de la informació esportiva, perquè també el món de la música en català està avui de dol per la mort de Joan Roca, baixista del grup Antònia Font, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Katiuskas o el recent Un Minut, Estragoscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Alexander Sekulic és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: Bon dia, Marta. L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant els darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i la selecció eslovena, càrrec que encara manté i que, per tant, compaginarà amb el d'entrenador del Barça. Encara en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulic. El club vegent que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bauzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 11:45 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitjapunta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
3: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco, y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
2: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany provinent del Borussia Dortmund fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segona divisió, el Girona juga avui a les 8 al segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot. Encara en futbol, el Barça femení ha presentat ara fa uns minuts la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapitenc, amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra, disputarà la quarta temporada. Un Reus que ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador, Edu Albacar, explica l'objectiu.
4: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref, va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. El treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, com a mínim igualar-lo, i a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
2: I Marta, per acabar, un apunt de waterpolo. La selecció espanyola femenina ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney, Austràlia. L'equip de Jordi Valls s'ha endut la victòria amb un gol de la jugadora del Sabadell, Irene González, i jugarà la semifinal contra Rússia. La selecció masculina debuta demà al matí a 11:45, també contra Austràlia, els anfitrions.
0: Gràcies, Toni Castro. Grans notícies per a totes dues seleccions. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però de seguida tornem amb més informació. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Nutrició amb Laura Crosas.
9: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B i de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva en vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
8: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa admet que la manca d'inversions de l'Estat a Catalunya és un problema, però anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per solucionar-lo. Els juntaires, en canvi, prefereixen fer front comú a Madrid pel concert econòmic. La qüestió ha centrat l'última sessió de control al Parlament abans de les vacances, amb intercanvi de retrets entre el president Salvador Illa i la diputada de Junts, Mònica Sales.
10: I, efectivament, tenim un problema amb les inversions, amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara, jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
11: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
0: És dimecres 22 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. Marc Pijuan.
1: S'han localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició, tot plegat dirigit des d'una cel·la de quatre camins. L'instructor de l'operació dels Mossos valora la importància del cas.
12: El que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat.
0: Comença el cobriment del segon tram de la Ronda de Dalt de Barcelona amb la instal·lació de plaques de formigó.
1: Els treballs entre l'Avinguda de Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Obliguen, això sí, a desviar el trànsit i a tallar la via per la nit de dilluns a dijous en el tram afectat.
0: Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè.
1: El mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espai espais emblemàtics de la ciutat.
0: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú, als 103 anys.
1: El gran referent cultural de Ponent deixa una obra de més de 300 novel·les, contes, assajos, poemes i traduccions que va compaginar amb la docència i els viatges.
0: En esports, Toni Castro, Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
2: L'entrenador eslové de 48 anys ha arribat a un acord fins al 2028. Sekulić, que compaginarà el Barça amb la selecció eslovena, arriba del Dubai, amb qui ha guanyat la Lliga Adriàtica.
0: Avui sembla que la calor afluixa, però alerta, perquè el Servei Meteorològic ha fet un avís per l'entrada d'una nova onada de calor a partir de demà. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 3 minuts de 2:15.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que la poca execució d'inversions a Catalunya per part del govern espanyol és un problema i anima Junts a donar suport al Consorci d'Inversions per tal de solucionar-lo. Però els juntaires prefereixen fer un front comú per al concert econòmic. Illa s'ha compromès també amb Esquerra a parlar de l'encaix de Catalunya amb Espanya des de posicions polítiques ben diferents, tot plegat en l'última sessió de control abans de l'aturada estiuenca. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha reclamat fer un front comú a Madrid per aconseguir el concert econòmic i ha retret a Illa que calli davant la manca d'inversió de l'Estat a Catalunya. El president ho ha admès com un problema i els ha demanat que votin a favor del Consorci d'Inversions perquè, a parer seu, ho solucionarà.
11: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
10: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, a mitja dels últims anys, d'un 10%. Ara jo, la pregunta que li faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema? I m'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, donin suport a aquest instrument, Consorci d'Inversions.
14: Des d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové ha instat Illa a afrontar el conflicte polític, tal com diu l'acord d'investidura, i el president no s'hi ha negat.
15: President, amnistia no vol dir amnèsia. Faci memòria. Si vol retrobament, diàleg, convivència i futur d'esperança i lideratge per Catalunya, com ens deia dijous passat, afronti resolució del conflicte polític d'una vegada donant la veu al poble de Catalunya. Com diu l'acord d'investidura que vostè va signar, com diu el mandat del darrer debat de política general, va donar, president, la seva paraula. Faci-se'n digne i compleixi.
10: Però n'hem de poder parlar. I hem de poder decidir entre tots, clar que sí. Dins del marc de la convivència i amb respecte a l'estat de dret. És el que jo demano, que jo defenso i jo treballo perquè sigui realitat.
14: Ell ha explicat que ha ofert als nous jugadors catalans de la selecció espanyola de futbol de ser rebuts a Palau, però que no han pogut.
8: Notícies en xarxa.
0: Desarticulada una organització criminal dedicada a la compra i distribució d'armes per encàrrec. S'ha localitzat dos arsenals amb més de 40 armes curtes, un llançacoets i abundant munició. El líder de l'organització dirigia tota l'operativa des de la cel·la d'un centre penitenciari. L'operació l'ha dut a terme als Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Nacional.
1: I en el marc d'aquesta operació la policia ha detingut 9 persones. L'organització comprava i distribuïa armes de foc sota demanda a diferents entorns criminals. El líder de la xarxa dirigia les operacions des de la presó de Quatre Camins, on està pres des del 2009 per homicidi i comptava amb la col·laboració directa de la seva parella i la seva filla. En 10 escorcolls practicats en municipis de Catalunya com l'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Montcada i Reixac o el Pla del Penedès, els agents han intervingut 38 pistoles d'imitació de la marca Glock, 2 revòlvers, 4 escopetes i un llançacoets i també un miler de projectils. L'instructor de l'operació i agent de la Direcció d'Investigació Criminal dels Mossos valora la importància del cas.
12: tant pel volum d'armes intervingudes com també per la capacitat de proveïment acreditada. Tenim clar que ens trobem davant d'una investigació d'una rellevància excepcional en l'àmbit del tràfic il·lícit d'armes. Val a dir que la principal importància d'aquesta investigació no és només el nombre de detinguts ni les armes intervingudes, sinó que és que realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
1: De fet, la policia espera ara que la desarticulació d'aquesta banda faci disminuir els delictes d'armes de foc a Catalunya. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.
0: A Barcelona aquesta matinada s'ha començat a instal·lar el nou sostre de la Ronda de Dalt en el tram comprès entre l'Avinguda Vallcarca i l'Institut Vall d'Hebron.
1: Uns treballs que generaran més de 16.000 metres quadrats de nou espai públic. Es faran amb una grua de grans dimensions que es col·locarà a la calçada lateral de la via al passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i concentrar la circulació en tots dos sentits per la calçada del costat muntanya. A més, fins al 6 d'agost els treballs obligaran a tallar completament la via cada nit de dilluns a dijous entre a la sortida 5 a la Vall d'Hebron i 6 a Vallcarca. L'alcalde Jaume Collboni ha expressat el compromís de continuar amb els treballs un cop acabi aquesta fase.
16: El nostre compromís és no aturar les cobertures, ho hem dit des del principi. Vam començar l'any 16 fent fase a fase la cobertura. El nostre compromís és continuar i de la mateixa manera que hem fet aquesta, el nostre compromís públic i que forma part, per cert, del pacte per la Ronda Dalt que es va signar a l'inici del mandat, és cap a la zona de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
1: La cobertura d'aquest tram donarà continuïtat a la que ja s'ha executat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut.
0: Encara a Barcelona, la ciutat amplia les parades dels autobusos interurbans de la Diagonal per agilitzar el servei i també reduir el temps d'espera. A partir de dilluns, doncs, en el tram de Maria Cristina, zona universitària, s'afegeixen una desena de parades i es reordenen les aturades dels busos de les línies de sortida de la capital. Arran de les incidències de la xarxa ferroviària, aquest transport públic ha augmentat exponencialment els darrers mesos. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. En hora punta, cada minut, 3 autobusos interurbans s'aturen en alguna de les 13 parades de la Diagonal, ubicades a Maria Cristina, Palau Reial i zona universitària. Cada dia, 30.000 usuaris agafen aquest transport públic a la Diagonal i alguna de les parades arriba a acollir fins a 40 línies diferents. A partir de dilluns hi haurà 23 parades i algunes permetran carregar i descarregar passatgers de dos autobusos a la vegada. Susi López és directora de Transports i Mobilitat de la Generalitat.
18: A partir del dilluns el que notarà l'usuari és que alguna parada, no? Algun punt on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera, haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, intentant agrupar corredors, de forma que sigui fàcil entendre doncs, totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada, estan ubicats en una parada concreta, de forma que a l'usuari li és més senzill entendre quina de les cues que té actualment d'espera és la que ha de fer.
17: Els canvis a la Diagonal són els primers que govern i ajuntament faran també els altres corredors interurbans, a la Meridiana, Gran Via Nord i Gran Via Sud. L'any que ve es preveu l'actualització de les estacions del bus interurbà de Sants i Fabra i Puig.
0: I no deixem la capital perquè Barcelona reconeixerà el seu comerç de proximitat amb el pregó de la Mercè. El mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, donarà el tret de sortida a la festa. El cartell d'enguany és un mural ple d'espais emblemàtics de la ciutat. I Xangai serà la primera ciutat asiàtica convidada d'honor. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. El pregoner de les festes de la Mercè d'enguany serà un botiguer, Antoni Falgueres, la família del qual ha regentat el celler de Gelida al barri de Sants durant 130 anys. Falgueres anirà acompanyat de la seva filla Meritxell, sommelier i comunicadora. Ja ha anunciat que farà un pregó reivindicatiu.
20: I com Barcelona, jo de vegades veig que quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al front d'un negoci familiar.
19: Pel que fa al cartell, és obra de l'artista Cinta Vidal. Representa espais emblemàtics de la ciutat i els diferents elements de la festa. A més, s'ha pintat en forma de mural a la biblioteca Paco Candel del barri de la Marina.
21: Com que és l'any de l'arquitectura, jo el que proposo és un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge, com us deia, demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
19: La ciutat xinesa de Xangai serà la convidada d'honor i aportarà més d'un centenar d'artistes a una festa que per primera vegada arribarà als 10 districtes de la ciutat.
0: Encara en relació al vi, aquesta matinada ha començat la verema a diferents punts de Catalunya. Es tracta de la més primerenca dels darrers temps. La causa, les pluges quantioses d'aquests mesos previs i també el posterior inici d'un estiu calorós. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
3: Aquesta matinada Gramont ha començat a collir el Chardonnay i continuaran els propers dies amb el Pinot Noir, dues varietats forànies que s'han de collir sempre de manera més primerenca. Però la realitat és que aquesta verema és de rècord històric al Penedès. El responsable de viticultura de Gramont, Marc Boldú, explica els motius pels quals aquesta s'ha avançat.
4: Al final d'aquest any ha sigut un any que, en general, podríem dir que les precipitacions ens han estat de la nostra part. Ha sigut un any bastant plujós, però sí que és veritat que l'estiu ha sigut molt sec i aquestes últimes èpoques o setmanes de calor intensa el que ha fet és accelerar una mica la maduració del raïm. I ara ens trobem en un punt on el grau i l'acidesa comencen a ser òptimes per tal de bremar-ho.
3: Segons Boldú, el gra aquest any és més petit, però la verema serà de qualitat. Arrel del canvi climàtic, els cellers, com Gramona, s'han d'anar adaptant. És per això que fan servir models de plantació que retenen l'aigua i eviten l'erosió del sol, o a l'hora de veremar ho fan de matinada.
0: A Mollet del Vallès, la plataforma Salvem Alcalderí ha posat en marxa una campanya de recollida de signatures. Sota el lema Conservem els horts de Can Filosa, volen reclamar que es preservi aquest espai agrícola i natural, tot plegat arran del projecte municipal de construir-hi un aparcament públic provisional. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
22: L'Ajuntament de Mollet del Vallès vol crear un aparcament amb capacitat per una setantena de vehicles en uns terrenys de titularitat municipal situats davant de la comissaria de la Policia Municipal. I ara la plataforma rebutja aquesta redefinició de l'espai i assegura que es tracta d'una zona d'horta plenament activa, mantinguda des de fa dècades pels veïns i veïnes del barri. Guifré Bombilà, membre de la plataforma Salvem Alcalderí, ha comentat que el que volen és que regularitzin aquests terrenys.
23: Segurament s'hauria d'actuar per organitzar-ho una mica, regularitzar-ho i que hi hagi doncs, una llista doncs, de gent amb dret d'ús i que això es gestioni doncs, des de l'Ajuntament, no? Vull dir que aquesta és la nostra reivindicació una mica, que es preservi i que s'organitzi millor.
22: Segons diuen, la construcció de l'aparcament comportaria la desaparició d'una part important dels horts i la substitució de més de 40 arbres consolidats per una superfície pavimentada de 2.100 metres quadrats amb només 4 escusells i 14 arbres ornamentals de nova plantació.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:45 anem cap a Tarragona perquè una intervenció promoguda per l'Església de Sant Agustí permetrà recuperar la seva cripta, tancada des de fa més d'un segle. Es tracta d'un espai funerari que queda ocult sota el paviment del temple. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
24: La cripta fa més d'un segle que resta oculta sota el paviment de l'església de Sant Agustí, a la Rambla Vella de Tarragona. Era un espai funerari de dues sales on estaven inhumades les restes dels ocupants de l'antic convent jesuïta. Després de ser objecte de profanacions, la cripta va quedar tapiada. El rector de la parròquia de Sant Francesc d'Assís, on està integrada Sant Agustí, Ignasi Durany, ha explicat que s'ha d'actuar també per motius ètics que permetin donar sepultura digna a la resta enterrades i profanades.
25: Aquí sota hi ha uns enterraments profanats i, per tant, ara mateix indignes. I jo des del primer dia, quan ho vaig veure, vaig pensar, això ho hem d'arreglar. Encara que sigui només per aquest motiu, per motiu ètic, perquè em sembla que aquestes persones pues, tenen dret també a una sepultura i a una sepultura digna.
24: Les actuacions començaran dilluns vinent i s'allargaran durant 3 setmanes.
0: Avui reobre

0: l'altre, com es diu, no? En castellà.
1: Les obres van finalitzar el 31 de maig i fins ara s'ha acabat d'adequar l'equipament, que passa a ser tot sencer una part més del Museu de Terrassa. S'hi han habilitat dues sales immersives dedicades al modernisme industrial i a la figura de l'arquitecte de la Masia Freixa, Lluís Monconill. Els treballs també han servit per recuperar espais fins ara amagats al públic, com per exemple el sistema de voltes atirantades de la coberta superior.
2: La cultura i la literatura catalanes estan de dol per la mort de l'escriptor Josep Vallverdú als 103 anys. Representants polítics, però també de l'àmbit acadèmic, social i cultural, han reivindicat el seu llegat com un dels escriptors més prolífics en llengua catalana, així com la seva defensa aferrissada de la llengua i el seu caràcter proper i optimista. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
3: Nascut a Lleida el juliol de 1923, Vallverdú es va convertir en un dels autors més reconeguts de la capital de Ponent. El 1983, la ciutat va crear el Premi d'Assaig Josep Vallverdú, considerat un dels guardons més prestigiosos del gènere en llengua catalana, i el 2023 va acollir els actes centrals de l'any Vallverdú, coincidint amb el centenari del seu naixement. El pa en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, l'ha recordat com un fill predilecte de la ciutat.
4: Una persona que genera un buit extraordinari no només en el món cultural, sinó que desapareix un referent a favor de la cultura catalana, un referent a favor de la creativitat, un referent a favor d'explicar el nostre país amb paraules senzilles, no?, que són enteses per tothom, no?
3: Vallverdú va passar l'última dècada de la seva vida a Balaguer, on es va involucrar de forma activa i participativa amb el dia a dia de la ciutat. Lorena González n'és l'alcaldessa.
5: Dolguts per aquesta pèrdua i agraïts perquè doncs Vallverdú hagi decidit triar Balaguer com la ciutat en la que volia acabar els seus dies i romandre les seves restes.
3: La seva vinculació amb Ponent va ser constant al llarg de la seva vida. Va viure en diferents etapes a Lleida i Balaguer, va ser professor a les Borges Blanques i gran part de la seva obra va tenir com a centre de gravetat les Terres de Lleida.
2: El president Salvador Illa també ha reivindicat Josep Vallverdú, a qui ha qualificat de referent literari en català. Des del Parlament ha tingut paraules de reconeixement per a l'autor.
6: Ha estat un referent literari per Catalunya. La seva obra, molt rica, assagista, lingüista, traductor, mestre de literatura infantil, ens ha servit a molts per endinsar-nos en el coneixement de la llengua catalana. Un record, per tant, i un homenatge a ell, que a més és medalla d'or del govern i Creu Sant Jordi.
7: Igualment ha tingut paraules d'homenatge cap a Vallverdú el president del Parlament, Josep Rull, que ha recordat el compromís amb la llengua.
8: Vallverdú va ser un mestre de la paraula que va estimar apassionadament la llengua, la literatura, la cultura i el país. Va bastir una obra immensa que abraçava diverses disciplines, contribuint a fer del català una llengua literària i d'ús habitual entre totes les generacions.
7: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha donat les gràcies a Vallverdú a través de les xarxes socials per haver fet estimar la lectura i la llengua catalana a tantes generacions. Per cert, que la comissària de l'any del centenari de Josep Vallverdú ha anunciat que l'escriptor ha deixat dos títols inèdits que es publicaran properament.
2: La Fira Mediterrània de Manresa escalfa ja motors per a la 29a edició, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre. La capital del Bages acollirà desenes de propostes artístiques en un any on el gran focus estarà posat en la participació ciutadana, reforçant els espais per poder cantar i ballar. Ràdio Sallent, Joel Bugunyà.
9: El certamen s'inaugurarà el dijous 15 d'octubre amb l'espectacle Terra de Guapes de la cantant valenciana Sandra Montfort. El gran objectiu d'enguany és fomentar que el públic s'involucri de ple en la festa i per això s'han adaptat i traslladat espais clau per tota la ciutat. A més, el festival també manté la seva aposta ferma per la creació jove i emergent. El director artístic de la Fira, Jordi Foses, explica els motius d'aquesta aposta.
10: Aquest any parlem de Fira Participativa amb la voluntat d'estimular una participació activa a la cultura popular i també cantar, ballar, tocar, no? En aquesta idea que professionals, programadors que busquen concerts i espectacles a la Fira també es puguin emportar als seus municipis idees, contextos de participació ciutadana.
9: La Fira Mediterrània de Manresa comptarà enguany amb un pressupost d'1.400.000 euros finançats principalment per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa.
2: Fira Mediterrània de Manresa, que engegarà el mes d'octubre, però el que ja tenim aquí és la 23a edició del Festival Arenys de Contes. Aquesta nit engega amb sessions cada dimecres a la nit fins al 26 d'agost. La primera narradora convidada és Alicia Molina, acompanyada d'Òscar Igual al piano, amb la Casa de les Mil Portes. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
0: La programació d'aquest any presenta dues novetats. El festival passa de 4 a 6 sessions i a més s'estén a una segona ubicació. A més de la Biblioplatja, les dues últimes narracions es faran a les escales del Port d'Arenys. També hi haurà la possibilitat d'inscriure's a dues passejades amb golondrina. Albert Estengre, que és un dels organitzadors, afirma que el festival L'Arenys de Contes ja és una cita plenament consolidada.

0: de l'estiu.
1: I realment està molt fidelitzat perquè la gent ja sospira i moltes cares es repeteixen, i cosa que ens honora, ens fa molta il·lusió.
0: Els narradors convidats no seguiran cap temàtica comuna, tot i que les històries abordaran diferents aspectes de la societat. La primera de les sessions és avui a les 10 de la nit a la Biblioplatja, situada a la

0: dotze de llunes.
1: Escoltem Antònia Font, perquè el món de la música en català està de dol per la mort de Joan Roca, baixista de la banda, ha mort als 53 anys després d'una malaltia.

0: Jaume Sabret.
1: Conjuntament amb Pau de Bon, Joan Miquel Oliver, Jaume Manresa i Pau i Pere de Bon, va formar part de la banda mallorquina des de finals dels 90. Al llarg de la seva carrera va participar en treballs de la formació com A Rússia, Alegria, Batiscafo, Catiuscas o el recent Un Minut Estroboscòpica, que va marcar el retorn de la banda després de 10 anys i va suposar una gira exitosa.
0: Li falta una capa de mel. Li falta una banda sonora en aquesta mirada d'oliva i de gel.
2: I arriben els esports. Amb en Toni Castro, bon dia, Toni. Alexander Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet.
3: Bon dia, Marta. El tècnic eslové de 48 anys ha arribat a un acord amb el club per ocupar la banqueta fins al 2028, per tant, dues temporades. Arriba després d'haver dirigit el Dubai durant aquests darrers mesos, precisament l'equip on ha marxat el seu predecessor, Xavi Pascual. Amb l'equip dels Emirats ha guanyat la Lliga Adriàtica i ha debutat com a entrenador a l'Eurolliga. Abans havia dirigit el Zenit de Sant Petersburg i també la selecció eslovena, un càrrec que encara manté i que compaginarà amb el d'entrenador del Barça. D'altra banda, el quitzenàs Manresa ja té recanvi per Marc Estany, que ha marxat al Barça d'assistent de Sekulić, el club vegenc que ha incorporat el tècnic de Sant Adrià de Besòs, Lluís Riera, com a nou assistent de Diego Ocampo. En futbol, l'Espanyol ha posat punt final a l'estada Navata amb una golejada sobre el Pau francès. Va imposar-se per 4-0 amb gols de Rafa Bouzá, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández, i va deixar bones sensacions. El proper test serà dissabte contra el Sabadell a 2:15 del matí a la ciutat esportiva Dani Jarque. El mitja punta barceloní Javi Hernández diu que cada cop tenen més bones sensacions sobre la gespa.
4: Sí, seguimos acumulando minutos. Sí que es verdad que veníamos a este partido con una carga bastante grande. El campo estaba bastante pesado, pero yo creo que hemos estado bastante bien. Que se vayan viendo las cosas que pide el míster, que yo creo que se van viendo poco a poco y nada, seguir trabajando, acumulando minutos y ya por ello.
3: De la seva banda, el Barça anunciarà avui el fitxatge de Karim Adeyemi per les properes 5 temporades. L'atacant alemany, provinent del Borussia Dortmund, fa dies que s'entrena en solitari a la ciutat esportiva. I a segon, el Girona juga a les 8 del vespre el segon partit de pretemporada al camp de la Unió Esportiva Olot, a la capital de la Garrotxa. El Barça femení ha presentat la central neerlandesa René Van Asten, que ha signat contracte fins al 2030. La nova joia del Barça arriba de l'Ajax amb només 19 anys després de debutar amb la selecció absoluta dels Països Baixos i aportarà al Barça potència física, capacitat d'anticipació, solidesa defensiva i una bona sortida de pilota. Més futbol, a la segona federació, el Reus ha renovat Andy Alarcón, el defensa central rapidenc amb més de 100 partits disputats amb la samarreta roig i negra. Disputarà la quarta temporada al Reus, ja ha arrencat la pretemporada i el nou entrenador Edu Albacar explica l'objectiu.
5: Està clar que el Reus ve d'uns anys molt bons, on ha anat pujant de categoria, podríem dir any tras any. L'any passat, el seu debut a segona ref va aconseguir una classificació molt bona, disputant un play-off. Treball està aquí, està fet. Intentarem donar-li continuïtat i exigir una, i apretar una miqueta més al jugador per si podem aconseguir alguna cosa, com a mínim igualar-lo. I a partir d'aquí, si podem aconseguir alguna cosa més, doncs benvingut sigui.
3: Dos apunts per acabar els esports. La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat contra Hongria per 8-7 als quarts de final de les World Cup finals a Sydney. Jugarà la semifinal contra Rússia i Marta en handbol. El Barça ja coneix els rivals de la fase de grups del Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega jugarà contra el Montada marroquí, el Pineiros brasiler i el vencedor de Los Angeles Zamalek.
2: Gràcies, Toni Castro. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
4: La Laia, de 3 anys, plora perquè la seva torre de blocs ha caigut. El Toni, el pare, diu, no passa res, fes-ne una altra. Ella encara plora més fort i el pare respon, no hi ha per tant, Laia. I ella segueix pujant cada vegada més el plor, perquè el pare hi torna. Vols dir que n'hi ha per tant? No estàs exagerant una mica? La Laia, lluny de calmar-se, es desborda, perquè és evident que el papa no l'està entenent. Ell mira el rellotge, sospira i diu, ja està bé. Només són uns blocs, filla.
5: Ni mama, ni mom.
4: Avui parlarem d'un tema que ens ha passat absolutament a tots i a totes, i el que digui que no menteix. És quan les emocions dels nostres fills i filles ens superen i com acompanyar-les amb calma. No volem tallar-les en sec, sinó que les volem a acompanyar. Exacte. Cindy, què ho fa que perdem els nervis? Què ens passa amb les emocions? Per què no les sabem acompanyar?
6: Bueno, no és que les no sapiguem acompanyar, sinó que si intentem que acompanyar-les quan nosaltres estem desbordades, és impossible, no? És un tema cerebral. No és que aquesta frustració de per què no ho he sapigut fer és perquè no era el moment, no? A vegades, com molt bé deies, volem fer-ho en un moment o que el nostre fill no està en disposició per un tema cerebral, no? Que està totalment l'amígdala alterada i està connectant amb aquest desbordament emocional, que nosaltres no podem per exactament el mateix o perquè cap dels dos pot. Llavors, lo important abans d'intentar fer res és fer-te un PCR.
4: Sí.
6: Te'n recordes del PCR?
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Per a callar i respirar. Llavors, en el moment en què pots i intervenir, veurem de quina manera i com, no? Com i si s'ha d'intervindre realment.
4: Per què ens surten frases com no ploris, ja està, no és res, no t'enfadis?
6: Per què creus que ens en surten aquestes frases?
4: Perquè volem tallar, perquè nosaltres veiem que no n'hi ha per tant.
6: I perquè ens ho han dit.
4: És el que ens han dit a nosaltres.
6: Perquè normalment ens ho han dit, no? Si jo recordo una mica la meva infantesa, en tots els àmbits on estava, era intentar que l'infant que jo mateixa no plorés o no m'enfadés. I a vegades utilitzem frases més lletges que aquestes que dius, que és, mira que lletja et poses quan plores. Ahir, justament, una mare a consulta em deia, és que la meva nena, ella està treballant molt al com posar els límits, no? I diu, mira que estava aguantant, no? Estava allà present l'enrabiada de la meva filla, però va passar una senyora i li va dir, ui, que lletja que t'estàs posant. No. Clar, i això què és? Mala fe? És una mala persona? No. Repetim, no, allò que ens han dit. Per què? Perquè ens incomoda moltíssim algunes emocions. Llavors, no és que li vulguem dir lletja o lleig al nostre fill o filla, és que no podem sostenir allò, ens crea un malestar tan gran que ho volem tallar de qualsevol manera. Llavors, sacamos tota l'artilleria. Què puc fer perquè pari això?
4: Perquè pari ja.
6: Puc cridar, puc a vegades fer xantatge, puc amenaçar, si no pares de plorar, marxem, puc humillar, no? Humillar, mira que lleig t'estàs posant davant de molta gent. Fem el pitjor de nosaltres, però no perquè siguem dolents, simplement perquè no ho sabem fer d'una altra manera.
4: Però de veritat que en el cas d'un disgust molt gran, com aquesta nena que posàvem de l'exemple,
6: sí, sí,
4: quan estan tan disgustats i que realment, al final, el que ens afecta més és el plor, sobretot el plor dels infants petits,
6: sí,
4: que se'ns fica aquí, just aquí, i d'aquí no surt, i et posa molt nerviós, no? Realment és bo deixar-los plorar tant?
6: A veure, no és deixar o no deixar plorar. No és dolent que un nen plori. Això és el primer que hem de saber. Que un nen plori, no passa res. El que és dolent és que ho faci amb una sensació de solitud. Per què? Perquè el per a què de nosaltres acompanyar o no un plor és les habilitats que anirà adquirint per quan aquesta emoció sorgeixi sense nosaltres i la pugui anar transitant d'alguna manera. Llavors, que un nen plori no és dolent. Que un nen plori sol sí que ho és. Llavors, quan una nena o un nen dels 0 als 6 anys es desborda emocionalment, sí o sí necessitarà un adult per poder-se regular. Perquè dels 0 als 6 anys no existeix la corregulació. Un nen no té la capacitat de poder calmar-se per si mateix. Per exemple, no? Quan un infant molt petit plora al bressol i aquell famós mètode Estiví, no?, que els deien no ha d'acostumar-se, no s'acostuma a dormir sol o no s'acostuma a calmar-se. El que aprèn, el seu cervell aprèn, és que no serveix de res plorar perquè quan jo necessito el meu pare o la meva mare, no hi són. Llavors, se li diu la insuficiència apresa. Quants adults, Sílvia, no mostren les seves emocions perquè pensen que no serveix absolutament de res? Això no és una idea o una creença que sorgeix perquè sí. Això ho aprenem des del bressol. Llavors, no passa res si se't cau el bloc de peces i per tu és algo important, no? O potser no té que veure amb el bloc de peces, pot ser que estàs supercansada, tens un mal dia, no? I allò és com la goteta que ens ha passat quantes vegades a nosaltres. Mm-hmm. Me'n recordo l'altre dia que se'm va cremar el sopar i em vaig posar a plorar.
4: Clar.
6: Perquè havia tingut un dia de merda. I només faltava això. Doncs als nens també els hi passa això, només faltava això. Què necessitava jo quan se'm va cremar el sopar? Que algú em digués, prou ja, sempre estàs igual, és que mira que ets exagerada per una tonteria com aquesta.
4: No és res.
6: No passa res. Jo no necessitava això, com no ho necessita ningú. El que necessiten els infants primer és validació. No vol dir, anava a dir acceptar, però no vol dir aplaudir un comportament. Si aquesta nena comença a tirar les peces de fusta i fa mal al seu germà o alguna cosa del seu entorn, ho hem de parar, no? Recordem-nos de, sobretot, sempre a casa, benestar d'un mateix, no posar en perill els altres i no posar en perill l'entorn. Llavors, no és acceptar o validar el que fa, sinó el que sent. Uh-huh. Això és indiscutible. Estàs sentint això. Per molt que tu intentis convèncer-la que no ha de sentir això, no ho deixarà de sentir. Llavors, validar l'emoció és: ostres, veig que estàs molt enfadada. I si no tenim clar o segur la certesa de que està enfadada, diem crec, perquè no hi ha res, o almenys jo estic pensant en situacions meves, no?, que em faci més ràbia que algú vingui i em digui ai, que trista estàs, i dic no estic trista, estic molt enfadada, no? Perquè estigui callada, veient cap a baix, no vol dir que estigui trista. Llavors és aquesta invalidació, no?, que reafirma que no m'estàs entenent. Validació. Veig que estàs enfadada o crec, no?, pel que veig, que estàs enfadada. Hi ha nens que en aquell moment no accepten ni paraules ni contacte. Estem aquí, presència.
4: Clar, això, en plena enrabiada,
6: sí,
4: que ja pots parlar, que és com si li parlessis al micròfon,
6: sí,
4: que et faria el mateix cas, sí, és millor callar.
6: És millor callar.
4: Però
6: ja
4: no nens, marxar en el cas dels
6: no,
4: petits.
6: De 0 a 6 anys no marxar mai.
4: I més grans?
6: I més grans, preguntar-los-hi en aquell moment, perquè clar, a partir dels 6 anys, normalment l'enrabiada es manifesta de manera diferent.
4: Sí.
6: En el cas dels més grans, clar, si pensem en actuar al moment, no serveix de res. Hi ha d'haver una preparació prèvia. Una preparació, em refereixo a conversa en què necessites tu que aprenguin a conèixer les seves emocions, vol dir que pugui identificar quan em passa això que necessito i parlar amb l'infant. Podem crear estratègies a casa, com el racó de la calma, preguntar-li què necessites ara. Hi ha nens que et diran quan són més grans, eh? Vull estar sol. D'acord, doncs jo et deixo sol i estaré a la cuina si em necessites. Que és molt diferent que aquí te quedes hasta que se te passe.
4: I cop de porta.
6: I cop de porta i tal. No, perquè és com no accepto. Jo a tu t'estimo per qui ets, no per com et sents. I això, aquesta frase de quíreme cuando más lo necesite, que será cuando... No, quíreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. Doncs això amb els infants passa molt. Perquè hem de veure la conducta com la punta de l'iceberg d'una emoció o una creença, o una necessitat. Sí? Llavors, el primer de tot és saber, si fem aquesta petita reflexió, Sílvia, de què necessitem nosaltres quan no ens sentim bé, quan tenim molta ràbia, quan estem enfadades, quan estem tristes, quan estem decebudes, el que necessitem és algú que ens vegi, que vegi com estem. I després, nosaltres com a mares, com a pares, coneixem molt bé el nostre infant i sabrem, jo per exemple tinc els meus dos fills, el gran no acceptava contacte quan estava enfadat, jo m'havia de posar a uns metres, llavors em sentava i li deia, si em necessites estic aquí, o a vegades no podia ni dir això, i a poc a poc se li anava passant. I la meva filla, amb una abraçada, ja podria tenir el drama més gran de la seva vida que si jo l'agafava i l'abraçava, i encara ara, amb uns anys, es calmava, feia allò de...
7: I no cal dir res, a vegades.
6: És que la majoria de vegades no cal dir res.
7: És a dir, si, una, si un infant, per exemple, pot tenir 11 anys, com sí. en el cas de la teva filla, sí. Per tornar a la calma, necessita una abraçada, bé, t'abraça i no diu res, això també s'ha de validar. No hem d'esperar sempre un perdona, m'he equivocat, no, estava desbordada...
6: No, per favor, i estem demanant que raoni en un moment en el que no pot fer-ho. No ho pot fer. Després, en un moment de calma, a l'hora de dormir, quan estem sopant, podem crear un diàleg, no? De, ostres, he vist que abans ho has passat molt malament. Vols que en parlem? O a vegades et pot dir que no i acceptar-ho. Però simplement el que he après en aquell moment és que estaves quan ho necessitava.
7: I si tu en aquest moment no estàs amb la millor actitud per rebre aquesta abraçada, que pot ser perquè he tingut una baralla forta, estic parlant de nens més grans que ja diuen coses més fortes, i no et ve de gust aquella abraçada, què fem?
6: Clar, jo aquí et diria que fessis un treball personal perquè l'afecte, l'amor, no s'hauria de retirar mai.
7: Negar, vols dir que no et nego mai una abraçada o no et nego mai...
6: Clar, a veure, quan són més grans, sí que tu pots expressar ara mateix, no estic en condicions, t'estimo molt, o sigui, realment verbalitzar el, jo t'estimo molt, però ara mateix no estic en condicions, en un momentet ho fem. Però si tu saps que l'infant es regula amb això, ja. Jo diria que com a adult, no? Encara que et vingui poquet de gust, ho facis i després poder parlar amb ell del que t'ha molestat tant, no? O sigui, m'has dit, jo què sé, ets idiota, no? Perquè
7: sí, sí.
6: Hi ha edats, no? Ets idiota, mal. O deixa'm en pau, o coses que ens fan mal. I,
7: ets la pitjor mare
6: del món.
7: Món,
6: no? Un topicazo. Ets la pitjor mare del món, o el papa és millor, jo què sé, tantes frases que ens poden dir, que ens fan molt de mal. Aquí hem d'entendre que és una cosa cerebral, que no és una cosa personal. Sabem que no pensen això. Llavors, si aprenem a que... segons Adler, no? El que diu és que hi ha quatre comportaments estàndards que defineixen molt bé la necessitat de l'infant. Quan un, i de l'adult també.
7: Val.
6: Quan un infant et diu ets la pitjor mare del món, o quan som més adolescents, no? Que hi ha tant de rebuig o tant d'atac, se li diu el comportament de venjança. Vol dir, jo estic ferit i necessito ferir. No? Quants adults van pel món fent mal, però perquè hi ha una ferida molt gran dintre. Doncs la primera passa és poder entendre que aquesta reacció és simplement la mostra d'una necessitat o d'una emoció que ara mateix està sentint el teu fill. Si tu prens a lo personal i llavors entres en una lluita, el que es fa és incrementar tot aquest malestar per les dues parts.
7: Casos pràctics, el PCR, que
6: PCR.
7: Sabem que funciona.
6: Total. Teràpia, si cal. És a dir, si tu te n'adones que hi ha situacions a casa que no les pots acompanyar, una revisió. Una revisió, és a dir, no pots acompanyar allò que no pots sostenir. Si tu no tens una bona tolerància a la frustració, no podràs acompanyar la frustració del teu fill. Si estàs molt incòmode amb la tristesa, no, l'evites de tota manera, quan el teu fill estigui trist, no podràs acompanyar la tristesa, no? Una pregunta que llenço, no, a totes les persones que ens escolten és: quines emocions realment caben a casa teva o a l'aula, si ets mestra? Perquè, no, parlàvem abans de començar el capítol de que parlem molt sobre emocions i ens omplim la boca i diem no hi ha emocions bones i no hi ha emocions dolentes, totes són vàlides, llegim contes, veiem un munt de pel·lícules sobre això, però a l'hora de la veritat hi caben totes les emocions a casa teva? No. No. Llavors, fer aquesta reflexió és el primer pas. Què em passa a mi amb l'emoció del meu fill? Perquè el que passa aquí té més a veure amb mi que amb ell. No? Al final, és una expressió, una carcajada, no una rialla forta, és una expressió. I un plor és una expressió. Què passa amb una i amb l'altra? Per què em remou tant? Perquè al final, els nens no necessiten ser feliços sempre, perquè és impossible. Necessiten flexibilitat emocional, que vol dir poder transitar les emocions i saber què passa amb cadascuna d'elles.
7: No, a més, ells són dragoncans de les emocions, ja. Perquè ara estem aquí dalt, com ara estem enfonsats en la misèria més pura, i d'aquí 2 minuts no me'n recordo, això passa molt amb els germans.
6: Total.
7: Que s'odien a mort, i al cap de 30 segons...
6: S'estima,
7: que anem a jugar a Playmobil.
6: Sí. I això passa molt amb els amics, també, que nos metemos en uns embolaus, parlam amb les famílies de les escoles i tu hijo ha hecho, o mira qué le ha hecho, i al cap de 3 setmanes tu estàs superenfadada amb la mare de l'escola i elles tornen a ser millors amigues. Clar, això també ho hem d'entendre, que viuen tot extrem, estan aprenent a gestionar tot això. Llavors, el que necessiten és una persona que no li faci por les emocions. Nosaltres som aquesta persona. Poder transitar-les i saber què passa, no? Han d'experimentar amb el que passa. I després també han de veure que tu transites les emocions. No pot ser aquesta falsa creença de que no, jo haig de ser sempre feliç pel meu fill, no em pot veure patir. Jo ho pensava molt quan tenia el meu fill. Jo pensava, seré superforta, estaré supercontenta sempre.
7: Pobreta, Cindy.
6: Ai, ja. Il·lusa. Pobreta, aquesta Cindita, no? Jo m'imagino la Cindy de 26 anys que va tenir el Noah. Penso, i a més, quin poc favor fer-li això al meu fill, perquè vol dir que si la mare no transita les emocions és que potser no està bé fer-ho. Què em passa a mi que sí, que jo sento això, no? Parla molt sobre emocions als nostres fills. Doncs fixa't, t'he vist avui molt enfadat. Saps quan m'he enfadat jo molt? No? Perquè a vegades parlem de tonteries o que desregulen molt, però tu només has de veure un partit de futbol quan acaba. La desregulació emocional que hi ha en les cases, saps?
7: Sí,
6: vull dir que tots ens desregulem i tots volem sentir que podem fer-ho. Després, perdona, que és que és un tema que m'afagina, però després parlem i els acompanyem a com és l'expressió d'aquesta emoció. Jo puc enfadar-me, m'haig d'enfadar, puc sentir ira, ara no puc anar a fer cops de punys pel carrer. Llavors, vale, sents això, però jo t'acompanyo o t'ensenyo o et guio a com gestionar això.
7: Dintre de les emocions incòmodes, parlarem d'incòmodes, ni bones ni dolentes,
6: sí.
7: Una de les més incòmodes és la tristesa, sobretot quan fa referència als fills.
6: Sí.
7: A mi m'ha passat, o sigui, aquí venim a parlar cada uno de su libro.
6: Total.
7: Més que res, perquè pot haver-hi casos similars. Quan ens trobem amb els nostres fills molt tristos per un tema que ha passat a l'escola, perquè tot és molt intens i el que passa a l'escola és el més important per la seva vida en aquell moment, clar, no ens queda més que acompanyar-los, però sentim també una profunda tristesa per no poder resoldre allò, perquè és un tema que han de resoldre, doncs perquè no sé qui li ha dit no sé què, m'han exclòs del joc tal a l'hora del pati i em sento profundament trista. Què fem els adults amb aquesta tristor quan surten plorant, desconsolats, perquè no sé qui li ha dit que ja no és el seu amic o ja no és la seva amiga, i això per ell, en aquell, que hem dit en altres capítols, no n'hi ha per tant, no passa res, demà serà un altre dia.
6: Que al final estàs tu fugint d'aquella situació,
7: exacte.
6: No?
7: Què fem? Ens posem a plorar junts? Què fem?
6: Clar.
7: Jo ho faria, eh? Jo tinc facilitat.
6: Jo també, moltes vegades, no? Perquè empatitzem molt,
7: clar.
6: No? I sentim aquella tristesa com a nostra pròpia.
7: Correcte.
6: Si jo, se'm cauen les llàgrimes perquè veig que estàs molt trista, poder verbalitzar m'emociona, no? Veure't així perquè em sap greu. però sí que hauríem de controlar la por que tenim, en que, perquè si li donem moltíssima importància, no? Ho sobredimensionem, li estem dient al nostre fill o filla que allò és superimportant, no? I al final estem traslladant la nostra emoció a la seva i estem esborrant el que està sentint. Llavors estem com sobredimensionant. Acompanyar els nostres fills i filles és, veiem que estic trista, puc verbalitzar que veure trista a tu m'angoixa també i no passa res, no? Però va d'ells, no va de nosaltres. Educar va d'ells, no va de nosaltres. Que a vegades ens posem molt el foco en... No. Llavors, fer preguntes. No hem de solucionar la vida dels nostres fills. Han d'aprendre a fer-ho ells. Si jo sempre ho faig, arribarà el moment en què jo no hi sigui, llavors qui em diu el que haig de fer? Menys dir el que has de fer i més preguntar. Com t'has sentit amb això? Què em penses ara? Si tornessis, no?, amb nenes, jo entenc que preguntes amb 10, 11 anys, no? Sí. Vale, com t'ha fet sentir això? I ara, si tornés a passar, faries alguna cosa diferent? No? Preguntar-los-hi molt. I si al final veus que necessiten, preguntar-los-hi, vols que et digui què faria jo? I has d'entendre que pot haver un no. Mhm. Perquè potser no volen fer res i simplement el que necessitaven era parlar, explicar com s'han sentit. Explicar el que et passa és terapèutic. Quan expliques com et sents millor.
7: Home, si no, no hi hauria cafès amb amigues.
6: Home, ni teràpies. I tant, clar. O sigui que és molt important el no envair aquell moment amb la teva por, amb la teva preocupació. Si hi ha una expressió física i la teva filla t'està veient, no dir, ai no, és que tengo al·lèrgia al polen, perquè no vull que em vegi. No, ostres, doncs veure't així, no, m'ha creat tristesa, em sap greu que estiguis trista. Jo estic aquí. I a vegades un jo estic aquí, o què necessites? Uh-huh. No? Amb 10 o 11 anys pots fer-li aquesta pregunta. Què necessites de mi? I potser et diu res, i dir-te res no és rebutjar-te. És, ella ja sap que estaràs. Uh-huh. Pues deixa-li també aquesta oportunitat de que ella pugui pensar, actuar de la manera que cregui.
7: Anem a treballar, va.
6: Vinga, anem a treballar. Aquí, ara, no, em dirigeixo a les persones que ens esteu veient o escoltant i m'agradaria que pensessis en un moment en el que alguna emoció del teu fill o filla t'ha fet sentir molt incòmoda, no? O fins i tot t'ha desbordat. Si ho vols fer amb els ulls tancats, t'animo a fer-ho. I en aquell moment tornes a estar allà i ara agafes una miqueta de distància i penses realment què és el que necessita el teu fill o filla de tu. I canvia la resposta que en aquell dia li vas donar per una altra, doncs, més reflexionada, amb aquest PCR que parlàvem. I observa com estàs tu i com en aquell moment segurament reaccioni el teu fill o filla. Doncs aquest és un exercici que t'animo a fer-ho moltes vegades, perquè al final això el que fa, Sílvia, també és crear noves connexions neuronals i ens obre noves possibilitats de com relacionar-nos amb les emocions dels nostres fills.
7: Jo, ens poses una quantitat de deures que
6: molts.
7: Jo no sé si...
6: Jo també els faig, eh? Jo també els faig.
7: No tenim dies materials per fer-ne tants. Però bé, en tot cas, avui hem descobert, no, perquè ja ho sabíem, però que no cal buscar respostes. A vegades, simplement, i que també és un comportament que ens funciona també amb adults.
6: Total.
7: Que moltes vegades el que deies tu, no em diguis com que sento ni com estic, simplement, sóc aquí, si em necessites, etcètera, no? I al final... que anem donant voltes, abans em deies és que tinc la sensació que tota l'estona dic el mateix,
6: sí.
7: Però és que estem donant voltes sempre el mateix, a com estàs tu, llavors com estem nosaltres reaccionem davant del món, davant de les situacions i davant de tot.
6: Clar, per tant... és que la finalitat de l'educació no és reaccionar, que és el que fem normalment, és realment acompanyar, i acompanyar des de la reacció no es pot fer, perquè la reacció és un instint primari que va de cos a actuació, i hem d'anar de ment a actuació. Llavors, per això és tan important l'autorevisió, no? Això que li deia, no?, de repetir-me tant, però és que és bàsic fer aquest treball.
7: Molt bé. Estem treballant. I per tant, fem el que podem, oi? Que
6: sempre amb compassió, sempre amb vulnerabilitat, i que el procés és molt més enriquidor que el resultat.
7: A vegades no ho farem bé.
6: No ho farem bé, però estem fent, o estàs fent tan bé com saps, i això ja és moltíssim.
7: Ens veiem en el proper capítol, ens veiem, ens escoltem, el que vosaltres vulgueu, en el proper capítol d'Ni mama ni momo. No us el perdeu, perquè és que és superinteressant tot això. Gràcies.
6: Gràcies a tu.

Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: L'Emma, d'11 anys, no vol anar a l'escola. Cada matí li fa mal la panxa o al cap. Potser és cansament, pensen els pares. Deixen passar uns dies i amb les setmanes tot segueix igual. Decideixen anar al metge i, aparentment, l'Emma està bé de salut. Però ella sap que no, no està bé. S'aixeca d'hora, busca excuses i es tanca sempre al lavabo més estona del normal. Ni mama, ni mom. Potser et sona tot això. Quan un infant no té ganes d'anar a l'escola és perquè hi ha un problema i és un problema que s'ha d'abordar. Avui parlarem d'això, de quan l'escola fa mal, del que és i del que no és bullying, de com identificar-lo, com detectar-lo i sobretot què podem fer per combatre'l com a famílies i també com a societat. Cindy, com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Bé, també avui tema fortet, eh?
2: Sí.
1: Portem? A veure, que la paraula bullying, cada cop i volta surt a tot arreu, la sentim molt, l'anomenem molt i la utilitzem a vegades molt a la lleugera.
2: Sí, és una paraula que fa molta por, no? I tenim molta por ja que els nostres fills rebin bullying, no? O fins i tot que el facin. Llavors, sí, és veritat que a vegades la utilitzem sense posar-la en un context adequat. Ni tot és bullying, ni res és bullying. Llavors hem de diferenciar molt bé, sobretot, què és un conflicte puntual i què és realment el bullying. Doncs aquí el que començaria a abordar, no, és aquesta diferenciació entre un conflicte puntual, que seria un conflicte entre dues persones amb una situació entre iguals, que es pot solucionar, que les mateixes persones que han creat, no, o que estan immerses en aquest conflicte són capaces de solucionar aquest conflicte, i que és una cosa puntual, que és, bueno, surto a l'escola, la meva amiga i jo ens hem enfadat, estic molt neguitosa, puc estar molt trista, però des d'elles mateixes, en aquest cas, poden resoldre.
1: No cal intervenció d'una tercera persona ni d'un adult, sinó que es pot parlar, es pot solucionar.
2: Això seria un conflicte puntual. Mm-hmm. Per una altra banda, el bullying és una cosa que ha de tenir tots uns punts concrets. Per exemple, doncs, és una cosa que no és puntual, sinó que és repetida amb el temps. És un acte intencional. Hi ha una intenció de fer mal, hi ha una intenció d'humiliació, de ferir. Hi ha un desequilibri de poder. No ha de ser un poder d'edat o econòmic, però hi ha algun tipus de desigualtat. Pot ser un poder social, és a dir, una persona que té un grup molt fort i una persona que està més sola, més aïllada, però hi ha d'haver una desigualtat.
1: Molt bé. I l'infant que rep bullying, què li passa al seu interior? Què és el que viu?
2: Clar, viu un dolor i una soledat molt gran. Viu, sobretot, queda molt afectada la pertinença. Se sent normalment molt sol, se sent molt impotent. Ja fins i tot, a vegades, no, amb aquests indicis que ara en parlarem també dels indicadors que ens poden fer sospitar, hi ha indicadors fisiològics. Viu amb una activació amb l'amígdala, amb el perill, no? Amb aquesta supervivència molt afectada. I normalment hi ha un bloqueig. És incapaç o se sent incapaç de fer res. No pot lluitar contra allò, perquè si lluita percep que pot ser molt pitjor i pot sentir-se molt més agredit. No pot fugir, perquè ha d'anar a l'escola sí o sí, no? I sent que no hi ha una altra opció, llavors hi ha el bloqueig.
1: Que el bloqueig també fa sovint que no puguin manifestar, no? El que li està passant.
2: Clar, pot ser per un tema de no serveix de res, no m'entendran, és que dir-ho empitjorarà les coses, llavors hi ha una sensació de no puc fer res.
1: Quan pot durar un episodi de bullying?
2: Pot durar molt de temps.
1: No hi ha un mínim establert, és a dir, és el que tu deies, eh?
2: Sí.
1: A partir d'alguna conducta es repeteix que hi ha una intenció que... Complint tots aquests paràmetres, podem parlar de bullying,
2: sí.
1: Que poden ser setmanes, poden ser mesos, poden ser cursos sencers.
2: Poden ser anys, sí. Hi ha gent que, malauradament, ha patit durant molts anys.
1: I com podem identificar si el nostre fill o filla està patint bullying?
2: Hi ha uns petits indicis que no vol dir que si veiem algun d'ells, el nostre fill estigui patint bullying. Vol dir que poden ser un indicador per posar-nos en avís i poder fer alguns passos per indagar i realment doncs, veure si està passant alguna cosa. Algun d'aquests indicis pot ser, per exemple, doncs, el que comentaves, no? El dir no vull anar a l'escola, un sentiment de tristor molt profunda, ostres, veig que el meu fill està diferent. Pot ser també a nivell fisiològic, pèrdua de gana, quan hi ha un estrès molt gran, l'estómac es tanca. Pot ser desinterès per coses que li agradaven molt i ara ja no vol fer-ho. O fins i tot paraules o frases, no?, que diu ningú m'estima, estic molt sol. O hi ha nens que verbalitzen, doncs em vull morir o no em val la pena estar aquí. Doncs tot això també important veure i posar atenció si perd moltes coses de sobte, ostres, de sobte
1: que no, habitualment no perdem, ho faci.
2: Exacte, has perdut la calculadora o no portes el rellotge i o que moltes de les coses que porta a casa estan malbé, s'han fet malbé, no? Què ha passat? Que últimament s'ha trenca tot o... Doncs tot això són alguns indicadors que podem abordar a veure què està passant.
1: Com dèiem abans, que no tot és bullying i res és bullying, hi ha una edat a partir de la qual pots dir ara sí que en parlem o hi ha alguna edat que dius no podem parlar en aquesta edat de bullying?
2: Clar, podem parlar a partir dels 8-9 anys de primeres actuacions o primeres...
1: Potser perquè hi ha aquesta intenció, no?
2: Hi ha la intenció i després hi ha l'etapa en què passem del jo al nosaltres, l'etapa del grup, hi ha la intencionalitat. Quan són més petits, podem parlar de conflictes, no? Aquestes actituds de tu no jugues, no vull que estiguis, però jo abans dels 8 anys... És complicat dir-li bullying i és molt més fàcil poder abordar-ho d'una manera. Llavors, evidentment, si hi ha una criatura que està patint, encara que sigui abans dels 8 anys, com a adults, hem d'estar allà, no?, i ajudar, però normalment a partir dels 8-9 anys, que és aquesta etapa on passem de l'individu, no?, a més l'impacte que té cap a nosaltres el grup.
1: Ara et faré una altra pregunta. Podem detectar si el nostre fill o filla està fent bullying?
2: Poden haver indicis, també, però és més complicat, és més difícil, eh? Normalment ho identifiquem per coses que ens arriben, per coses que ens diuen, o podem... Perquè hi ha nens que a casa poden semblar modèlics, no?, i a l'escola doncs, tenir actituds diferents. Quines són els indicis o què podem mirar?
1: Clar, aparentment aquest infant està normal, no? Té un comportament normal, sobretot a casa, i si a l'escola no se n'ha adonat, tampoc rebràs cap indicador de l'escola.
2: Clar, i normalment són infants els que fan bullying o que tenen molt de dolor a dintre o que tenen mancança d'habilitats socials com l'empatia, per exemple. No? Hi ha una falta d'aquestes habilitats. Llavors, moltes vegades l'infant que fa bullying és infant que ha rebut o bullying o algun tipus de maltracte o de negligència. Llavors, també hem de revisar molt els límits a casa, com són aquests límits. Un infant no aprèn l'empatia només rebent o només sent atès. També hem d'ensenyar aquestes habilitats a casa, no? Hem de reforçar aquesta responsabilitat amb els altres. Llavors, aquí el que podem fer, si tenim algun indici de que el nostre fill podria estar fent bullying, primer és no negar-ho, no? Tota mare o pare pensa el meu fill mai faria això, no negar-ho, simplement observar què està passant, parlar amb l'infant, poder veure si ens arriba una informació, doncs quines són les fonts, i poder abordar i veure com es pot reparar aquesta situació. Com et dic, Sílvia, tot infant que fa mal, o la majoria dels infants que fan mal, són infants ferits. I aquí hem de treure la idea de bons i dolents i veure una situació on hi ha dues persones que necessiten ajuda.
1: Tornem en el cas de l'infant que està rebent el bullying. Identifiquem aquests senyals que comentes. Què fem a partir d'aquí?
2: Doncs a partir d'aquí, primer de tot, encara que costi, no posar el crit al cel. no, un alarmisme que el nostre fill pugui desbordar més, no? Intentar entendre la situació. Estic aquí, t'escolto, explica'm. Llavors és molt important obrir un espai de comunicació empàtica, realment no fer de jutges o de policies, no? O el que hauries de fer, crear espais de seguretat. I, sobretot, validació emocional. Entenc que amb això que m'expliques estàs trist o tens por. Dir-li que nosaltres els ajudarem i que ens n'ocuparem. Estem aquí, ens farem càrrec d'això, els adults ho solucionarem. O sigui, dir-li que no hi ha res que sigui culpa d'ell o d'ella. Fer-li molts nens i nenes creuen que pot ser a partir de coses seves o és que és culpa meva perquè sóc així, ho he fet això. Dir-li que no hi ha cap cosa que justifiqui una agressió o un bullying. I després, evidentment, parlar amb l'escola, informar si no tenen coneixement o si en tenen, doncs veure quines són les...
3: El protocol,
2: els
3: no?
2: protocols, que exacte, els protocols. I si cal, aquest nen o nena tenir una ajuda exterior d'un professional, un psicòleg, un orientador, doncs també demanar ajuda.
3: Si es nega a anar a l'escola, hem de respectar aquesta voluntat? O l'hem de...
2: Primer hem de garantir la seguretat de l'infant. Parlar amb l'escola i que ens garanteixin que això no repetirà. Si es nega a l'escola, els primers passos són parlar amb l'escola, però el nen ha d'anar a l'escola, sí.
3: I en el cas que el nostre fill sigui que fa bullying, ho hem identificat perquè ens ha arribat informació, o bé de l'escola o bé de les famílies, el que sigui. Com actuem?
2: Doncs el mateix. Parlem amb l'escola, mirem com podem reparar. És molt important canviar la mirada punitiva a una mirada reparadora. Al final, tot el que són càstigs, el que fan és enquistar encara més totes aquestes etiquetes, no? Del dolent i el bo. Llavors, hem de, evidentment, explicar a l'infant quines són les conseqüències dels seus actes, no? Garantir que no posa en risc a l'altre infant i fer alguna tasca de reparació d'aquest mal que ha fet. Ja pot ser, doncs, una carta, una disculpa, evidentment, no? Tot això amb una feina prèvia de conscienciació i de psicoeducació. Hi ha un factor aquí que és molt important quan parlem de bullying, que no hi ha només dos actors. No són només la persona que pateix l'agressió i qui la fa. Hi ha uns tercers actors que són molt importants i que sense ells no hi hauria el bullying, que són els observadors. No hi ha bullying sense observadors, sense persones que veuen el que està passant i callen. Si les persones que veuen aquests actes ho frenen o ho verbalitzen, el bullying no aniria més enllà. Llavors és molt important, quan parlem de bullying o de com poder previndre-ho, parlar de, no?, de la prevenció, de la psicoeducació a les escoles, d'explicar que això no és ser xivato, que moltes vegades parlem, no, és que jo no vull ser el xivato de la classe, sinó que és ajudar els altres companys, treballar molt l'empatia, treballar molt els vincles, el respecte. El bullying és molt difícil previndre o fer alguna cosa quan ja s'està donant, el mal està fet. Aquí és clau la prevenció i l'actuació prèvia que es doni cap tipus d'actitud.
3: Fem una mirada més general. Hem parlat de casa, hem parlat de l'escola. Com a societat, què podem fer? Precisament per això que dius, per arribar a preveure tot això.
2: Hi ha moltes accions amb la nostra societat i si no, societat és una cosa com molt global, parlem de cadascú individualment amb la nostra parcel·la de poder que podem fer per educar amb els nostres infants en aquestes habilitats, amb l'empatia, amb la tendresa, no? El primer que hem de revisar-nos és com parlem nosaltres de les altres persones. Quin és el judici que fem? Si estem tot el dia criticant.
3: A vegades és de forma inconscient.

0: ho has fet, és que sembla mentida que fa... O sigui, parlem d'una manera molt poc respectuosa amb el nostre dia a dia, i després una cosa que fomenta molt totes aquestes accions són les xarxes socials. Les xarxes socials i tota la informació i l'entreteniment que consumim. Si ens fixem, la majoria d'entreteniment hi ha una humillació a una altra persona. I el que es fa meme és per enriure'ns d'una altra persona. Doncs tot això hem de recapacitar què estem de manera inconscient, perquè quan eduquem més és quan no tenim intenció d'educar. El que fem amb el nostre dia a dia, el que compartim en xarxes, del que ens riem, hi ha una quantitat de ciberassetjament per part d'adults a les xarxes socials que és brutal. Jo mateixa que comparteixo... El que comparteixo jo és com molt soft i molt... No? Parlo de respecte, de criança... A mi m'han arribat a dir que ojalà fos estèril perquè si no...
1: A les teves xarxes.
0: A les meves xarxes socials. Vull dir que hi ha persones que estic convençuda que em trobo cara a cara i mai em dirien una barbaritat com aquesta. Llavors, tot el que podem fer al dia a dia de revisar-nos com a adults, de quins missatges estem donant, de com ens relacionem a casa entre nosaltres, quin grau d'humiliació hi ha a la nostra vida... tant la que donem com la que acceptem. Tot això preveu moltíssim, no, el bullying. I després veure els límits que posem a casa és un tema també molt important. No? Un nen que viu amb una educació molt autoritària, que se sent molt ofegat, en algun moment ha d'esclatar en algun lloc. No? No sé si has vist alguna vegada aquesta imatge de com trenca patrons, que surt un pare cridant al seu fill, el fill cridant a l'altre fill, no l'avi, el fill, al seu fill, i el nen petit cridant-li al peluig.
1: Sí, clar.
0: Llavors, la manera com a societat ensenyem a relacionar-nos és com la que adaptem amb els nostres infants. Llavors aprenen que bueno, l'única manera de pertànyer és estar per damunt d'algú. Aquí crec que com a societat ens hem de revisar moltíssim. I no és treure el làtigo, no és dir que malament ho faig, simplement pensar com ho vull fer diferent.
1: Comencem per un exercici pràctic i fàcil avui,
0: vinga,
1: et sembla?
0: Vinga,
1: després
0: em sembla molt bé.
1: Després aprofundirem cadascú a casa seva.
0: Exacte, però cadascú podem... reflexionarà.
1: Però on comencem? Vinga, comencem amb un exercici pràctic que puguem fer a casa, amb
0: mira,
1: els nostres fills.
0: Mira, fins i tot poder fer amb els nostres fills i filles, que crec que pot ser bonic. A més, és una cosa que no és només per fer en un moment determinat, sinó que ho podríem fer cada mes o cada...
1: És a dir, no és un exercici per identificar un problema concret.
0: No.
1: Convidem a fer-lo qualsevol.
0: Sí, que d'aquí potser pots dir, ostres, passa alguna cosa, però encara que tu no tinguis sospites o que tot estigui bé, també és un exercici molt maco. El primer és sentar-te a tenir temps.
1: No hi ha Hombre, res. Facilíssim.
0: Doncs sí. Pues mira, jo crec que hi havia una frase que deia el Víctor Coopers, però crec que no és seva, no? Que deia lo de que lo más importante en la vida sea realmente lo más importante. No? Doncs si has de fer moltes coses, valora si són més importants que tenir res, 15, mitja hora amb el teu fill o filla.
1: Vinga.
0: Llavors... que s'esperi la cuina, que s'esperi si mengem una miqueta més tard, ens sentem amb un full, no? I creem com un mapa. Llavors li diem, llegeixo els passos, no? El primer pas seria dibuixar amb el teu fill o filla tres espais. Pot ser un cor molt gran, per exemple, amb tres espais. Un espai seria la família, un altre espai seria l'escola i un altre espai seria el món. No? I en aquests tres espais escriure a dintre amb qui em sento segur o segura.
1: En quin d'aquests espais?
0: Dintre de la família amb qui em sento segura. Dintre de... Sí,
1: d'acord.
0: Persones amb qui em sento segura. Dintre o llocs. Dintre de l'escola amb qui em sento segura o on em sento segura. I al món, en general, sí.
1: D'acord.
0: Llavors, a partir d'aquí, quan veiem que hi ha llocs lliures, no? On no he escrit a tot... preguntar si queda aquest espai buit, què necessitem perquè aquell espai sigui segur? Què necessitaríem? Doncs poden dir, si són una miqueta més grans, no? Si parlem de nens de 9 o 10 anys, doncs una persona que m'escolti, algú que em digui que vull jugar amb ell, no?
1: Poder... Clar, per exemple, si el pati de l'escola no l'ha posat com un lloc segur,
0: exacte.
1: Identificar què li falta.
0: Què necessitaries al pati de l'escola per sentir-ho com un lloc segur? I aquí també doncs, tenim l'oportunitat de crear un diàleg molt gran. No tinguem por de també expressar nosaltres com ens sentíem quan érem petits o petites, perquè el diàleg, aquells espais que dèiem al principi, Sílvia, d'espai segur on puc parlar, no es creen només preguntant. també es creen en què jo també confio en tu,

0: en què et puc explicar les coses. Llavors, si nosaltres hem patit algun episodi, encara que no sigui bullying, però mira, jo em vaig sentir malament a tercer quan la meva amiga de tota la vida un dia em va dir, escolta, doncs prefereixo anar amb l'altre.
1: Sí, sí.
0: Això obre espai a que el nostre fill o filla també pugui parlar i expressar-se, perquè moltes vegades quan ens expliquen alguna situació és tal l'angoixa que ens crea a nosaltres que només anem a solucionar-ho
1: en el moment i que deixi de patir, el que diem
0: exacte,
1: sempre.
0: Que deixin de patir, però al final és algo que no podem sostenir nosaltres i els nostres fills necessiten transitar per allà i reflexionar, no? Tenir aquestes eines de vida per com puc fer o què puc fer jo. I aquí podem analitzar això, si és un conflicte puntual, si és algo que s'està repetint més.
1: I quan són més grans, entenc que explicar-los el concepte perquè l'entenguin, tot i que ja ho saben perquè els hi sona i el pati jo crec que sona i que per això també s'ha de fer pedagogia en el sentit de, a veure, un moment, no utilitzem aquesta paraula així com
0: totalment,
1: així.
0: Sí. Però els pares també ho fem, eh? Sí. Jo em trobo amb moltes famílies que em diuen no, és que el meu fill és que li estan fent bullying.
1: Un moment.
0: Un moment, i potser m'ho diuen a les llars d'infants, eh? Hi ha un nen de 3 anys que li fa bullying.
1: Però els nens mosseguen, de vegades.
0: Clar, no? I entenem, i totes entenem que quan li fan alguna cosa al nostre fill és com si ens ho estiguessin fent a nosaltres mateixes.
1: Allà on surt
0: allà, vamos, l'instinto. Llavors, és important començar per nosaltres, com sempre, no? Tenir clar quin és, pues, explicar que els conflictes són part de la vida i que els conflictes ens ajuden a saber com resoldre's i ens donen un aprenentatge. Llavors, si cada vegada que el nostre fill o filla per la nostra por ens diu és que aquest nen m'ha dit tonta i ja parlem de bullying, clar, estem aquí desdibuixant i no estem realment creant una estructura perquè ells sàpiguen de què estem parlant. Doncs molt important nosaltres tenir clar què és i què no és, no alarmar-nos, saber que tenim passos a fer, que les institucions educatives cada vegada, de fet, és obligatori tenir aquests protocols i parlar amb professionals. Llavors, és important, sobretot, el que més ajuda és temps de qualitat i presència amb els nostres fills i filles, espais on poder parlar. Perquè si jo amb el dia a dia només em veus de perfil, arribo fet pell i ossos a casa, perquè després d'un dia de feina no puedo más. L'únic que vull és que sopis i te'n vagis al llit i no creo un espai de diàleg que amb els nens petits tenim més, però a la que es van fent grans és com, vinga.
1: Ja es dutxen sols, ja no em necessiten. Ja,
0: exacte, ja. I és quan més ho necessiten. És quan més necessiten aquests espais on saben que tenim una estona de sofà, de poder parlar, i això ho hem de crear nosaltres. Llavors, repensar com és el nostre dia a dia, repensar en el nostre calendari quin espai tenen aquestes converses. Haurien d'estar al calendari. Quin lloc tenen els teus fills al teu calendari? La teva parella, tu mateixa, doncs hem de crear.
1: Com sempre ens poses molts deures, però n'estem aprenent. N'estem aprenent i el més important és ser conscients de que a vegades ens equivocarem o no ho farem com ens agradaria, no?
0: Mai. Serem perfectes i menys mal, no? Menys mal. I ens equivocarem. Està aquesta paraula tan bonica i tan sanadora que és reparar. La reparació és també un aprenentatge molt gran per la vida. Poder demanar perdó és fonamental. I com sempre, Sílvia, ja ho sabem, no? Ho estem fent, ho estàs fent el millor que saps i que pots, i això ja és moltíssim.
1: Doncs amb això ens quedem una vegada més. Això, encara que estigueu aprenent a punts, reflectiu cada vegada aquesta frase, perquè és molt important repetir-la, tenir-la interioritzada, i nosaltres seguirem comentant, posant, intentant buscar una miqueta de solucions, posar recursos sobre la taula perquè aquesta criança sigui més respectuosa per a tots. Fins després.
0: Adéu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
4: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
0: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi. Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
5: Hola, molt bona tarda, amics i amigues. Molt bona tarda, ja sabeu, el Macedònia, una Macedònia fresqueta aquesta tarda. Molta música, alguns consells, i aquí qui ho dirigeix tot, qui ho mana tot, és en Dani, i us parla aquesta hora en Joan Sola. Bé, ja està aquí l'estació més desitjada de l'any, l'estiu ple d'aventures, viatges, descans i vacances. Disfrutem completament fent coses noves i molt, molt divertides.

amb la fred tan fort que hem passat, és normal que vulguem disfrutar del sol després de passar tant temps en la foscor de l'hivern. L'estiu està aquí per quedar-se una bona estona.

És clar que el gran protagonista ara és el sol, però aneu en compte, no s'exposeu segons quines hores del migdia i sempre amb una bona crema protectora.

és el moment de fer fogueres i cremar tot allò dolent que hem tingut durant tot l'any i a la nit màgica de les bruixes, Sant Joan, Sant Pere, tots a la platja. Però no sigueu garrins i deixeu tot fastidós. Penseu que el demà algú voldrà fer-se un bany.

I en Sant Joan arriben les abelles, on tots som una pinya, amb coques i coets. Però vigileu no cremar-vos ni a cremar altres. Es pot disfrutar de les abelles, però es queden conscients del que fem.

hi ha gent que té la sort de viure en una ciutat amb mar, podent anar cada dia a la platja, això sí, vigilar-la amb la mar. El problema és que tot està ple de gom a gom i fins i tot hi ha baralles per agafar un lloc.

Catalunya tenim la sort de tenir milers de quilòmetres de costa amb el Mediterrani, des de la Costa Brava, passant per la Costa Central, fins a la Costa Daurada. Però hem de cuidar més el mar, prou de plàstics i brugues de cigarret. Mantinguem neta la natura, ens costarà més de l'ensurt.

Per aquells que no tenen costa i són d'interior, hi ha la possibilitat d'anar a una piscina, banyant-se per passar la calor, quedar amb els amics i fins i tot fer una festa, si és privada, ballant al voltant de la piscina.

Però, mare meva, pots tenir una o més d'una mansió, molts metres de gespa, fins i tot tenir més de dues piscines a cada casa. Per això no tens un tobogà a la piscina, ja no és ningú.

te costa ni piscina y vos combatres la calor, pues vaya al bar de sota casa y pendré alguna bebida ben freda y tornar a gaudir de l'aire condicionat de tota marxa que per poder dormir una mica. O sortir a balconada a veure si corre una mica d'aire fresc.

Hi ha una cosa bona a l'estiu, són les festes majors. Podries estar cada dia a diferents festes majors i no te les acabaries mai, amb tot el vestiari típic i els balls populars. Wow!

comuniquen els amors d'estiu, breus però intensos. Per acabar l'estiu, cadascú ha de marxar a la seva ciutat. I abans quan no havia internet, ens enviaven cartes desitjant rebre-les, però la distància fa impossible continuar la relació.

més pot agafar l'estiu com metàfora dels moments feliços que s'han esgotat. Així no hi ha més temps per poder arreglar el que s'ha trencat, deixant pas a la solitud i al buit emocional.

bé, doncs fins aquí el programa d'avui, un programa dedicat a l'estiu que ja, ja està aquí molt proper. I una cosa que us he de dir, després de Sant Joan continuem el programa en tot el juliol. No us aneu en cap lloc, no us mogueu de casa i escolteu la ràdio, perquè estarem aquí al juliol. Moltes gràcies per escoltar la ràdio Sant Boi, que vegi molt bé la setmana, bon Sant Joan i molt bona setmana. Gràcies, adeu.

0: Ens hem de remuntar als segles 8 i 10 per trobar l'origen de la llengua catalana. Es considera que les homilies d'Organyà són un dels primers textos escrits en català. 1000 anys d'història, tu. Alguns pensaran que si ha durat tants segles, per què hauríem de patir perquè no en duri encara 2 més? Però és que una llengua no sobreviu pels anys anteriors. Aquí només importa l'ara i l'aquí. I no cal que us digui que la cosa no està per tirar-hi coets. I us ho diu un professor de català a Barcelona. Però va, no ens posem melodramàtics, que si d'una cosa en som experts és en no perdre l'esperança i resistir. I amb el català no serà diferent. Perquè amb el català ens enamorem. Ens diem el nom del porc. Escoltem música. Fem l'amor. Suspenem o aprovem exàmens. Somiem i fins i tot xerrem a l'hora del pati, tot i que potser cada cop menys. Ei, ja sabeu què vol dir això. El timbre indica l'inici de l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar de l'ús i de la situació del català.
1: Jo em considero castellanoparlant, per desgràcia, la veritat. Quan tu dius que escoltes Figaflaues, doncs ja t'etiqueten amb una...
2: A catalufo.
3: Que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català.
0: Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
3: Ai, va.
0: Només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
1: Per què canvies el castellà? És que no ho entenc. És un microracisme.
0: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure, què
4: Trobar un entorn on parlar-ho. Català, a l'atac!

0: Sóc en Cristian Oliver i em considero un apassionat de totes les llengües i em preocupa quan alguna està en risc. No ens enganyem, el català no passa pel seu millor moment. L'última enquesta per la llengua així ho confirma amb una nova davallada del seu ús habitual. Ja el situa en un 32% de la població. Perquè us en feu una idea, el 2003 era del 46. O sigui, hem passat del 46 al 32%. Què està passant? Si sembla que ara hi ha més cinema en català que mai, no? La música urbana ja es fa desacomplexadament en català i fins i tot una pel·li com La casa en flames triomfa a les sales de cinema. Però el jove realment parla en català? L'escola fa tot el que té al seu abast perquè sigui realment la llengua vehicular? Tenim prou referents i continguts en català a les xarxes? Mirarem de respondre a totes aquestes preguntes amb els quatre joves que avui ens acompanyen al programa d'avui. Hola, què tal? Com esteu?
1: Què tal?
2: Bon dia, bona tarda.
0: Començo amb la veterana del grup, la Júlia. Hola, què tal?
3: Què tal? Com estem? Molt bé.
0: Molt bé. La Júlia té 16 anys, fa primer de batxillerat, i a mi m'han dit que la teva paraula en català preferida, en són dues, són gresca i xerinola.
3: Home, i tant, sí, m'encanta.
0: Això ho diu molt de tu, ja, eh?
3: Sí, és una...
0: Per què t'agraden, a veure?
3: Perquè és una manera de dir festa, de dir passar-s'ho bé, però única, d'una manera en català única.
0: Perfecte. També tenim l'Aaron. Hola, Aaron, què tal?
4: Hola, bon dia, bona tarda.
0: L'Aaron té 15 anys, va a quart d'ESO, i per tu la paraula que més t'agrada és, a veure si la sé dir, perquè és una que, més, que em costa molt, xiu-xiuejar.
4: M'encanta, perquè és una paraula, crec que única del català, i que representa no tant aquell moment que estàs parlant en silenci, sinó un acte, o sigui, tu estàs xiu-xiuejant a una persona, saps?
0: No, és perfecte. Hola, Noelia, com estàs?
5: Hola,
0: la Noelia té 15 anys i va a tercer d'ESO, i la paraula que més t'agrada en català és t'estimo.
5: Sí.
0: Romàntica.
5: Sí, és que jo crec que en qualsevol idioma no crec, o sigui, jo crec que no hi ha una altra paraula que ho expressi com d'aquesta manera tan...
0: tan completa, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I pel final he deixat la Paula. Hola, Paula, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: La Paula té 14 anys, fa la tercer d'ESO i m'han dit que la paraula que més t'agrada en català és pingüí.
6: La manera de pronunciar m'encanta, simplement la paraula i escriure-la.
0: Uah. Molt bé, doncs va, ja que hem fet les presentacions entrem en matèria i us faig la primera pregunta. Feu servir català en el vostre dia a dia i si és així, en quins contextos? A veure, qui vol començar? Júlia.
3: Jo sempre amb tothom.
0: Amb tothom, és la teva llengua.
3: Si és la meva llengua, per tot.
0: Uh-huh. La resta també?
5: No.
0: Aaron? Ai, Noelia, t'ho has dit que no clarament. Tu no fas servir el català o no el fas servir gaire?
5: Només a l'institut.
0: Només a l'institut.
5: I de vegades...
0: Però amb els teus companys, amb els professors...
5: No, a veure, només amb alguns professors.
0: Vale. I tu, Aaron?
4: Jo, malauradament, hi parlo amb 5 amics comptats al català i a casa, de vegades, jo em considero castellanoparlant.
0: Uh-huh.
4: Per desgràcia, la veritat. I...
0: Home, al final totes les llengües són igual d'importants.
4: Sí, és clar, però el català com és nostre, uh-huh, i no el parlo tot el que l'hauria de parlar.
0: Uh-huh. Tu, Paula?
6: Jo la majoria del temps, la veritat, però tot i que alguns dels meus companys no el solen parlar perquè no el saben al 100%, uh-huh, però sí, l'utilitzo molt, la veritat.
0: I tens la sensació que el català es parla cada vegada menys?
6: Sí, la veritat és que sí, perquè des de primer fins ara tercer s'ha notat molt el baix rendiment del català i, no sé, el trobo com més a faltar.
0: En tots els contextos, per això? A l'escola o en tots els contextos?
6: En tots els contextos, totalment, perquè, per exemple, tu vas al supermercat, uh-huh, i demanes algú en català i a vegades et contesten en castellà i dius, t'estic parlant en català, potser, uh-huh, si no en saps, m'hauries de contestar en català, no? Doncs, bueno, però...
0: I què et sembla si no el sap?
6: Doncs, què n'opines? Em sembla bé, també, jo el contestaré en castellà amb molta amabilitat, també.
3: Uh-huh. Sí, jo respecte al que diu la Paula, és una mica al revés el que faig jo. Vull dir, jo, per començar, sempre em dirigeixo en català i ja entenc el seu punt, sí, però vull dir que no, en cap moment exigeixo que em responguin en català. Jo penso que si em responen en castellà mentre m'entenguin, jo els hi seguiré parlant en català.
0: Uh-huh.
3: Però mentre a mi no em demanin que canviï de llengua, jo tampoc li demanaré.
6: Totalment, sí.
0: Noelia, què opines de tot això que comenten les companyes?
5: Jo opino que sí que és una mica el mateix. Que si jo, per exemple, jo de normal parlo en castellà,
0: uh-huh,
5: i em responen en català, i si veu que dubten d'alguna manera, jo parlo català, sí, puc, o sigui, perquè puc, però no estic acostumada.
0: I et molestaria, per exemple, que algú et parlés en català i que tu li respons en castellà i l'altra persona manté el català? O no?
5: No,
0: és
5: perquè
0: una conversa bilingüe.
5: Si ens entenem, doncs,
0: uh-huh, d'acord.
5: D'igual.
0: I tu, Aaron, què opines?
4: Jo acostumo a obrir la conversa en català, encara que si la persona...
0: O sigui, la primera persona, quan no coneixes algú, la primera llengua que fa servir és el català.
4: Sí, sempre el català, perquè, i de fet, ha hagut... un treball darrere, però si aquella persona em respon en castellà, perquè, siguem sincers, la majoria de cops et respon en castellà i no et respon en català, pues tu, jo canvio directament al castellà, no continuo al català.
0: Per què dius que hi ha una feina al darrere? Què vols dir?
4: Perquè jo sí que, com m'he criat a una casa on ma mare hi parla castellà i el meu pare valencià, però per mi és com si parlés castellà, i llavors tinc la costum de dirigir-me, tenia la costum de dirigir-me a les persones en castellà.
0: O sigui, per tu ha sigut una decisió.
4: Sí, la meva va ser una decisió que va començar a tercer d'ESO, on va ser filla de pues de una reflexió que vaig tindre, i vaig començar pues a dirigir-me en català, a preguntar l'hora a català, perquè diguem-ho, és molt bonic dir quina hora és,
0: a fer una llengua al final útil, no? Una llengua
4: utilitzar aquesta.
0: I a l'escola ho fan això amb els companys, també ho fas?
4: Sí, però a l'escola, i potser estic obrint un meló, és que quan tu hi parles català, no sé si t'ha passat, Noelia, que tu que ets també castellano parlant com jo, quan hi parles català amb amics que hi acostumes a parlar castellà, pues primer et burlen, però d'amics, no? Diu, va, anda, calla, o vinga, va, parla, i parla castellà, que estarà més còmode, o deixa de fer el ganso, per exemple.
0: Total.
4: I llavors, sí, et fan una miqueta d'acostar,
0: sí,
4: saps?
0: Noelia, tu què vols comentar?
5: És com estrany.
0: És estrany.
5: Per exemple, a la meva escola, jo crec que mai, o sea, entre alumnes, ningú parla català. I si ho parles és com, sí, claro.
0: O sigui, que aniran malament, vols dir?
5: No, però com que fan la gràcia, per així dir-ho, perquè és com, perquè ara
0: o sigui, se sent com una broma, no? Una sensació,
5: sí,
0: com una...
5: Sí.
0: I clar, una mica això em lliga, creieu que el català sona menys guai? O sigui, és menys guai que, per exemple, el castellà, en contextos, per exemple, més lúdics, més de diversió, entreteniment?
6: Jo penso que no. Trobo que el català és un idioma molt xulo de parlar, i amb paraules molt maques, de veritat, i dir-les és com...
3: Com pingüí.
6: Sí, per exemple. Doncs és com la teva essència, al final, no sé, trobo molt divertit.
0: Que al final la llengua no deixa de ser l'essència d'una persona, no?
6: Exactament.
0: Totes són igual, per això ho deia, no? Totes són igual d'importants.
6: Sí.
0: I al final, veure-us obligat a canviar no, la pròpia llengua, això us ha passat alguna vegada, que us heu vist obligats a canviar-la pel que diran, ja no perquè evidentment l'altra persona no l'entengui, sinó perquè, ai, no, el que comentaves ara, Noelia, si algú parla català a la classe es fa una mica de broma i tal, us heu vist obligats?
3: Buah, és que jo crec que hi ha molt el costum aquest de això, el castellà, la llengua guai, la llengua per relacionar-se, i la llengua de no de l'escola, perquè en teoria els professors t'obliguen, bueno, imposen, diu la gent, de parlar en català. Quina era la pregunta, perdó?
0: No, sí. Si t'has vist obligada mai a parlar, a canviar el català, pel que diran?
3: No, perquè no, jo, és la meva llengua, sóc jo quan parlo català, llavors a mi m'agrada com canviar aquesta idea de que el català no és igual de digne que el castellà en tots els àmbits, llavors no, sempre mai m'he vist obligada.
0: Anem a diferents instituts reals de Catalunya, anem a escoltar què en pensen de tot això, de la supervivència del català, i mentrestant vosaltres aneu reflexionant si creieu que en català hi ha el mateix contingut a xarxes que en castellà. Escoltem.
1: Parlo català a l'escola amb les meves amigues i allà on vaig menjo amb la meva família perquè tothom parla en castellà.
2: És el meu dia a dia, sempre parlo català a l'institut i amb algunes amigues meves.
7: A part amb el meu avi, que és de Huesca, i a classe de castellà, francès i d'anglès, sempre parlo català.
8: A teatre parlo castellà, no amb els profes, però amb els amics sí. És curiós, perquè sobre l'obra és en català.
1: Quan una persona se'm dirigeix en castellà, doncs li contesto en castellà, i ho faig més que res per un tema de respecte i perquè se'm fa molt complicat contestar-li en català.
2: Si veig que se sent més a gust parlar en castellà, doncs llavors sí que passo del català al castellà i no em veig ningú problema perquè vull que aquella persona se senti còmoda. Jo penso que si fos influencer sí que parlaria català, perquè sí que és veritat que no em portaria tants diners perquè tothom parla castellà. Al final he nascut a Catalunya i m'han ensenyat a parlar amb la llengua del català.
7: Sempre es pon en castellà o en parla ja directament en castellà, és que potser el català no se li dona bé o se sent incòmode. Llavors li respon automàticament en castellà.
8: Sí, tristament sí. I de fet aquesta situació és una situació que em fastidia molt. Típica situació on sou dos que parlo català, d'un castellà i parlo castellà, i jo pregunto per què.
9: Si jo fos influencer i volgués guanyar diners, utilitzaria el castellà. Doncs perquè Catalunya és una comunitat autònoma bastant petita comparada amb tots els països on es parla castellà, així que tindria molt més públic.
1: Segurament faria contingut en castellà o en anglès per arribar més públic, però em faria un altre compte per intentar mantenir el contingut en català.
10: Voldria fer-ho en català, però ho faria en castellà. Perquè si el meu objectiu fos guanyar diners, el castellà és una llengua que arriba a moltes més persones, que molta més gent ho entén.
8: Català. M'estimo molt el català.
0: De fet, els joves d'entre 15 i 29 anys sou els que menys feu servir el català. Només un 25% el té com a idioma habitual, perquè ens fem també una idea, el 2007 era el 43%, d'acord? Ha canviat.
3: Que... Jo veig aquí un podcast sobre els diners, que tothom deia, per guanyar diners, castellà, per guanyar
0: diners... Digues.
4: I és que això ho tinc claríssim, i el meu punt d'inflexió va ser quan vaig anar-hi a un concert de Figaflauer, un grup de català, que a mi m'encanta la música en català, per cert, i ho tinc claríssim. Jo, si algun dia em faig influencer, presentador o el que sigui, serà en català, i ho tinc claríssim, perquè és una llengua, al cap i a la fi és una llengua que ha nascut aquí, ha sigut criada a la nostra terra, i em dona exactament igual que no sigui el castellà, que no arribi a més gent, perquè hi ha llengua de, per exemple, l'anglès, que no l'entén persona, però els arriba completament, perquè ja no és com, ja no és la llengua, sinó com ho fas, saps?
0: Però hem de ser sincers, eh? Vull dir, si haguéssiu de triar entre guanyar molts diners en, per exemple, en castellà, i guanyar menys diners fent el mateix contingut però en català,
3: és que el que me costaria a mi, no sé si ganaria.
0: Què faríeu? O sigui, realment, català,
4: no sé si és... I no és per cada bé. Jo dic perfectament, encara que sigui castellà parlant, jo diria català. Tu com?
0: Tu, Noelia, què opines?
5: Jo diria catanyol.
0: Molt bé, escolta, això també deu tenir el seu públic, eh?
5: Sí.
0: I tu, Paula, què faries? Renunciaries, per exemple, a la teva llengua perquè guanyaries més pasta o no?
6: M'hauria de pensar, eh? Ah. Em costaria.
0: És que jo crec que això és una cosa que està passant, no? Que potser hi ha molts influencers, molts
6: faria
0: generadors de contingut.
6: Faria contingut mixta. Les dues coses.
0: És molt criticat, també, això, eh? Perquè hi ha una part del públic que diu, aquí no s'està mullant, vol no oblidar-se d'un nínxol, no? I, bueno, i tu, Júlia...
3: No sé, a veure, a mi mai m'ha interessat molt el tema dels influencers, però amb el tema de la música m'agradaria dedicar-m'hi, i no se m'ha passat mai pel cap fer cançons en castellà, perquè, bueno, perquè no és la meva llengua, no per res més, i jo sempre ho faré en català, arriba més o menys gent.
0: Clar, perquè sempre dèiem que a xarxes potser el contingut que hi ha en català és inferior. Amb el tema música també creieu que ha que és inferior, o ara mateix esteu en un bon punt?
3: Abans ostres, està molt bé ara.
0: Però està
3: igual,
0: igual o no?
3: La indústria de la música catalana està...
0: No,
4: jo crec
3: està...
4: que ara està petant.
3: Està petant, sí, està ara. Està
6: petant.
0: Quins cantants, quins grups catalans?
3: Mira, Oques Grasses.
4: Jo mateix escolto Oques Grasses, Figaflauer, La Fumiga. Últimament estic escoltant també So, perquè m'ho van recomanar molts amics, i jo crec que el català, la música catalana està... en un punt molt àlgid, encara que també he de dir que quan tu dius que escoltes Figaflauer, pues ja t'etiqueten amb una etiqueta...
3: A catalufo.
4: O amb una ideologia política que no té sentit, perquè si jo escolto Figaflauer perquè m'encanta aquell grup, no tinc per què compartir, o sí, dona igual. O sea, jo crec que aquest és un problema, la música catalana d'avui dia.
0: Ha crescut la música en català, però tot i així crec que no es consumeix igual o més que en castellà. Mm. Per tant...
3: Per temes de nombre de parlants, també, no?
0: Nombre de parlants i potser alguna cosa més... popularitat, potser.
3: Jo crec que ho petes més en català aquí, no, que en castellà. Vull dir, el territori és més petit, no?
6: Sí.
3: I hi ha més gent concentrada que escolta música en català.
0: Clar, sí. trobeu, per exemple, el mateix contingut, ja no només per nombre de parlants, evidentment en tenim menys, però creieu que el tipus de contingut que trobaríem en castellà el trobarien també en català? És a dir, trobem el mateix nombre de story times.
3: Hi ha un altre tarannà, vols dir?
0: No sé si hi ha, ni tan sols podem trobar el contingut, és a dir, la possibilitat de trobar una categoria en català, no? No sé si la Paula m'entén.
6: Sí,
0: tu què opines?
6: Jo crec que dels 10 vídeos que em poden sortir en un minut, un, i ja dic molt, pot ser en català. I no pot ser un story time, perquè no el pots trobar. Has de rebuscar fins que et surti.
5: És preparat amb mi, sí que em surten.
0: Clar, de fet, ja fins i tot, ja moltes vegades les paraules aquestes són o en anglès o en castellà i molt poques en català. No sé si vosaltres ho feu servir vocabulari també vostre, a vegades els adults diuen, però què diu aquest? No l'entenc, no? Feu servir paraules en català que tinguin com a essència catalana de llenguatge jove o no? O només en castellà o en anglès.
3: Com Samat, per exemple.
0: Samat, sí, pot ser.
3: Sí, però ara més? No se m'ha
0: parlat. Crash, jo, random...
4: Playat, random, jo i sí que hi ha paraules, però Playat. Això sí que faig molts castellanisme. Però sí que és veritat que de contingut, com bé ha dit la Paula, i estaria tirant molt, et surt un de cada 15, jo posaria, perquè has d'anar a buscar els TikTokers o els Instagram, els influencers que hi pugin contingut en català perquè, pues per això, pues per el que he dit abans, perquè et relaciona amb algú que pot tindre a veure, no? I llavors ja et posa una etiqueta que és molt difícil de treure't.
0: Clar, sí. Les dades diuen que el 43% dels catalans que utilitzen xarxes socials ho fan en castellà, només el 9% ho fan en català. Creieu que fa falta parlar català per viure a Catalunya o es pot viure a Catalunya perfectament sense català?
3: Hem d'aconseguir que sigui necessari.
0: I això com es fa? Nòria, com es fa que el català sigui necessari?
5: Que gent com jo, que no parla normalment en català, que ho comenci a parlar, aunque costi.
0: I que suposo que també trobi contingut, no? Que li pugui interessar igual que en un altre idioma. Un entorn també.
3: Entorn, cursos gratuïts, exacte, per gent que ve de fora també, oferir el màxim de places a tot arreu. Sí. I que la gent d'aquí, sobretot els catalanoparlants, els incloem.
11: Exacte.
3: Sí. O sigui, quan,
0: com podem fer això? Com podem incloure una persona perquè s'animi, doncs... perquè digui, ostres, a mi ara el català vull parlar-lo perquè la trobo necessària, em ve de gust.
6: Nosaltres a classe tenim molta gent que és de fora. I han vingut nous dels anys passats o actualment. I nosaltres sempre intentem parlar-los en català. I ara ells el parlen, el català. No tan bé, lògicament, però el parlen. I dius...
0: Al final, una llengua tampoc no... Si no és la teva, tampoc no cal que la parlis perfectament. Al final, l'objectiu és comunicar-nos, no? I a vegades tenim aquesta obsessió de que l'hem de parlar perfecte. Això també passa a vegades amb altres idiomes, eh?
11: Sí, però jo crec que has donat en el punt clau perquè ara mateix, com tu quan comences una conversa que estan parlant abans, no? Tu, Noelia, que ets castellano parlant, per exemple, tu comences una conversa i potser li comences en castellà a la persona al supermercat d'aquí, no? I jo crec que tu has donat en un punt clau, Cristian, i és que realment ho necessiten a l'aprendre. Si ara jo vinc a Barcelona, vinc d'Alemanya, per exemple, i vinc a Barcelona, realment necessito aprendre el català per poder viure i fins i tot pues, comunicar-me amb la gent, o amb el castellà ja tiro milles. Aquesta és una pregunta que malauradament tots sabem la resposta. Com bé ha dit la Júlia, voldríem intentar fer-ho canviar. Per això em sembla molt bé el que has dit tu d'això de parlar-hi. Exacte, això em sembla magnífic.
3: Sí, però tot i que no sigui necessari, jo crec que el fet de saber català et dona com moltes més eines. Jo crec que com més llengües sàpigues aquí...
0: Sí. El somni de qualsevol seria parlar totes les llengües del món, no? Va, fem una petita pausa aquí. Anem a relaxar-nos o no? Perquè potser ara... com aneu de refranys en català?
6: Es casa.
5: Fatal.
0: Just o què? Bueno,
6: no,
0: a veure, sabeu que una llengua, es veu la qualitat d'una llengua, la seva vivesa, segons l'ús que es fa del seu refranyer. Atenció, perquè tenim examen sorpresa.
6: Ai! Va.
0: Això no us ho esperàveu,
11: La veritat és que no.
0: Bueno, va, m'heu d'ajudar a completar el següent refranys en català.
6: Va.
0: Vale? I a veure una miqueta de si saben què volen dir. Va, comencem amb el primer. En el pot petit...
5: Hi ha la bona confitura.
0: Molt bé, Noelia, molt bé.
3: Joder, la Noelia...
5: Que l'estava pensant... Ui!
0: Què vol dir?
5: És que...
3: Se'l sap tot, ja, la Noelia!
0: Aquí tindrem ara un gir de guió,
3: No m'ha estudiat.
11: No m'esperava,
5: No estava pensant, justo.
6: Estudiat amagades, no val.
0: De fet, en el pot petit hi ha la bona confitura, vol dir que valorem altres virtuts més enllà de l'alçada d'una persona.
5: Sí.
0: Va, els altres, atents, tu també, Noelia, va.
6: Anem amb la Noelia,
0: Qui dia passa... Ui, aquest silenci. Any empeny, que vol dir no rendir-se malgrat les dificultats,
11: Qui
0: dia passa, any empeny. Anem a la tercera, el tercer refrany, De mica en mica...
3: Som la tica!
0: Molt bé, va, aquí vol dir que no ens hem de rendir, que anem fent a poc a poc.
11: Aquest sí.
5: Este sí.
0: Va, pugem de nivell, No diguis blat fins que...
11: No tinguis el sac. Omplert i ben lligat.
3: No és el sac
11: així.
3: I ben lligat. No.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, exacte, molt bé. Vol dir que no et precipitis, no? Abans de donar una cosa perfecta.
5: És un ús.
0: Va, l'últim, L'últim refrany. Aquí, Paula, Vinga, va, A la taula i al llit...
3: El primer crit.
0: Molt bé.
11: Molt bé.
0: Què vol dir això? Que volem quan algú que ens ajudin, no? Molt bé, escolta, molt bé. Jo us he vist perfectes, Va, si us sembla, ens anem a escoltar més Pati Real sobre què opinen del català i tot això que estàvem comentant i després ho comentem.
2: A la meva escola la llengua predominant és el català, perquè com els professors ens expliquen en català, doncs llavors a nosaltres ja ens surt parlar en català. Però a l'hora del pati i el menjador sí que és veritat que de vegades hi ha gent que parla en castellà.
1: Sempre s'escolta molt el català, molt més que el castellà, excepte alguns grups que parlen castellà entre ells.
10: Sí que és veritat que al meu institut hi ha molta gent de fora, però sí que és veritat que hi ha una cosa on tothom ho diu en castellà, que jo també, els insults. No hi ha cap insult que diguem que sigui en català.
12: Col·legi, sento molt més el castellà, el català.
8: L'únic que, és que hi ha gent que parla català, però que a mi parla en castellà, no sé, faig un popurri. En plan, o a vegades quan parlo coses sèries les parlem en català, però quan parlem més de broma, parlem castellà.
1: La majoria de les meves amigues, quan surten al carrer, parlen en castellà en tots els entorns. Si van al cinema, parlen en castellà. Si van a dinar, parlen en castellà.
10: Per exemple, el meu millor amic i una amiga molt propera parlen castellà a casa, però al col·le i al pati i pel carrer sempre parlen en català.
8: Molts que parlem català fem pupurri.
10: Parlen en català. I a més sempre estan remarcant la importància de fer-lo servir, que és una llengua que s'està perdent.
1: La meva escola és molt catalana i la majoria de professors dirigeixen en català.
2: Al meu institut els professors sempre parlen en català.
0: De fet, menys del 40% dels estudiants s'adrecen en català als seus profes i només un 50% dels profes s'adrecen en català als seus estudiants. Clar, Noelia, tu això com ho observes en el teu centre? Es parla català, es parla castellà, els profes com parlen?
5: Depèn molt del profe i de si com tens certa confiança, per així dir-ho. Perquè si t'imposa molt, jo per exemple, si un profe, per exemple, a la directora i al cap d'estudis, sempre en català perquè m'imposen. Però per exemple, a... no sé, el de mates, per exemple.
0: El que et cau bé, potser,
5: sí,
0: que ets de relaxada.
5: Sí, perquè, no sé, com no em surt cada...
0: I ho fas en castellà.
5: Sí, i em respon.
0: I això no creus que és un símptoma, potser, no? De que has posat com el... enfocar el català com una llengua seriosa, una llengua formal, una llengua de distància, sí. En canvi, ho comentàvem, no?, amb una de les persones que escoltàvem, que deia que quan fan broma ho fan en castellà.
11: Exacte.
0: No?
6: Totalment.
0: Què vol comentar?
3: És que sí, el tema d'insultar, no?
0: Buah, sí. Insultar més en castellà que en català.
3: Sí. Nosaltres, al nostre institut, no. De fet, si vols insultar més així per fer la gràcia, insultem en català, perquè són molt divertits.
0: D'on ets tu, Paula? Digue'ns d'on ets.
6: De Figueres, Vilajuïga, teoria.
0: Clar, i és la diferència potser entre Barcelona i fora de Barcelona o pobles?
6: Sí, potser,
0: què en penseu vosaltres, els que viveu a Barcelona o voltants?
3: Sí, jo crec que els instituts, bueno, des del que jo estic visquent ara, jo crec que s'està perdent una mica, s'està com entre els professors, jo crec que s'està posant de moda una mica, per dir-ho d'alguna manera, el fet d'utilitzar el castellà, no amb tots, però
0: I per què creus
3: alguns...
0: que s'està posant de moda?
3: Bueno, jo crec que hi ha aquesta... o sigui, de posar-se a l'alçada de l'alumne, parlar castellà i parlar amb uns aires de passotisme, com de, ei, soc molt guai, et parlo castellà...
0: O sigui, creus
3: castellà...
0: que és una manera d'apropar-se també als estudiants per fer-se més agradable, més...
3: Sí, però ho trobo sí, fatal, sí. Perquè, o sigui, desmunta totalment el projecte de la immersió lingüística i fa... bueno, et fa que l'alumnat digui, ai, vale, puc parlar-li al profe en castellà.
0: Clar.
11: Exacte. Sí, bueno, no, és que, de fet, és això, crec que és això el que passa, i és que com el professor escolta que els alumnes hi parlen de col·legueo en castellà i al meu institut passa com tu, que dir-li tros de cuònia a una persona fa riure en compte d'insultar. Però com el professor vol crear aquesta relació de col·legueo, jo sóc igual que tu i tot això, pues separen el castellà com si fos col·legueo i el català com si, hòstia, si em dirigeixo cap a la directora, pues sí que li parlaré en català, no vingui a ser que em digui no sé què cosa en castellà, i això em sembla una pena.
0: Clar, i que on podríem... Digues.
3: Que no s'ha de confondre amb el fet de... O sigui, que no creiem que el fet d'imposar el català a l'escola faci que es perdi. Exacte. Jo crec que més forcem que s'utilitzi, més s'utilitzarà.
0: Sí. Però... I com podem fer per revertir aquesta situació, no? Estem dient que el català es veu com més seriós, més formal, no sé què, com podem fer-ho?
5: Que, per exemple, a vegades al meu institut, depèn del profe, també et diu, què has dit? I hasta que no... O sea, t'ho dic, què has dit? I hasta que no... No s'ho dius en català, no et respon.
0: Ja.
5: I això
0: t'agrada? Et molesta? Ho veus normal, necessari?
5: No, o sea, ho veig necessari perquè jo, una persona que no està acostumada a parlar català, és com...
0: I t'has de trobar una situació que t'obligui una mica, no? Que et posi...
5: Sí, però no m'obliga de... Si no et contesto. Si ve que una persona que a lo millor ve de fora, com has dit tu abans, no li surt la paraula... Sí que l'ajuda.
0: Que et convidi, no? Sí. I això, com ho veus tu, que ho veus com una cosa bona, creus que també ho senten així els teus companys o ho veus tu de manera diferent?
5: Jo crec que ho veiem bé perquè també s'ajuda cada cop a... com parlar-lo amb més fluïdesa.
3: Doncs mira, és que tenim un exemple d'una persona castellana parlant que ho demana. Exacte. És que ho estan demanant. Som nosaltres els que estem...
13: Sí,
3: excloent,
13: és, ser...
3: és un cercle viciós. Sí, sí. Com més ells s'exclouen, nosaltres més els traiem.
13: És que potser
3: no,
13: té un punt, té un punt aquesta cosa de nostra, no? De si no ens animem a parlar-ho, no la fem necessària, no la fem útil, no? Clar, una mica seria això, no? Per revertir aquesta situació, fer-la necessària seria la manera... Fer...
3: El català ha de ser una eina de cohesió social.
11: Sí. Hòstia, quina frase.
13: Bonic, però... això, eh?
11: Sí, sí, molt bonic. I jo crec que també he de marcar que hem de marcar la diferència entre obligar aquella persona, perquè si a tu t'obliguen a fer deure, si, o si ara mateix t'obliguen a fer deures de mate, pues tu odies aquell deure. Però si en comptes comences a fer unes activitats de fer un perfil a Instagram en català, pues aquella persona no veu el català com una imposició, sinó
13: una cosa normalitzada.
11: Veu una cosa normalitzada i veu una cosa
5: que
11: exacta,
3: que l'entén. Anem a experimentar amb el català, no? Exacte,
11: i que es pot fer col·legueo, que es pot fer, pues, i jo em posaré al meu perfil que sóc guapíssim o guapíssima, el que sigui, i llavors tu veus, hòstia, pues mira, el català, pues mira que sí que m'agrada, i sí que se pot utilitzar fora de l'àmbit de la directora, com t'has dit abans.
13: Es diu moltes coses dels joves, i una de les coses bones que es diu és que sou més lectors que els adults. Vosaltres sou molt lectors, o no?
6: Jo ho desconfio.
13: Tu no estàs d'acord?
3: No. Jo ara mateix no gaire, ho hauria.
11: Jo abans més.
13: Però quina representació.
5: Depèn de l'època.
3: No. Fatal.
13: Jo em quedo amb la part optimista, que els joves són els que més llegiu.
3: Doncs sí.
13: I que, però només un 26% ho feu en català. Si heu d'agafar un llibre que us aneu a comprar pel vostre gust, és a dir, perquè voleu vosaltres, ho feu en català, en castellà, en anglès, en un altre idioma?
5: Castellà.
6: Jo m'és igual, mentre m'agradi el gènere literari.
11: Exacte, jo sí.
5: Això sí que és veritat.
11: Exacte. Jo sí, és fantàstic, com Patrick Rufo, que és el meu escriptor preferit, i que fa, bueno, la novel·la que vas llegir en castellà, pues me la compro, però per exemple ara vam llegir Terra Baixa, que és en català.
13: T'agrada Terra Baixa?
11: M'ha encantat, o sigui, mira que ho trobo molt complicat d'entendre, perquè utilitzen un llenguatge molt complicat, i jo com a castellano parlant, pues ho trobo complicat, però em sembla una obra literària molt digna de llegir a classe,
13: i
11: em dona pena haver-ho llegit tan tard. Això sí,
13: bueno, mai no és tard per llegir i recuperar textos que potser hauríem d'haver llegit. Va, som-hi, passem una mica endavant. Tenim aquí un entrepà. És que l'entrepà és la cosa més sagrada que hi ha a l'hora del pati, ja ho sabeu. Va, qui vol obrir aquest entrepà i descobrir... Paula, va. Descobreix què hi ha a l'interior d'aquest entrepà, perquè potser ens porta un dilema que haurem de resoldre entre tots. Ens haurem de posar d'acord per resoldre la possible situació que ens planteja. A veure, llegeix aquest missatge, Paula.
6: A veure, missatge secret. La Rebeca té 15 anys, arriba de Colòmbia i entra a estudiar a una classe de tercer ESO a Catalunya. Cada cop que es dirigeix al professor, aquest canvia el castellà perquè pugui entendre la lliçó.
3: Així no anem enlloc.
11: Clar,
3: és que passa
13: molt. Les cares, clar, les cares
3: molt...
13: que heu fet, eh?
5: Les cares, quan les cares?
3: On, què? Què? Pobra noia.
13: Què fem?
5: No, però és que...
13: Què li diem a la Rebeca?
5: És que passa molt.
13: O què li diem a la
3: Rebeca? Passa molt.
11: Passa moltíssim.
3: És que és quasi racisme.
11: Sí, exacte.
3: No, perdó.
11: No, és que és veritat.
3: És com, vale, ets de fora, no et penses parlar en català, perquè el català està baix d'aquí.
11: Exacte, o si veus al supermercat o al Mercadona, mira, ho sento per dir una marca, però si estàs en el Mercadona i veus la caixera, que tu ets... jo, que sóc castellano parlant, em parla en català, però si veu que darrere meu veu una persona, pues, que té sud-americana o amb pell de color, canvia el castellà. Però i per què gent... canvies el castellà? És que no ho entenc.
13: Hi ha gent que això ho veu de mala educació, canviar...
11: És un microracisme, jo dic taixantment, o sigui, sé que sé, i fins i tot hi ha vegades que ho faig, però ho trobo molt malament això de donar per suposada una llengua, una cultura i uns gustos a una persona només per l'aspecte. Que és
3: i a
11: això,
3: més sisplau. Ara, que tothom
5: és que
3: està sota
5: arreu.
13: Per tant, tots quatre estem d'acord que...
11: Es carregaríem el professor. Exacte.
3: S'ha de partir de...
11: Ja ho dic jo. Es carregaríem el professor.
13: Està molt bé.
5: Sí, però és
13: doncs
5: que...
13: va.
5: Es carregaríem el professor.
13: Ara sí que encarem la recta final d'aquest capítol d'Hora del Pati, i ja us aviso que ara venen una de les seccions que més m'agraden, perquè tindreu l'oportunitat de sentir-vos poderosos, perquè ara us diré tres frases que s'han sentit en un pati de veritat, i els que les han dit, la veritat és que s'han lluït, i haureu de triar un d'aquests tres perquè es quedi sense pati. Castigat. Sí?
3: Va.
13: Esteu preparats?
3: Sí.
13: Va, anem al primer. El Ramon diu: soc cambrer en un bar de la Terrassa i mai canvio al castellà, ni que els clients em parlin en castellà. Vale, aquest és el Ramon. L'Anna diu: les llengües del futur són el castellà i l'anglès, no pas el català. Per tant, no cal aprendre'l. Vale, sí.
3: Com es diu aquesta?
13: Aquesta és l'Anna.
3: Molt bé, Anna.
13: Sí?
3: Molt bé, ja,
11: ja està, ja no fa falta que...
13: Anem al Didac, anem al Didac. La gent que té un mal català valdria més que no el parlés.
11: Hòstia, hòstia.
3: Ai,
13: tenim
3: no,
13: el Ramon,
3: no,
13: si
3: no és
6: emotiva.
3: Emotiva.
6: Els tres.
3: Si no és emotiva, la
13: tenim
3: gent.
13: El Ramon, el cambrer, que no canvia mai, no canvia mai de castellà.
3: Bé,
13: el castellà, l'Anna, que és la que diu que el català i el castellà són el futur, i per tant un català fora, i el Didac, que si no el parles bé, escolta, que et cremin gairebé. Què?
3: L'Anna, el pensament de l'Anna em sembla molt simple.
13: Sí,
3: sí, una llengua és una manera de veure el món, una llengua és preciosa.
13: Que un es quedi sense pati,
11: és una manera de viure una llengua.
3: És una manera de viure.
11: De pensar i de fer. Llavors, sí. Jo a l'Anna ho trobo...
13: Senteu el tic-tac, eh? O sigui, hem de posar-nos d'acord.
3: Està batant la diversitat, l'Anna.
6: Jo que estic al Didac.
11: Jo també. Jo també.
13: Per què estigues al Didac?
6: Perquè si veus que algú no sap parlar bé el català, doncs ajuda'l, no?
13: L'has de convidar. Molt bé. Noelia, tu qui castigues, a veure?
5: Buah, és que... No sé...
13: Jo sí, tenim aquí.
5: Estic d'acord amb els dos, de castigar l'Anna i el Didac, però és que és molt... A qualsevol.
11: Jo castigaria el Didac, i és perquè si una persona fa l'esforç d'aprendre's el català com ara mateix tu, o jo que estic parlant en català aquest podcast, li hem d'ajudar, li hem d'acompanyar, i aquella persona que diu que com la parles malament, millor no parlar-ho, perdona per enrotllar-me, i és jo castigaria sense pati, i amb una expulsió amb el Didac.
3: No hem de parlar un català perfecte de Vic, m'entens?
6: Clar. Una persona que l'està aprenent, vull dir.
13: L'Anna que deia que les llengües del futur són el català, el castellà i l'anglès, creieu que el català té futur?
11: Sí.
5: Sí.
3: Sí. Sí. Sí. Sí. Mentre jo estigui viva,
6: possibilitats, sí.
11: No, completament, eh?
13: Però ho penseu convençuts, eh?
11: 100%, sí. Perquè jo crec que encara que sí que he de dir que potser es redueix una miqueta la zona de parlants per la globalització, crec que el català té futur i serà una llengua que perdurarà pels anys. Jo crec amb força, de veritat, amb força, i ho defendré, la veritat.
13: Hi ha algú que més vulgui afegir alguna cosa sobre això?
3: Jo també, és que conec la meva realitat, intento obrir, o sigui, obrir els ulls a altres realitats, però, clar, jo em moc en entorns on bueno, amics meus, així, no tothom, però el defensem i estem disposats doncs, a parlar-ho sempre, família i tal, però, clar, no ho sé, a nivell mundial no ho sé, però jo confio. Jo confio.
13: Clar que sí.
3: Aquell d'abans, jo mentre el defensi jo...
11: Què penses, Noelia? Com?
6: La defensora del català.
5: Doncs que jo crec que sí, perquè, per exemple, jo tinc una amiga que és de Cádiz i ella em va dir, ensenya'm català, perquè li sembla un idioma molt bonic.
13: Què necessitaries perquè el català fos més atractiu per tu? A veure,
5: que sigui necessari. Trobar un entorn on parlar-ho.
13: Ostres, això està molt bé, tenir un entorn d'amistats...
5: És que, per exemple, a casa, no. Al karate tampoc, amb la meva millor amiga tampoc, perquè no sé, no ens ha sortit.
13: Diries mai. Que és més important l'entorn físic, el real, que el que hi ha a xarxes, a internet, o no?
5: Sí, perquè clar, si tu per xat, sí, qualsevol, perquè jo per xat hi ha persones que sí que parlo en català, però aquí en persona...
13: Jo sempre he dit que per aprendre un bon idioma t'has de fer un ligue d'aquella persona que tingui i aprens.
11: Estic d'acord.
13: Meravellós.
3: Clar, aprendre català per amor.
13: Sí. Per amor.
3: Sí, sí.
13: Aprendre català per amor és una molt bona frase.
3: És la millor tècnica.
11: És el títol d'un. I el primer que t'ensenyes d'una llengua són els insults. O sigui, i un bon...
3: Xerrupes,
13: figues, abraçar fanals... D'aquí anem una mica coixos en català, eh? S'ha de dir que en insults... Sí, però tot i que la Júlia acaba de fer una bona tirallonga...
11: Tirallonga.
13: Que li ha sortit així sol.
11: Iopa, fill... Som-hi a truita. Són aquests insults...
5: Si no conozco ninguno.
13: Paula, tu vols afegir alguna cosa?
6: Jo, doncs, com ha dit la Noelia, doncs jo trobo que les xarxes socials i la vida física estan en una balança igualitària.
13: Molt
6: perquè
13: bé.
6: Trobo que hauria d'estar igual.
13: No, està molt bé. Però, bueno, decidint qui es queda sense pati. Teníem el Ramon, l'Anna i el Didac. Esteu d'acord, eh?
3: El Didac
11: més expulsió.
13: Si no parles del català no passa res, tio. Endavant, continua parlant-lo. Clar que sí. Va, doncs ara sí que hem arribat al final d'aquest capítol.
3: No.
13: I avui m'agradaria que, com sempre fem, que us quedeu amb una frase, amb un titular de tot allò que hem comentat, allò que heu après, allò que ens ha fet reflexionar especialment. Paula, comencem amb tu. Amb què et quedes?
6: Doncs jo, tot, m'ho diria tot, perquè m'ha encantat, la veritat, però...
13: Un titular, dius, que... m'emporto això.
6: Doncs m'emportaria... El català és una fantasia.
13: Que bonic, això. Perquè, Noelia, sí. Tu què et portes?
5: Que hauria de parlar més català.
13: Uh-huh.
5: I que, o sigui, em fa una mica de vergonya, però no sé per què. O sea,
13: doncs el parles perfecte.
3: Sí, el parles superbé.
11: Es parles molt bé.
13: De veritat, eh? T'has de sentir absolutament segura perquè et comuniques la mar de bé.
3: I és molt guai que el vulguis parlar i que el parlis.
13: I tant, i tant que sí. Aaron,
11: el meu titular, el tinc claríssim, seria el català més fort que mai, i de fet aquestes forces me les ha reomplit la Noelia, al veure que s'està esforçant, jo mateix em dono les meves gràcies, encara que quedi fatal perquè m'agrada molt el català, i a la Júlia, i al Cristian i a la Paula.
13: Que bonic.
11: La veritat.
13: Gràcies a tu també, Aaron. I tu, Júlia, amb què et quedes?
3: Jo diria dues coses, si se'm permet.
13: I tant.
3: Primer, el català pot ser gresca i xerinola. Val? Després,
13: i pingüí també.
3: I pingüí pot ser. I t'estimo.
11: I
3: xiuxueix. I també català a l'atac.
13: Molt bé, molt bon final. Doncs res, moltíssimes gràcies a Aaron, Noelia, Paula, m'estic deixant... La Júlia m'estic... per la vostra sinceritat, per les vostres reflexions i pel vostre impuls a la llengua, perquè de veritat que jo m'he quedat amb la frase de que el català té futur. Jo m'he quedat amb això i jo com a profe he de dir, com a profe de català he de dir que es parla cada vegada menys, però confio
11: gràcies,
13: que...
11: Gràcies per la confiança, eh?
3: Sí,
13: confio,
3: ho
13: intentarem, ho seguirem...
3: Pico pala tot.
13: Ho seguirem batallant amb moltes ganes perquè al final és la nostra llengua i les llengües representen les persones. I
3: perquè mica en mica...
13: Sempre la pica! I va, i com diem en català també, això està dat i beneït i per tant l'hora del pati s'ha acabat, tothom que va a classe i fins al proper episodi.

Si voleu informar-vos, col·laborar o simplement seguir l'evolució d'aquesta iniciativa, podeu fer-ho a través del compte d'Instagram @bocarelaboratorio, on trobareu tota la informació sobre com ajudar. Moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera connexió.

finals de juny, dos terratrèmols consecutius van sacsejar amb força a les zones de Caracas i La Guaira, deixant milers de víctimes desapareguts i famílies senceres sense casa. És una de les catàstrofes naturals més greus que ha viscut el país en dècades i la resposta humanitària internacional continua desplegant-se sobre el terreny. Des de Ràdio Sant Boi volem donar veu a aquesta emergència amb l'espai Veus des de la Zona Zero, una iniciativa de Bocare, laboratori de comunicació liderada pel professor Israel Muscus Díaz, veneçolà establert a Sant Boi i vinculat a la Universitat Catòlica Andrés Bello de Caracas. Cada lliurament connectarem amb protagonistes reals, voluntaris entre la runa, periodistes que alhora són damnificats, metges, fotògrafs i comunicadors que ens explicaran en primera persona com és el dia a dia des d'aquesta Zona Zero.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.

0: gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de Carrer, a Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I com sempre començo saludant l'Albert Vilar, què tal, com estàs?
2: Com estàs tu, Jon, amb ganes d'aquest programa?
1: Bé, sí, sí, jo sempre estic bé.
2: Doncs tenen dues horetes de ràdio per endavant.
1: Tu estàs molt guapo,
2: per
1: també.
2: Gràcies.
1: Tu estàs molt
2: sempre,
1: guapo.
2: No? Com sempre.
1: I espero que vosaltres també estigueu bé en un dia com avui, dia d'estiu i dia també, com sempre, de ràdio. Iniciem aquí un nou Gent de Carrer. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins a les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de Carrer.
3: Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu i a Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb santboians i santboianes, que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita el Valentí César. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: I benvingut a Gent de Carrer. Em sembla que ara mateix estàs de visita aquí, pràcticament, a Sant Boi, eh?
4: Sí, sí, sí, estic de visita perquè la meva residència, aquests dos mesos, l'he canviada. Però en aquests moments, per qüestions personals, avui he tingut que baixar. Ja vaig parlar amb tu de forma de que poguéssim, doncs, fer aquesta entrevista que m'has ofert.
1: Per tant, moltes gràcies també d'aquesta conversa. A l'estiu també és un moment que aprofites per marxar fora i desconnectar.
4: Sí, sí, home, sí, sí, sí, a l'estiu... Tant de bo tothom ho pogués fer, no? Però, si no, t'has de conformar amb els 30 dies. Però, bueno, aquesta és una de les poques avantatges que té el que està jubilat.
1: Sí. Ah, sí? Són poques?
4: Home, sí, són poques. Té un gran inconvenient, molt insuperable, que és que tens molts anys. Ah. Avantatge. Bé, que ara pots gaudir de dos mesos, o dos i mig, o tres, o tota la vida, segons les teves possibilitats, evidentment. Però bé, jo diria que són molt més els inconvenients que les avantatges.
1: Però quan estàs jubilat, la vida passa més ràpid o passa,
4: sí,
1: més lent?
4: Més ràpid. Encara que no t'ho puguis creure, si més no, per mi, cadascú deu parlar des de la seva pròpia experiència, no? Però en la meva particular, a mi em passa molt més ràpid que quan treballava.
1: És curiós, això. I aquesta vida ha passat pràcticament tot a Sant Boi. Hem d'explicar que no vas néixer a Sant Boi com a tal, però que vas arribar als 17, per tant has construït aquí tota la teva vida. Sí. Tu sempre et reivindiques com una persona molt de Sant Boi.
4: És que sóc santboià, no de naixement, però sí de cor i sí d'espírit, no? Vull dir, em considero santboià. Clar, des dels 17 anys, no diré els que tinc per aquell període, però bueno, uns quants. Digue-m'ho així.
1: Venies de Barcelona?
4: Sí.
1: D'on venies?
4: Venia del casc antic. Els meus pares, evidentment, vivien en allà, era un pis molt petit, i llavors vam tenir la sort. Bueno, es van coincidir dues coses, dos temes diferents. Primer, el meu pare va canviar d'empresa i va anar a treballar en una fàbrica d'aquí, de la zona franca, que feien, bàsicament focus o faros pels cotxes i diguem-ne la... Bueno, bàsicament eren faros. I llavors doncs el pis era molt petit, estava amb la meva germana, jo en aquell moment vivia la meva iaia amb nosaltres i els meus pares. I vam tenir la sort de que aquí ens van concedir un pis de lloguer de la Caixa, en aquella època la Caixa de Pensions feia pisos per llogar, i els meus pares em van portar lògicament cap aquí, i des del primer moment doncs em vaig sentir bé, no vaig trobar masses, tot i que és veritat que en principi baixava a Barcelona perquè encara estudiava i tenia els meus amics en allà. Però bé, mica en mica no vaig tenir cap tipus de problema per adaptar-me aquí. De seguida em vaig apuntar, bueno, em vaig apuntar, jo jugava a bàsquet, bé, encara jugo, encara que sigui, encara hi vaig, diguem-ho així. Però en aquella època, que tenia 17 anys, doncs jo havia jugat bastant a l'institut i, bueno, ho feia regularment bé. I llavors aquí, en aquella època, la Unió Esportiva Santboiana tenia una secció de bàsquet. I bueno, em van agafar i anava amb ells doncs, tots els partits, jugàvem... I bé, i a partir d'aquí, doncs, mica en mica et vas coneixent a gent i, i et vas adaptant. I a més, quan tens aquesta edat és fàcil, relativament fàcil fer-ho. I no em va costar gens.
1: Per tant, part d'aquesta integració teva a la ciutat, almenys al principi, diries que va ser a través de l'esport?
4: Sí, en certa forma sí, i també un parell de... Tenia un cosí que havia viscut aquí, millor dit, en aquell moment no vivia, però els seus pares tenien una botiga aquí. I això és el que em va fer una mica la introducció. Tampoc és que jo així pugui presumir de centenars d'amics, no? Però els que tinc potser no són molts, però són bons. Ja està. Llavors em va ser relativament molt fàcil. No tinc consciència d'haver-me sentit mai estrany o avorrit o dir jo aquí què faig. Això no ho he sentit mai.
1: Com eres de jove?
4: Doncs suposo que bàsicament més jove, que sembla una obvietat, però això és molt important.
1: Què és el que canvia?
4: Tot. O sigui, l'època de la joventut és la millor època de la vida. Sempre hi haurà excepcions, evidentment, no? Però bàsicament i de forma general jo considero que és el millor de la vida, amb tot, pels teus descobriments que fas dia a dia, les teves experiències, les teves vivències, tot això arriba un moment que queda com un encefalograma pla, no? Ja ho has fet. I mentre això no succeeix, vius la vida i la vius amb intensitat. Després, lògicament, doncs vas madurant i la cosa va prenent altre caire, no? Però tot i així, doncs, no sé per què ho deia. Bueno, sí, perquè la joventut l'estranyes, i qui digui que no, repeteixo, sempre hi haurà excepcions, que han passat una joventut molt dolenta, no és el meu cas, la meva joventut va ser molt feliç, i llavors jo sempre defenc la postura de la joventut, no? La postura i ho entenc, intento comprendre-ho, no? Perquè jo vaig ser jove, i clar, això queda empremta, no desapareix de la nit al dia, i a més et marca, et condiciona i et dona un cert caràcter.
1: Clar, quan ets jove és aquell moment en el que fas moltes coses per primera vegada.
4: Sí, efectivament. I això és l'adrenalina se't posa a 100 o a 1000. Qualsevol cosa, qualsevol tonteria, no parlo de grans coses, no? Però qualsevol cosa... I és una dinàmica de descobriment continuat. I això no, ja no et torna a passar la vida. I això, a mi, si més no, em deixa un mal regust de boca, no? M'agradaria. I de fet, jo procuro continuar explorant i continuar fent moltes coses, precisament perquè... No sé si la paraula seria correcta, però sí que enyoro aquella època en la que tot era bo, tot era nou i tot era bo.
1: Quina va ser l'última vegada que vas fer alguna cosa per primer cop?
4: Ostres, ui. Mira, fa un parell o tres de dies vaig posar un ventilador que no havia posat a la meva vida, i la feina que vaig tenir. I vull dir que... No, aviam, potser... el meu discurs pot semblar molt nostàlgic, no? Perquè evidentment mentre ets viu vas aprenent i vas descobrint, però clar, l'època daurada, l'època on en realitat ja et formes i ja et conformes com a persona, és la joventut. I això, doncs, jo si més no ho trobo a faltar.
1: Diries que ets una persona molt nostàlgica?
4: Sí, potser que sí, que tingui una certa tendència a la nostàlgia, però amb tot, amb el cinema, amb la música, amb tot, no? Vull dir, jo me'n recordo ara que quan doncs cada generació té una música. Jo soc molt amant de la música, potser és el que més m'agrada del món, i llavors jo me'n recordo que els meus amics, doncs que sí, l'últim dels Rollings, els Beatles, i a mi sempre tenia una tendència natural a agradar-me coses ja passades, no? Vull dir, no sé si he estat això influència dels meus pares, que els meus pares eren molt, molt, molt afeccionats a la música, tenien molt bon gust, pot, malgrat que no sé si queda bé dir-ho, però és la veritat.
1: Sí.
4: Vull dir, tenien molt bon gust i em van sense voler, eh? No ho van fer allò de dir, el nen que... No, vull dir, jo em vaig adaptar al seu, no al seu gust, però perquè també m'agradaven coses actuals de l'època, però sí que em vaig veure allò que per altres semblava una cosa del passat, a mi m'omplia.
1: Què sonava a casa teva quan eres petit?
4: Pues mira, t'explicaré això perquè et facis una idea de lo que... Jo me'n recordo quan vaig en aquella època hi havia un curs que es deia Ingrés al Batxillerat, que el feies, no sé, amb 11 anys, una cosa així. I els meus pares eren persones modestes, el meu pare treballava en una fàbrica, la meva mare, i van dir, bueno, si aproves l'ingrés al batxillerat, què voldràs? I jo ràpidament, un tocadiscos, clar, era el somni meu, un tocadiscos que si el veies, bueno, no el tinc ja, però si el veiessis, eren de, no sé si tu ni mai els has vist, que eren de... tenien a l'altaveu una tapa i tancaven, no? Bueno, era un tocadiscos molt... ara faria riure, no? Però bé, en aquella època, vale. I, bueno, clar, jo em vaig aprovar i els meus pares pues, van complir un tocadiscos. I, clar, ràpidament, hi ha que comprar discos, no?
1: Se't va obrir un món allà.
4: Sí, sí. I a banda se'm va obrir un món, però no de la... no en l'aspecte que crec que tu et refereixes, sinó que al meu pare, com t'he dit, i a la meva mare, li agradava molt la música. I clar, jo vaig comprar en aquella època EPs d'aquests de dos temes o quatre per cara, i un me'n recordo que eren dels Four Tops, no sé si, bueno, total, però clar, el meu pare va aprofitar, perquè no havíem tingut mai tocadiscos a casa, i va comprar dos de l'orquestra de Glenn Miller, va comprar un de Lionel Hampton i dos de Louis Armstrong, que encara els conservo. I creu-me que allò va ser com si se m'aparegués la llum, no? Vull dir, vaig sentir allò, vaig dir, hòstia, això és totalment diferent a el que s'escolta, i això, i bueno, vull dir, em vaig entusiasmar i vaig començar. Al meu pare li agradava el jazz, el que passa que no teníem possibilitats d'escoltar-lo, i a partir d'aquí vaig començar el camí d'aquest que m'ha portat a ser un, entre cometes, bon afeccionat al jazz. A partir d'aquests 4 o 5 discos que t'estic dient, que encara els conservo, i que a mi em va semblar, jo, o sigui, com si, no sé, com si et baixés la verge per dir d'alguna cosa, no? Una aparició, dic, hosti, això què és? Mm. I mira, i a partir d'aquí, doncs, bueno, he continuat estudiant i escoltant i bueno, especialitzant-me en això.
1: Què té el jazz que no trobes en altres estils musicals?
4: Home, bàsicament, doncs, la improvisació, bàsicament, hi ha de tot, no tots els estils m'agraden, però tret dels més moderns, entre cometes, jo sóc més de la línia mainstream, no? Que és el que ja està consolidat, per dir d'una manera, no? I és un, no sé, és un món que no només la música, sinó que la vida dels artistes, tot això m'atrau, no sé per què, no et diria, no sabria explicar-te el per què. I sobretot això, la improvisació i el que em fa sentir. Això és impagable, no? Vull dir, jo sento segons, no totes, evidentment, segons quins temes, segons quines interpretacions, i allò, per dintre, no sé què diria, com explicar-ho, em vull alguna cosa, no? Dic, ostres, m'adapto, m'identifico absolutament amb allò, no? I veig una actuació en directe i vibro, vull dir, és com si l'estat perfecte en aquell moment per mi, no?
1: La música és el que et fa sentir coses més intenses a la vida.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo dic, home, aviam, jo sóc una persona multi, i no vull presumir de res, multicultural, vull dir, m'agrada el cinema, m'agraden els llibres, m'agrada la filosofia, jo intento tocar tot, ja saps, aprendí de todo, maestro de nada, no? Però bueno, és igual. Però la música, bàsicament, és el que més m'interessa. Tota la música, no, bueno, tota tampoc. però una gran, la que a mi m'agrada és que em satisfà com no t'ho pots imaginar, no? Vull dir, a mi gairebé que em dona vergonya dir-ho així, que ho senti la gent, però jo segons escolto quina música i em fa plorar. No sabria què dir-te, és així. Vull dir, no sé, sento alguna cosa i, ostres, se'm desperta, començo i ploraria. I, bueno, i de fet ploro.
1: Però és perquè et transporta moments concrets de la teva vida o simplement la sensació que et provoca?
4: No, la sensació que em genera en aquell moment. Vull dir, no va lligat a cap període ni en cap circumstància concreta. Simplement és... sento allò i sento alguna cosa per dins i no puc fer res. És així, eh? És, no sé si és bo o és dolent. Jo, com m'estic acostumat, vull dir, ho trobo natural. Puc entendre que hi ha gent que digui aquest tio està com un llum de... Vale? Pues, potser sí, però m'és igual. Vull dir, cadascú té les seves dèries i els seus gustos, les seves coses que li toquen el sentiment, que l'emocionen, i en el meu cas, concretament, sobretot, és la música. Hi ha altres coses, però la música per sobre de tot.
1: Com descriuries la sensació quan una cançó et fa plorar?
4: És que no ho puc evitar. És que no em dono compte. No em dono compte i hòstia, dic, si m'estan caient les llàgrimes. I això no és ni volgut, ni buscat, ni... És que no sabria explicar-t'ho. Simplement no és com si et punxen. El primer que fas és treure...
1: Si et punxen
4: el braç, és instintiu. Et punxen el braç, el que fas és apartar el braç, per si de cas, no? Pues això és el mateix, no? És una cosa que no puc controlar. És així.
1: De fet... En certa manera has volgut passar l'acció en el sentit de també voler impulsar el jazz també a la ciutat. Per exemple, ho veiem amb la mostra de jazz, sí. Que has explicat a més que és una cosa que quan ho vas impulsar, de la mateixa manera que deies que hi ha sensacions que a vegades no saps d'on et venen, has explicat que tot això també va néixer una mica per casualitat. No sé si ens ho pots explicar.
4: Sí, i tant que sí, no és cap secret. Jo en aquell moment estava en una sucursal de l'entitat on treballava i tenia com a client un músic de jazz d'aquí de Sant Boi, el senyor Toni Solà, un gran músic. I un dia estàvem allà, estàvem, no sé com, la veritat és que ja no ho recordo, em vaig assabentar que a mi m'agradava i ell es va assabentar que a mi m'agradava i jo de que ell era músic. En aquella època tocava amb els Rebeldes, mira el que et dic, tocava rock, però bueno, ell estudiava el jazz. Total, que coincidències, de vegades la vida ens porta per camins insospitats. En aquella època el responsable del casal de barri de Casablanca era afeccionat, no molt, però era afeccionat, i tocava el saxo com a afeccionat, tocava. I un dia vam coincidir el Toni, jo i ell, i no sé com, xerrant, dic, escolta, dic, hòstia, que xulo que seria que poguéssim muntar aquí a Sant Boi una mostra, no? I ostres, sí, pues tal, pues, home, mira, aquí, si voleu, aquí podem començar a fer-ho aquí al meu casal, al casal que jo, diguem, i total, que vam començar, com totes les coses que acaben fent-se grans, vam començar molt petit, vull dir, vam ser, doncs, bueno, ens va donar per aquí una embuixeria, no?, de dir, ostres, i ara que ho veiem en perspectiva, diem, ostres, sembla que ens posem medalles, però la veritat és que té un mèrit, perquè Sant Boi no tenia cap tipus de tradició jazzística, no?, van començar de zero. I me'n recordo la primera edició que es va fer. En aquella època es va fer a la plaça Catalunya, en la Fira de la Puríssima, hi havia una, com un entoldat, diguem-ho així, i bueno, el primer concert eren 8 persones.
1: Vosaltres.
4: I nosaltres, evidentment. No ens hi comptem, nosaltres. I total, que vam dir, això durarà 2 dies. Però després, és que a vegades les coses venen així. El responsable del casal de Casablanca va dir: bueno, jo ja parlaré amb els altres dels casals, aviam si això per l'any que ve podem muntar-ho millor i tal, i més, i tal, i qual. I a tothom li va semblar bé, cosa estranya. No sé si en aquell moment ells tenien més autonomia que ara, no ho sé, això no t'ho puc dir. Però el cert és que d'aquell primer concert que on va néixer tot, va passar a ser mostra de jazz als casals. Per què? Perquè tots els concerts es feien un a cada diferent casal de la ciutat. Això, doncs, a lo primer ningú ens va fer... Bueno, és igual. Va haver un moment, diguem-ho així, que quan la cosa ja va començar a tenir esbrancida, va haver cultura de l'Ajuntament, que va dir: oh, això tal, pues, que en lloc d'això, dels casals, posem mostra de jazz de Sant Boi. I també, doncs, des d'aquí farem tot el d'això, tota la part burocràtica i tal. Diu: vosaltres continueu fent el programa amb tota llibertat, no, i tal. I per això ara es diu mostra de jazz a Sant Boi, que per cert, ara a l'octubre farem la 35a edició, o sigui, 35 anys.
1: Quan ho dius en veu alta, 35, sí, sí. Què et provoca?
4: Pues, no penso massa en això, si són 35 o 30 o 29 o 50, és igual. L'important és que hem aconseguit que una iniciativa que va néixer molt petita, avui en dia és gran, avui en dia tenim un públic fidel i diguem de que contem amb ell, un públic ja important en quant a quantitat, i amb la qual, doncs, l'únic que ens genera és satisfacció i responsabilitat, evidentment, perquè bé, hem de mantenir dintre de les possibilitats la qualitat que sempre busquem i la varietat. Sempre busquem coses diferents i no decebre a tota aquesta gent que ens ha fet confiança.
1: Hi ha un problema en generar cultura de jazz a la ciutat, que és que la gent comença a tenir un criteri i tu has de donar la talla, clar.
4: Sí, sí, i el que jo crec és que nosaltres, aviam, dit d'una altra manera, nosaltres, tant el Toni com jo, busquem d'entrada cosa que ens agradi a nosaltres, si no ja no ho portem. I potser hem acostumat, sense voler-ho, a la gent a un tipus de jazz assequible, hi ha uns més assequibles, altres sí, menys, amb la qual cosa, doncs, ja tenim, entre cometes, el públic garantit. Per què? Perquè potser allò que li oferim és el que espera rebre, no? I sap que no li portarem cap cosa marciana d'aquelles intel·lectuals no, això és que no ens agrada ni a ell ni a mi. Per tant, som els primers en rebutjar això, no? Tenim absoluta llibertat de programació, això ho haig de dir, l'Ajuntament, en aquest cas Cultura, ens ha fet confiança, i, bueno, des de que va primer amb els casals i ara amb l'Ajuntament de Sant Boi, ens ha fet confiança, ens dona un pressupost i nosaltres el repartim com podem i ja està. Vull dir, i no anem amb els representants, no, nosaltres anem directament a l'artista, perquè sobretot jo també, però sobretot el Toni coneix molt, perquè són companys de feina, i això ens afavoreix que magnífiques actuacions a un preu molt i molt raonable, que altres puestos, si anéssim a parar el representant o la gent que porta aquell, pues ens costaria el doble.
1: Clar, i aquest punt de confiança que us permet jugar en aquest sentit.
4: Sí, sí, sí, bueno, ens han fet confiança, crec que nosaltres responem com cal, doncs oli en llum, que es diu, no? Això, bàsicament és això.
1: Parlaves del paper que ha tingut el jazz a la teva vida i en general la música, que potser sigui la teva gran passió, però has tingut també una altra gran passió, que és la ràdio que expliques que, que t'ha acompanyat des de petit.
4: Sí, des de petit.
1: I que, a més, en el teu cas, la ràdio i la música també han anat de la mà.
4: Sí, sí, sí. Clar.
1: Això com va ser? Des de quan tens aquesta atracció per la ràdio?
4: Des de que tinc ús de raó. I, com t'he dit, vivíem a Barcelona en un pis molt petit. En aquella època les coses no... Bueno, no sé si eren... Potser eren, no sé si millor o pitjor, és igual. No entrarem en aquest tema. El meu pare treballava en un taller, quan vivíem a Barcelona, després va anar aquí a la zona franca, en un taller elèctric, i la meva mare, perquè no arribàvem, perquè érem la meva germana i jo, la meva iaia, o sigui, érem cinc persones, no? I llavors la meva mare feia treballs a casa. Feia unes caixes que les forrava i tal, que posaven, doncs, jo que sé, raspalls per pentinar-se, la colònia, bueno, total, ella feia les per un altre, evidentment, li portaven a casa el material i ella i la meva mare ho feia. Què passa? El meu pare, quan venia de treballar, després de sopar, la ràdio estava engegada sempre, a la meva mare li ha agradat també sempre, i es posava a ajudar a la meva mare per acabar abans i, bueno, per poder, bueno, total, que potser es feien les 12 a la 1 de la nit, com era un pis molt petit, i jo ho sentia
1: la ràdio,
4: perquè, la ràdio, perquè estava, diguem-ne, a 10 metres d'ells, i tot i que ells, va Valentí, vés a dormir ja, jo
1: feia... Que posaves l'orella.
4: Exactament. I em vaig afeccionar a la ràdio, vull dir, la ràdio per mi és vida, vull dir, de veritat, no sabria, de fet, encara avui, jo per les nits escolto ràdio, sempre, sempre. No diré que tots els dies del món, però si no és algo que em treu, que em crida molt l'atenció d'una pel·lícula o que tinc interès en veure-la, o per la tele em refereixo, jo la ràdio sempre. Davant de la ràdio, aquesta proximitat, aquesta màgia, que sempre es diu que la ràdio és màgia, i és veritat, és màgia. Hi haurà qui no la sap entendre, potser, però el que l'entén ja no pot prescindir d'ella.
1: Què escoltes?
4: Doncs escolto de tot, eh? Bàsicament, moltes vegades escolto, ara m'ha donat per aquí, eh? Escolto música, evidentment, i de vegades si hi ha alguna cosa del Barça que ha sigut, doncs escolto Tu diràs, em sembla que es diu, que és un programa de RAC1, sí. I a vegades, bueno, jo la música la tinc tot el dia, perquè si no em poso els cascos i pel mòbil, vull dir que, però la ràdio, i me'n recordo quan ja era més gran, quan tenia 14, 15 anys, jo tenia un transistor, no me'n recordo d'on va sortir, i me'l posava sota el coixí, i quan el meu pare i la meva mare ja anaven a treballar o a dormir, jo escoltava en aquella època, com es deia aquella emissora de ràdio, que sentia tots els èxits que un any després sortien aquí. Ostres, ràdio... Bueno, és igual. Una ràdio estrangera, però que parlaven en francès i en castellà.
1: Sí.
4: Igual era Ràdio Pirineu, no me'n recordo. Bueno, és igual. I després al dematí per llevar-me per anar al col·le, la meva mare, Valentí, lleva't que faràs tard.
1: Per què et quedaves fins tard?
4: A les 2 o a les 3 de la matinada.
1: Clar.
4: No sé.
1: I va arribar un dia que tu vas decidir que tu també volies fer ràdio.
4: Sí, bueno, sempre
1: com va ser això?
4: Sempre m'havia fet il·lusió. El que passa és que considerava que no, jo ni tenia estudis ni capacitat per fer-ho. Però un dia em vaig armar de valor, que diuen, no? Vaig anar allà al carrer Torres i Bages i em vaig presentar amb un casset que havia gravat, i vaig parlar, en aquell moment hi havia director i subdirector, amb el subdirector, i li vaig dir que, escolta, mira, a mi m'agrada molt el jazz i m'agradaria fer un programa, i jo t'he portat això, ho escoltes, i si d'això pues, em dius quelcom, i així va ser. I al cap de, no sé, no me recordo, una setmana o de, em va trucar i em va dir, escolta, voldries fer el programa? Dic, home, pues sí. I doncs, encantat, i així va començar. Ja vaig començar, i fa més de 30 i pico d'anys, no sé quants, perquè no me'n recordo ni el dia que vaig començar, però 30 i que faig ràdio, Bueno, per aquí canalitzo una inquietud que tinc, no? Vull dir, que és el jazz, i després, posteriorment, tot i que encara era allà a Torres i Bages, quan hi havia, no sé si l'has conegut tu, la Mercè Sas, de directora, era una periodista que es treballava a l'Ajuntament i la van posar de directora aquí. Li vaig dir que si em deixava fer un programa nocturn, doncs amb un altre caire, evidentment, doncs buscant la distància curta, la intimitat, la pau, la sossec, parlant de tot allò que com a humans ens afecta, no? L'amor, el desamor, la traïció, un programa nocturn. I això, faig una sèrie de comentaris, gairebé no tots, però gairebé tots són d'acollida pròpia, i faig, ja ho saps, lluna plena, que faig 2 hores en directe aquí on està ara l'Albert, aquí jo solet, tota l'emissora per mi, i els dijous al vespre, i faig això, no? I poso música de totes les èpoques, de tots els estils, sempre, doncs, home, no tots els estils, però vull dir que...
1: Els que a tu t'agraden.
4: Sí, però ja considero que és una hora nocturna, que és el que a mi m'agrada escoltar. Un fa el que li agrada a un, no? Qui digui el contrari, en el meu cas més, perquè jo sóc afeccionat, no sóc professional com tu, no? Llavors, poso de totes les èpoques, dels anys 60, dels 70, 80, però sempre buscant, doncs, aquella música que pot agradar quan s'escolta la nit, la ràdio de nit, no? No poso els Beatles, he posat moltes cançons dels Beatles, de Barbàcara, però massa estrident, massa d'això, no, perquè seria anar en contra de la filosofia del programa.
1: Clar, passa una cosa aquí, els dijous a la nit, justament, que és que, és el que explicaves, tothom marxa a la ràdio i et quedes tu, sí, llums apagats.
4: Efectivament.
1: És tot que, per tu? Com és aquesta sensació de quedar-te
4: molt agradable, sol? Molt agradable. Jo, és que la gent se'n va, perquè davant meu hi ha un altre programa, d'un altre estil i tal, bueno, i ells deixen tot encès. Jo el primer que faig és apagar-ho tot, perquè m'agrada estar...
1: La intimitat.
4: A fosques. Bueno, a fosques no estic, perquè estic dintre de l'estudi, no? I, evidentment, hi ha llum. Però no em sabré... Crec que no... Si m'obliguessin a dir, no, tens que deixar les llums obertes, doncs no sé si em costaria...
1: Et posaries ulleres de sol.
4: Sí, segurament. segurament. Bueno, i ja està. Ja, i una mica, doncs, amb aquests dos programes, doncs ja, jo crec que ja tinc coberta la meva necessitat de fer ràdio. 2 hores en directe, no està mal.
1: No, no.
4: I, sempre poso entre 18... 19 temes en funció de la durada, i la resta són comentaris i tal. I bé, des d'aquí, si em permets, us recomano a totes aquelles persones que per les nits, doncs, o els hi costi dormir o estiguin, doncs, amb moltes cabòries al cap, doncs que escoltin aquest programa, perquè pot semblar una petulància, no ho és, de veritat, però considero que us pot anar bé, així. Lluna plena, cada dijous de 10 a 12 de la nit, en viu i en directe, amb Valentí.
1: Des de fa ja molts anys, cada dia envies una frase.
4: Com ho saps? Que te l'envio, tu?
1: No. Tinc fons.
4: Ah, fons. Ah, vale. Sí.
1: Com ja... funciona això?
4: Bueno, mira, una altra bogeria meva. Un dia, sempre m'han agradat les frases aquestes, i un dia vaig dir, ostres, dic... Podria, com fa més de 10 anys, porto 2.300 i escaig fetes. Les faig en dies alterns, dia sí, dia no. I llavors, doncs, vaig dir, no, això podria aprofitar i podria fer un comentari, que pot ser d'una frase que pot ser, doncs, de conya, pot ser seriosa, pot ser profunda, pot ser de qualsevol tipus, no? I vaig pensar, mira, doncs, m'hi dedicaré a fer això. I també és una de les coses que faig, doncs, dia sí, dia no, com dic, dies alterns, envio als amics, bueno, amics, ja són 150 i pico de persones, els envio això. Que la volen llegir? Perfecte. Que no? m'és igual que la tirin directament a la brossa, però bueno, dono la el meu parer, el meu, el que a mi em genera la frase, doncs la comento. I això, un foli, tampoc pense, no és un llibre de... Però acostuma a ser un foli una miqueta més. I mira, i això que també canalitzo aquesta necessitat d'expressar el que un sent, no? Bé, si més no jo.
1: Clar, em fa la sensació que en tot el que has estat explicant aquesta entrevista hi ha sempre molta necessitat de formes diferents d'expressar el que sents, sí, o de treure, sí, cap enfora moltes coses que tens dins.
4: Igual que tu. Tu estàs, sí, sí, aquí a la ràdio per lo mateix, segur, segur, perquè no em puc creure que hi hagi ningú que ho faci estrictament perquè és la seva, o perquè li paguen a final de mes. La ràdio és creativa, és vocacional, i és una... evidentment que tot hi ha professionals perquè tothom ha de viure d'algú, no? I ho entenc perfectament. Però jo diria que molts d'ells, evidentment quan més cobrin millor, però no els mou el sou de final de mes. Em fa l'efecte, no ho sé, tampoc conec a tants, no? Però sí que és això, no? Sí, que cadascú té unes necessitats, la meva és d'expressar-me, faig més coses, no? ja te les explico ja, poso cada dia una frase típica catalana amb el Facebook i amb diferents, bueno, perquè ja sé que això és un granet de sorra en la immensitat del Sahara, però em quedo més conforme si ho faig, aquest petit gra de sorra a mi ja em satisfà, i bueno, i faig més coses, no, ja no vull explicar més.
1: Què és el que et segueix movent o generant-te coses o convidant-te a explorar nous límits en aquest punt de la vida?
4: Doncs és vocacional, no hi ha una raó concreta, no? Vull dir, és perquè em surt i tinc ganes i m'agrada i m'ho passo bé, perquè si no ho faria, evidentment, no hi ha res. Si és vocacional és perquè t'agrada, no? I llavors, a banda, tens aquesta compensació de que t'ho passes bé. I de tant en tant, per exemple, amb la frase del dia hi ha uns quants que no totes, però sí em responen i donen la seva opinió. Ah, doncs això m'ha semblat molt bé, això, etc. I bueno, és la recompensa, per mi allò té un valor incalculable, perquè vol dir que aquella persona ha perdut 5 minuts de la seva vida per llegir-ho, i a sobre, doncs, li ha generat la necessitat de donar la seva pròpia opinió. És un triomf, i no ho dic amb el sentit de triomf, en el sentit de dir que és satisfactori, molt satisfactori.
1: Una cosa és explicar coses i l'altra és que a sobre hi hagi un retorn a l'altra banda.
4: Efectivament. Home, bueno, és la certesa de que hi ha algú que li ha interessat, i això per mi, jo em considero ja pagat amb això.
1: Valentí César, moltes gràcies per visitar-nos avui a Gent de Carrer.
4: Pues gràcies a vosaltres per convidar-me. Jo estic sempre predisposat i disposat a tot el que baixi al voltant de la ràdio, se pot comptar amb mi.
1: I a continuar amb l'estiu, que avui estaves de passar a Sant Boi, però ara continua...
4: Sí, no, marxarem demà. Però bueno, sí, demà, si Déu vol, tornarem cap a Creixell.
1: Valentí, gràcies.
4: Gràcies a tu per la teva amabilitat. I gràcies a tots els oients, perquè els he fumut una pallissa bastant respectable. Però, bueno, m'ha sortit així. Potser ho has pogut millorar, segurament. Però aquí he vingut a pit descobert, i el que tu m'has provocat, així he contestat.

0: I avui tenim una entrevista molt especial amb un jugador professional d'handbol format a la nostra ciutat. Gerard Carmona va començar jugant a handbol a l'escola Ciurana de Sant Boi de Llobregat, sent un dels primers nens que, a més, van estrenar al pavelló Pau Gasol jugant amb la samarreta de l'handbol Cooperativa Sant Boi. D'allà va donar el salt a la pedrera al Futbol Club Barcelona, on, a més, va poder disputar els 100 nacions i dos mundials amb la samarreta de la selecció espanyola. I, finalment, va ser amb 18 anys quan va fer el salt al balonmano Huesca de la Lliga Sobal, on va estar 8 anys com a professional, fins que el 2024, a causa de les lesions, va posar fi a la seva carrera com a jugador, tornant a la seva vida aquí a Sant Boi, on ara mateix està fent d'entrenador de l'handbol Cooperativa Sant Boi. Avui coneixerem la seva història. Gerard Carmona, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: Com hem dit, tu comences jugant aquí, a l'Escola Ciurana del barri de Fira Cooperativa, de la Copa de Sant Boi. Com comences en aquest esport? No sé si va ser herència familiar o un amic, com va ser tot?
1: Bueno, exactament, va ser herència familiar per culpa del meu germà gran. Vaig començar quan tenia 5 anys al Ciurana amb el, bueno, el grup de classe, i ens entrenava l'Albert.
0: L'Albert Ruart.
1: És el president.
0: Sí, sí, sí.
1: I tot va començar una mica per culpa de l'Albert als extraescolars dels col·les, en el meu cas al Ciurana.
0: Allà vas estar fins als 12 anys, entre l'escola Ciurana i l'handbol Cooperativa de Sant Boi, el pavelló Pau Gasol. No sé què recordes d'aquells inicis, eres molt petit, però què recordes d'aquella època?
1: Bueno, tot va passar molt ràpid, ara ho dic, com ha passat molt ràpid, però bueno, tinc un gran record perquè, clar, quan vaig començar érem 80-90 fitxes al club màxim, i ara el club actualment està amb 300 fitxes, ja ni ho sé. I érem, bueno, un grup molt reduïts. Aleshores, clar, molts companys de la meva generació havíem de doblar amb els equips de 2 anys més, que en Hòstia. Aquest cas era el meu germà. I, bueno, recordo de molts partits, tot va passar molt ràpid, però ho vam gaudir molt, sí.
0: Ha canviat molt l'equip, però la mateixa gent, o gairebé algunes persones que estaven allà, encara segueixen, no?
1: Sí, totalment, i crec que, bueno, el que és la Copa avui en dia és culpa també, pues, d'Albert, del Samu, de la Mònica, del Jona, del Borja. No vull deixar-me ningú perquè són molts, però sí que és un club molt familiar. Crec que això és el que té la Copa, que no ho tenim a diferència d'altres clubs, que aquí som com jugadors formats aquí, jugadors que no marxen, els que marxen a veure si els 3-4 que hem marxat ara estem tornant, i bueno, és el que té com a club.
0: Als 12 anys fas el salt de l'handbol Cooperativa Sant Boi al Barça. No sé com es va donar aquest fitxatge, també eres molt petit. Què recordes d'aquell moment que et diuen que el Barça et vol?
1: Bueno, també, pues, clar, era molt petit, era a la vida segon any, això estem parlant de 12 anys.
0: Sí, sí.
1: I, bueno, va ser, pues, un torneig que el Barça fa de captació del jet nostre, que se'n diu. Vaig jugar amb la generació de mon germà de 2 anys més. I, clar, vaig jugar amb infantils de segon any i jo era a la vida segon. Aleshores, pues, la Copa vam aconseguir guanyar el torneig, vaig ser màxim golejador, tots els premis que van començar a sortir, va ser impressionant. Clar, aleshores, en aquell moment jo no m'ho vaig pensar. L'únic problema aquí era una mica, pues, que quan ens va dir el Barça de poder, a veure si podia fitxar amb ells, clar, era molt petit, s'entrenava ja al Camp Nou, al Picadero. Hòstia. Anar 4 o 5 dies per setmana era complicat. Bueno, vam posar facilitats i aleshores, pues, amb 12 anys vaig anar al Barça infantil.
0: I aquells primers anys com van anar? Com et vas adaptar al Barça?
1: Bé, sí que, bueno, a dia d'avui ho veig ara amb els ulls d'entrenador i és, pues, clar, el màxim nivell. Que sobretot un nen de 12 anys amb la il·lusió de jugar, et plantes sense ben bé saber com a lo màxim de lo màxim, perquè passes a aspirar a ser campió d'Espanya amb clubs, amb seleccions, i ja et dic, clar, ara ho veig com que tot ha passat molt ràpid, però allà no t'atures, és com que el dia a dia és el més important, et donen uns valors molt marcats d'entrenament, de disciplina, i crec que, bueno, és una mica el que jo he intentat portar aquí a la COPE, amb el que realment, pues, són nanos que venen a fer esport, a passar-s'ho bé. Però, bueno, crec que amb una mica, pues, de valors marcats o de disciplina, hi podem parlar de moltes més coses, però crec que és una manera de gaudir de l'esport i no anar a entrenar cada dia com, uf, clar, avui un altre cop això o ara tal.
0: Sí, disciplina, però també passar-s'ho bé, que és el que... Val. Doncs no sé si hi ha algun moment, que en aquest moment que comença el Barça, que tu ho dius, que és que competeixes per tot, tu hi ha algun moment que et dones compte de

0: una mica això dius, ei, és que estic aquí, no? És que, però són més grans que jo. O sigui, el problema va ser una mica, que ara hi parlarem, quan l'any següent, amb 16 anys, em trenco el primer cop al genoll. Mm. Aleshores, aquí marca tot una mica, tres lesions seguides de genoll, van marcar una mica pues, per on ha anat la meva carrera, però bueno, a dia d'avui m'ha fet ser la persona que sóc i estic content.
1: Abans de parlar d'aquestes lesions, et volia preguntar per el que millor recordes, perquè hi ha 7 nacions, hi ha el Mundial que has dit, hi ha Europeu, que sí que és veritat que no va acabar de la millor manera. Què és el que millor recordes? Quin és el millor record que tens d'aquella època?
0: Bueno, per sort, pues, vinc d'una d'aquesta generació que vam ser campions pràcticament de tot. Anàvem a Europeus, a Mundials, i érem aspirants a guanyar títols, campionats d'Espanya, guanyàvem els campions d'Espanya. Clar, tinc experiències d'equips que sortíem a guanyar amb uns entrenadors que ens demanàvem el que vol dir el guanyar, i ja no només per guanyar, perquè bueno, a vegades pues, no se't dona bé el partit i dones el teu 100%. Però era una mica això, el donar el 100%, el gaudir, i d'aquestes experiències pues, m'emporto això realment, amb la gent que ho he compartit, amb la gent que he conegut, i amb això em quedo.
1: Doncs el 2014 vas anar a aquest Europeu Sub-18 de Polònia, Espanya va aconseguir aquesta medalla de bronze, però tu en el segon partit contra Macedònia, entres aquestes molèsties al genoll, no sé què vas exactament, Gerard, si ens ho vas explicar.
0: Bueno, venia d'un primer creuat amb 16 anys, i aleshores en aquest Europeu va ser en el segon partit quan jo portava pràcticament un any recuperant-me, i va ser en el segon partit quan vaig sentir perfectament com el meu genoll es tornava a trencar. Aleshores, també venia d'una preparació molt bona, i més del moment dels dos partits que ja hi portàvem, amb molta responsabilitat, era la meva generació pues, dels jugadors que hi confiaven i que havia d'estar. I bueno, tot es va donar així. Per mi, clar, en aquell moment, pues, imagina't. Mm. Perquè amb 16 anys, tenir dos lesions de genoll creuats seguides, i amb tot el que suposa i amb tota la pressió que jo venia tenint també una mica com a jugador, es van juntar moltes coses. Aleshores, doncs, bueno, va ser una mica mala sort, però vam continuar.
1: Bueno, també va ser bonic, no? Perquè vam veure que et van posar la samarreta, com van aconseguir el bronze, entenc que els teus companys et van recolzar, no?
0: Sí, ja fa molts anys, però tinc un gran record perquè, bueno, una de les coses que sobretot m'ha donat el handball i el que vol dir ser un equip i els valors de l'equip és que quan un no ha estat o quan un no ha tingut un bon moment sempre se li recorda, sempre es té un gest d'acompanyarisme per part. Aleshores, doncs, bueno, em quedo amb tots aquests records que van ser, em van realment donar la força per continuar.
1: Això ve perquè pocs anys després fas un salt molt gran, que és anar-te amb 18 anys a la Lliga Sobal, al Balonmano Huesca. No sé com t'arriba aquesta oferta, i després de les lesions com ho afrontes tot, perquè jo amb 18 anys canvia de ciutat.
0: Sí, i a més pues, traient això una mica, a part després d'aquesta lesió de Polònia passa encara un any i mig més seguit i em torno a lesionar per tercer cop. Clar, aleshores jo realment l'etapa juvenil com a jugador, que és la més important crec que a tots els esports, on passes de nen a
1: adult, sí.
0: A adult i a competir contra adults, jo no la vaig tenir. I clar, cadet de segon any està lesionat pràcticament, perquè fins i tot ens ho vam plantejar a casa amb els meus pares, a dir, ei, però què està passant? Per què passa, no?
1: I
0: això pot continuar i fins a quin punt vull arribar, no? Però a l'entrenador de Huesca actual, que és en José Nolasco,
1: sí.
0: Ha sigut el meu entrenador aquests 8 anys, em coneixia de les seleccions base d'Espanya, i bueno, això que estàs tot en una situació que ningú se'n recorda de tu, que ningú aposta per tu, perquè realment jo no veig com a entrenador, i apostar per un jugador lesionat, pues tu no saps, te la jugues també, no? I pues hi va haver un entrenador que es deia José Nolasco que se'n va recordar de mi. Bueno, a dia d'avui jo estic molt agraït, perquè després de 8 anys a Huesca, pues alguna temporada que mitjanament ho fas bé, pues et venen a dir, ei, et piquen a la porta, però no estem parlant de que aquí eren futbolistes, aquí nosaltres també jugàvem una mica per passió on estàvem, passió d'on som, i jo sentia que em devia molt a una persona. Després les coses, pues bueno, clar, acaben com acaben, l'esport és així, nosaltres tenim una samarreta penjada a un palau, clar, però bueno, em devia una mica a la persona que en aquest cas se'n va recordar a mi, que era en Nolasco de Huesca.
1: I a nivell mental, com vas portar tot això? Perquè, hòstia, fer lesions consecutives, anar-te amb 18

0: En Jaguars, que m'imagino que te'n vas anar sol, com ho vas viure tot això a nivell personal?
1: Sí, bueno, no ha sigut fàcil, i a dia d'avui ara ho penso, que estic tranquil, que sé que no tornaré a sortir una pista d'handbol mai més. Totes les nits quan m'anava a dormir jo hi pensava, uah, i un dia més sense cap patir cap lesió o cap... I realment el més dur, crec, que de la carrera esportiva d'un jugador lesionat és que juga per no lesionar-se, i és el més dur de... He gaudit molts moments, he tingut partits de DIF, ho recordaré per sempre, però el que més recordo durament és que entrenava i jugava per no lesionar-me. I per mi acabar una temporada sencera, un any consecutiu sense cap lesió, arribava aquí a l'estiu i m'emocionava, i m'emocionava amb la meva família de dir, és que he aconseguit un any més. Aleshores, bueno, era afrontar pues, el dia a dia, estar preparat, ser valent, perquè crec que un jugador que jo en el meu cas he tingut 8 operacions el mateix, no? I aleshores, per molt que sempre estigués al meu cap el ei, avui pot passar, clar que ahir se m'hi passava pel cap, però havia de ser valent, em devia jugar, ho sentia així a la meva família, no? Aleshores era com ho veia una mica així.
0: Què et feia continuar? No sé, perquè al final, hòstia, molts jugadors, quan, no a nivell professional, però a nivell professional també, quan tenen una lesió diuen, potser és el moment de parar, però clar, tu és que has tingut 8 seguides i encara i així has continuat.
1: Sí, realment ara ho penso i jo sé 100% que em devia als meus pares, al meu germà, als meus avis, als meus tiets, que eren qui realment, els meus amics per suposat, però realment qui em veien arribar a casa, qui tenien conversacions amb mi, eren els meus pares, el meu germà, la meva àvia, i clar, jo sentia que ahir realment lo fàcil era dir fins aquí, perquè és el que dic sempre, no som futbolistes, no dius, bueno, faig un any en Aràbia, tu, i igual, no?
0: I ja està, tens la vida resolta.
1: I, bueno, era pura passió, i seguir-ho intentant, i seguir, i hi havia alguna cosa dins meu que em deia, és que pots aconseguir-ho, i vaig intentar fins que va arribar el moment.
0: Són 8 anys a Huesca, tots aconseguir la permanència, tot mantenint-se a Lliga Sobal. Un any, de fet, et volia preguntar, perquè esteu a les portes, però a les portes d'Europa, de fet es va resoldre l'últim partit en aquest duel contra, bueno, que Granollers acaba entrant i vosaltres quedeu fora. Com vas viure aquest any 2021?
1: Un any que recordaré sempre, perquè a part, casualitats, que em quedo sol a la posició d'extrem dret de l'equip, i vaig haver d'afrontar el que això també suposava, perquè tots ara jo ho veig amb els nens i tots volem jugar, i que fàcil és estar sol al central o a la porteria o a l'extrem, però clar, hi ha partits que igual no estàs,
0: no estàs tan còmode, no?
1: I bueno, crec que va ser un any molt regular, i un any que l'equip realment, no sé si crec que aconsegueix 47 punts, que crec que és la màxima històrica del club, i quina casualitat que com és l'any del Covid classifiquen per Europa els 4 primers, i hi ha un triple empat, sí. Tercer, quart i cinquè, i quedem fora perquè quedem cinquè. Bueno, la carambola típica de l'esport, que dius, just l'any que estem segurs matemàtics que anem volant, entren 4 i no 5. Doncs pues bueno, van entrar 4 i ens vam quedar. Però va ser increïble, un any molt d'èxit.
0: Doncs són 8 anys, i al final, abans de començar la temporada 23-24, dos dies abans torna aquesta lesió a genoll, i a l'acabar aquella temporada es deixa retirar. No sé què et fa prendre aquesta decisió, Gerard.
1: Sí, aquest va ser, crec, el moment pues, més difícil per mi, com, ja no com a jugador, sinó com a persona. Perquè, clar, jo portava tot l'estiu infiltrant-me al genoll, portava 4 mesos, que pràcticament setmanalment me'n portava una o dues infiltracions. I això suposa estar 24-48 amb el genoll fatal, al llit. I, bueno, no ho tolerava jo del tot bé, però és lo que hay, no? Lo de sempre. Bueno, clar, després d'aquesta preparació d'anar a nedar, anar al gimnàs, sortir a córrer, tot el que implica, faig tota la pretemporada espectacular, i amb unes sensacions d'un xaval de 26 anys que s'ha operat 7 cops el mateix genoll, i a les proves físiques de l'equip i estava al nivell alt. Aleshores, clar, falta de 2 dies per la primera jornada de Lliga de Sobal, amb un cop genoll amb un company, vaig notar com que se'm va cremar sencer tot, se'm va anar sencer, i ho vaig notar al moment. Aleshores, clar, em quedo sense la part de que em queda de menisc intern, ja no tinc menisc, tots els creua, el tres creua, tot el que he tingut, lateral extern, he anat tenint més lesions. I quan jo vaig intentar recuperar-me durant 5 o 6 mesos, per una lesió que suposadament eren 3 mesos per una persona natural,
0: que no tingués tantes lesions, no?
1: Ja no va ser possible. Se m'inflava molt, m'on portava la nit, no em deixava dormir bé, i clar, eren situacions que en el dia a dia em comportava en un estat també anímic i personal que no era el correcte. Aleshores, jo ho he disfrutat molt, he tingut experiències increïbles, però també he vist el pitjor del que és l'esport. I també has d'estar preparat, i és el que et dic, que ho has d'afrontar i has de saber quan dir ei. És que ja realment jo no puc estar entrenant 2 dies sí, un no, ara se m'infla, ara gel, ara no, ara infiltració. Jo no podia competir al nivell d'un deportista, diguem-ne, natural, normal, no sé com expressar-ho, però... I bueno, va ser una mica el que va marcar el camí.
0: I això et condiciona una mica el dia a dia, fins i tot, fora de tots els entrenos? És que com era la vida a Huesca amb les lesions?
1: Sí, bueno, va arribar fins i tot a un punt que jo amb el meu gos, que per mi és increïble poder sortir amb el teu gos a passejar cada dia, és un moment per mi, el millor moment del dia, no podia sortir, no havia de fer la compra online. Havia de contractar gent perquè no podia treure el meu gos. Notava amb les crosses que fins i tot no podia recolzar bé la cama perquè tenia dolor constant, inflamació, bueno, tot el que comporta. I vaig dir, ostres, és que tampoc m'assegura que jo quan em recuperi no em torni a passar.
0: Ja.
1: Aleshores, et fas moltes preguntes, t'ho portes tota la nit i dius, fins a quin punt?
0: Com ho trobes a nivell físic ara?
1: Bueno, pitjor. Sí, sí, bueno. Ara, clar, ara pues, em dedico a sortir a caminar, a anar una miqueta al gimnàs, a fer una vida totalment
0: tranquil·la, no?
1: Tranquil·la i gaudir amb els amics i estar tranquil, però bueno, sí que considero que cadascú amb les possibilitats que té, l'esport és vida, l'esport et salva de moltes... sobre, bueno, situacions d'estrès mental que podem tenir tots, i és el que crec que t'ajuda, sí.
0: Doncs això passa el 2024, que decideixes es posa fi a la teva carrera. Què passa amb la teva vida llavors? Com decideixes tornar aquí? Com va ser tot?
1: Bueno, aquí es junten moltes coses a nivell personal. Pues, jo tota la vida que tenia a Huesca, al final, quan tot ets jugador, quan tot està bé, quan els companys són els meus amics dins de l'equip... passa moltes coses, i quan tot està bé tot és molt bonic. I bueno, sí que és veritat, pues, que igual en aquells moments a mi em faltava ja algú de dir ei, tinc a la meva persona ja que està amb mi, tinc a la meva família que està amb mi, tinc els meus amics de tota la vida que estan amb mi, molts companys d'equip, al final jo ho entenc, necessitàvem que jo estigués a la pista, i això pot repercutir com a situacions personals, que no hi ha hagut cap problema perquè
0: soy
1: tranquil i bé, però al final porta que durant els anys que jo vaig continuar intentant-ho allà, l'equip fa un camí, venen nous jugadors, el grup és el grup, i els que ja no estan, ja no estan, i això és una realitat. Per molt que tu un dia puntual pots quedar amb els teus 3, 4, 5 companys i amics que pots parlar de qualsevol cosa, però arriba un moment que ja tu et sents que estàs perdut i... dius, què faig aquí? I ara aquí, què faig? No? I bueno, pues, va ser l'any passat, estiu de l'any passat, quan, gràcies un cop més a l'Albert, que ell pues, va ser la persona que realment em va obrir un altre cop la porta de casa de dir, Gerard, vols entrenar? Entrenaràs aquí, el que faci falta. I és una mica on em sento ara, tornar a casa amb gent que se'n recorda de tu, que aposta per tu, que creuen en els teus valors, i exposar un altre cop a la COPE és increïble.
0: Ara has tornat, tu ho has dit, aquí a Sant Boi, estàs entrenador del cadet, estàs amb el Sergi Cazalla, que és una persona que coneixes de tota la vida. No sé com va començar aquesta història.
1: Bueno, jo ho és que també decideixo una mica el dir... ei, no sabia que per 8 anys com a jugador a primera divisió em convalidava pues, els títols d'entrenador.
0: Hòstia.
1: I dic, bueno, pues pues genial, faig l'últim curs d'entrenador que em convaliden i a dia d'avui pues, quan em trec acabo el curs a l'estiu jo he de tornar a casa i es va donar una mica així, parlant amb l'Albert va ser com superfàcil perquè ell pues, de tota la vida ha sigut el meu primer entrenador, sap també una mica totes les conversacions que hem tingut per intentar conduir a l'equip, en aquest cas el cadet, amb tot el que comporta un equip d'adolescents, ja no només jugar així o jugar aixà, sinó que tenen també pues, els seus problemes, com tenim tothom, tenen la seva pressió escolar, tenen molts temes que no es fa fàcil rendir també amb 2-3 dies d'entrenament màxim a la setmana. Aleshores, bueno, una mica es va donar tot això.
0: Doncs ja per acabar, Gerard, no sé què és l'handbol per tu, no sé què significa aquest esport per tu.
1: Per mi, pues, clar, ha sigut la meva vida i amb tot el que implica. Crec que, bueno, també és, no perquè jo ara aquí sigui el defensor del meu esport, perquè m'encanta el futbol, m'encanta el bàsquet, m'encanta el rugby, m'encanta el futbol, m'encanten els esports en general, però bueno, considero que l'handbol aquí a Sant Boi a mi m'ha donat a la COPE de tota la vida, m'ha donat pues, uns valors que m'han pogut fer aconseguir els meus somnis i a dia d'avui pues, puc transmetre tot el que he pres durant tots aquests anys com a jugador en tots els clubs i les seleccions que he estat, pues, poder portar-ho aquí a casa i mínimament aconseguir transmetre als nois avui en dia que estic amb els cadets, transmetre això que jo he après, per mi ja és suficient.
0: I la COPE com a club i també Sant Boi com a ciutat, entenc que també té un espai, perquè si no, no haguessis tornat, no?
1: Sí, sí, no, totalment, i ha sigut excel·lent perquè la COPE, crec que l'handbol, el món de l'handbol, hi ha un club i una afició i un grup de nois i de noies que som l'enveja de molts clubs d'aquí, del Baix Obregat, de la zona de Catalunya sencera. Crec que tenim un club que la gent ho viu, que la gent va al Pau Gasol, que li agrada l'handbol, i bueno, crec que és una mica la clau de tot això, de la gent que són així, que som de tota la vida, pues, sempre igual tindrem un espai, així m'ho ha demostrat en aquest cas l'Albert, la Mònica i tots els del club. Aleshores, bueno, jo estic molt agraït de poder estar aquí un altre cop.
0: Doncs Gerard Calmònec, jugador professional d'handbol i entrenador de l'handbol cooperativa Sant Boi ara, moltes gràcies per estar amb nosaltres i que vagi molt bé aquesta setmana.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga.
1: Crec que això no ho havia explicat mai.
2: Tinc roba interior de la sort.
3: No ens havíem vist mai, oi?
4: El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida.
5: En fi, espero que això ja hagi prescrit.
0: Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida.
6: Arnau Tordera, què tal, com estàs?
7: Fantàsticament.
6: Avui ens has obert les portes del teu estudi, que ens has explicat que era una barreja entre l'estudi i també un magatzem, no? Perquè aquí guardes una mica tot el material amb el que treballes.
7: Sí, en efecte, inicialment estava pensat només com a estudi, però, clar, he començat a fer espectacles també de caràcter escènic i necessites un lloc on emmagatzemar l'escenografia, els vestuaris i tots els altres trastos que d'alguna manera són necessaris. Per tant, també ha esdevingut un magatzem.
6: A l'hora de crear, què és el que tu necessites per estar còmode en un estudi de gravació?
7: Diria que l'únic requisit indispensable per poder crear tranquil·lament és tenir l'absoluta certesa que ningú em sent. I per això em vaig fer construir una espècie de búnquer sonor que està aïllat acústicament, de manera que puc cridar, puc experimentar, puc bramar, puc equivocar-me, amb plena assegurança que ningú sentirà les vergonyes, diguéssim, d'aquests intents de creació.
6: I per què creus que és tan important això per tu, que no t'escoltin?
7: Perquè és una qüestió de gran intimitat. Quan un artista està creant, està amb una vulnerabilitat absoluta. I no vull que ningú sigui testimoni d'aquesta qüestió. I a altres llocs on he estat, on fins i tot aquí, a l'inici que vaig venir a aquest estudi, que no estava insonoritzat, no tenia aquest búnquer, diguéssim, estava incòmode. I vaig necessitar doncs, fer construir aquesta estància, diguéssim, per poder crear tranquil. I un cop la vaig tenir, llavors els processos creatius han estat plàcids.
6: I aquest procés creatiu l'entens com una cosa que necessàriament has de fer sol?
7: Bona pregunta. A veure, jo he fet projectes en els quals he treballat també amb altres artistes, però hi he pogut treballar bé, sense problema. Però la meva tasca pròpiament dita, aquesta sí que m'agrada desenvolupar-la en solitud. És un acte de solitud per mi. La creació sempre l'entenc així. És primer un acte de solitud per a posteriori ser un acte de complicitat amb tots els oients, espectadors, etc.
6: Les ulleres de sol tenen una mica a veure amb això, amb aquesta intimitat, o és una qüestió estètica, simplement?
7: He pensat que veniu al meu local i he volgut projectar aquest tipus d'imatge dura que en realitat no tinc en mi mateix.
6: Expliques que aquí és on fas moltes de les teves creacions, no així les d'Obeses, no? Que esteu en un altre estudi.
7: A veure, pròpiament la part compositiva sí que la porto a terme aquí, a totes les composicions, les idees, les lletres, naturalment, les creo aquí, és a dir, les creo aquí des de fa un any, perquè fa un any que sóc a aquest local, però la part pròpiament d'enregistrament del disc i de producció final de tot plegat la fem a l'estudi que tenim a Osona.
6: Obeses, que portàveu 6 anys sense treure de disc, que els últims anys us heu tornat a retrobar per treure un disc que està en dos parts, de moment podem escoltar-ne una. Què és el que ha passat a les vides de tothom perquè s'hagi donat aquesta situació on us hagueu juntat de nou per fer més música?
7: No, a veure, en realitat mai ens havíem separat, havíem anat tocant el repertori antic que teníem. El que ha passat és molt simple, doncs en primer lloc que va haver-hi una pandèmia que d'alguna manera va afectar el procés creatiu, que abans doncs s'havia anat produint en certa periodicitat, cada 2 anys més o menys publicàvem un nou disc, i també i sobretot en aquest cas perquè jo he estat immers en projectes de gran importància que m'han requerit una dedicació pràcticament exclusiva. Un cop jo he estat conscient que o em centrava també en tenir un espai creatiu pel meu projecte personal o seria impossible seguir fent música amb Obeses, doncs ho vaig fer, em vaig reservar uns quants mesos i vaig posar-me a treballar insistentment en aquest nou repertori que ara estem treballant i presentant i amb el que apareixerà properament.
6: A l'hora de fer una creació, ets capaç de tenir-ne moltes a la vegada o t'agrada més centrar-te i treure-les una en una?
7: Una de les dificultats amb les quals m'he topat en els darrers anys, que clar, he anat fent més coses, se m'ha anat proposant de fer més projectes, etcètera, etcètera.
6: I a més de tipus molt diferents.
7: Exacte. És que realment m'incomoda molt fer coses simultàniament, però m'hi he hagut d'adaptar. O sigui, m'incomoda precisament perquè m'agrada abocar-hi tots els meus esforços en cada projecte que faig i en totes les composicions i en els espectacles en els quals estic participant. I quan treballes en diversos projectes paral·lelament, doncs, òbvia, per una qüestió òbvia de no capacitat de multiplicitat d'un mateix, doncs he de dividir els meus esforços. Mm. En un món ideal, naturalment, doncs, cada projecte donaria prou recursos a l'artista per dedicar-hi tot el seu temps, però la situació és la que és i, per tant, hem d'anar portant projectes de manera paral·lela. Ens hem de sotmetre a aquesta realitat econòmica i d'oportunitats.
6: Perquè Obeses, per si mateix, és capaç de que tots pugueu viure només d'això o s'han de buscar més projectes a part, a nivell només econòmic?
7: No, ni de bon tros. No. Obeses, dedicant-hi un esforç extraordinari, que és el que hi dediquem, d'assajos, de composició, de voluntat d'excel·lir en els concerts, és un projecte que no dona per viure ni de bon tros als components. Tots tenim altres feines, en el meu cas són feines vinculades en la música, però els altres components doncs, tenen al marge d'Obeses la seva carrera laboral, diguéssim, en altres sectors. Sí, aquesta és la realitat musical del nostre país.
6: I això com és possible? Que un projecte com el vostre no pugueu viure d'això?
7: Bé, són molts factors que concorren, diguéssim, a aquesta circumstància. Evidentment, el nostre àmbit d'acció és l'àmbit d'acció catalanoparlant, per dir-ho així. Per tant, això ja redueix, en certa manera, les capacitats de projecció d'una proposta, però és una decisió nostra plenament convincent i que la fem amb absoluta voluntat. Per tant, en aquest sentit, això no li retraurem a la circumstància vital que ens envolta. Però al mateix temps sí que és cert que, naturalment, doncs, també, com que el territori és limitat, hi ha les oportunitats que hi ha d'oferir la música en directe i, per tant, en aquest sentit, doncs, tenim un sector musical que està doncs, dominat per algunes empreses que tenen molt poder a l'hora de col·locar els seus artistes i, per tant, doncs, si no et sotmets a les lleis d'aquestes empreses, doncs tens menys oportunitats i, per tant, al final tens menys concerts i, en definitiva, menys ingressos.
6: Vosaltres, com a Obeses, hi ha hagut empreses d'aquest tipus que hagin volgut tenir la vostra música?
7: No, realment no ha estat així. Precisament perquè la proposta d'Obeses d'alguna manera confronta bastant l'imaginari sonor de tot aquest tipus de propostes que són empreses que, d'alguna manera, tot allò que exposen està vehiculat pels gustos de la massa i, d'alguna manera, s'aprofiten de les modes per generar aquest tipus d'exposicions sonores i els seus grups, diguéssim, els grups que tenen aquestes empreses van passant, cada 10 anys es van renovant i els que hi havia ja no hi són i de nous perquè estan absolutament centrats en la qüestió de la moda. I, per tant, la moda és passatgera i, per tant, no hi ha un arrelament en la societat i no hi ha el fet de cultivar-la, no? No cal oblidar la paraula cultura d'on prové etimològicament. Per tant, en aquest sentit, Obeses és una proposta que es confronta directament a aquesta qüestió d'apostar per la moda efímera, intranscendent i estèril, en definitiva.
6: El que ens explicaves de que el fet de que sigui per un públic en català us limita molt, creus que sí, per exemple, cantéssiu en anglès us hagués anat d'una altra manera?
7: Probablement, però en tot cas estem en el terreny de l'especulació i al final jo sempre he concebut la meva obra en la meva llengua i mai m'ha passat pel cap utilitzar-ne cap d'altra. Per tant, prefereixo no fer especulacions en aquest sentit perquè la meva lluita és en el fet de que Catalunya i els àmbits de territori de parla catalana puguin tenir una proposta artística com la nostra.
6: Més enllà de fer una bona música, també hi ha aquesta intenció més ideològica, podríem dir, en el que feu, no?
7: És que per mi no hi ha separació possible entre una obra artística i una ideologia i un pòsit moral de valors que tu exposes al món. Un artista, en definitiva, és una persona que té una veu privilegiada a la societat i d'això n'ha de ser conscient tothom. Tothom, per molt poca projecció que pugui arribar a tenir, la seva veu és privilegiada.
6: Privilegiada respecte a què?
7: A tots els altres oficis que existeixen. La gent, en general, tots tenim un ofici determinat. N'hi ha d'altres que no tenen aquesta capacitat d'emissió d'un missatge. Per tant, jo inculco als nous artistes també aquesta voluntat de prendre consciència de la responsabilitat que és la veu artística. Tens la capacitat d'alçar la veu entre la massa i dir alguna cosa. Aquesta cosa que diguis, sigues conscient de què dius. Pots tenir influència en un àmbit petit o més gran, però influència en algú i, per tant, això requereix una responsabilitat.
6: I què és el que has dit en aquesta última proposta, l'Ai al cor, aquesta primera part que ja podem escoltar, què és el que tu volies dir?
7: Aquí hi ha reflexions diverses, en aquest cas són 6 peces, divaguem sobre la recentment apareguda intel·ligència artificial, sobre com pot incidir aquesta nova tecnologia en les relacions humanes, amb el vincle que establim amb el món i amb la societat, sempre utilitzant doncs, l'humor per la reflexió. Obeses, en general, les lletres que hi exposem tenen moltes capes de comprensió. El món artificial, que és la peça que obre aquest disc, doncs, fa una reflexió justament sobre aquestes relacions vinculades també amb aquesta nova tecnologia. Hi ha una peça que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, que el que fa és reflexionar sobre, en aquest cas, una cosa històrica, que és les relacions humanes, no vinculades, en aquest cas, a la tecnologia. Una història de desamor, però presentada amb una estètica doncs, suggestiva de música que ens pot remetre, en alguns casos, als couplets de l'inici dels anys dels anys 20, diguéssim, el paral·lel. Llavors, també hi ha reivindicació de la llengua, hi ha una peça dedicada a la llengua catalana, una cosa que tenia pendent des de feia molts anys, però no sabíem quin codi musical exposar aquesta idea. I finalment vaig trobar-ho en l'àmbit del que és la música tradicional. És una peça que utilitza, des del punt de vista tímbric, instruments tradicionals catalans, molt, molt identificables des del punt de vista del seu so, i acaba sent una peça d'homenatge i de respecte a la llengua catalana. Te l'explico tot?
6: Sí, endavant. Tenim el temps que vulguis.
7: La darrera peça del disc, que és una peça molt especial per nosaltres, és una espècie de peça d'elevació, perquè està dedicada a Vicente Fontestad, que va ser el nostre mànager des de l'any pràcticament 2011, gairebé des de l'inici del grup, i una de les persones que va creure fermament en aquest projecte i malauradament doncs, ens va deixar fa cosa d'un any i poc, i vàrem voler escriure aquesta peça per homenatjar-lo i d'alguna manera aconseguir que el seu llegat, en termes de l'estima que tenia per la música, doncs també el pogués conèixer a molta altra gent.
6: Com us va afectar a vosaltres aquesta mort, com a grup?
7: Va ser un trasbals important. Com et dic, en Sente havia estat al costat d'Obeses des de pràcticament la sortida del segon disc, i és conegut, vaja, per molta gent del sector que el camí de la nostra banda doncs, no ha estat senzill per les coses que es comentava abans, i en canvi doncs, ell va ser una persona que va apostar-hi sempre, que sempre va creure en el projecte i que va estar al nostre costat fins al final, vaja. I evidentment doncs, va ser un cop important per la banda en molts sentits, perquè no només era una relació professional, sinó que hi havia un gran vincle emocional.
6: La cançó es diu Cel enllà, el que passa que acaba amb el so del mar. Què és el que volíeu explicar aquí?
7: Bé, és una referència, en aquest cas, al lloc d'origen d'en Sente. Ell era de Ciutadella, i el dia que vàrem anar al seu enterrament allà, doncs, clar, vàrem anar nosaltres... no va ser un enterrament, o sigui, era una trobada entre gent que l'estimava, sense cerimònia, ritual i tal. Va ser una trobada de gent que l'estimava, molts músics, evidentment gent de Ciutadella. I bé, mentre esperàvem que sortís l'avió, doncs vàrem fer un passeig per l'illa i vàrem arribar a una platja i vàrem enregistrar allà aquell so del mar sense sospitar que...
6: Aquell so del mar és el so de veritat?
7: Exactament, sí, és el so del mar de Ciutadella aquell dia, sí. I vàrem pensar quan vam fer la cançó que era bonic també que el seu mar, que és un mar que el vinculava estretament a la seva terra, doncs tingués també un espai a aquesta cançó.
6: Clar, vosaltres quan feu una cançó, i Selenya és un dels molts exemples, sempre voleu explicar alguna cosa, però el que passa musicalment allà acompanya aquest missatge, és a dir... El com acompanya el què, per dir-ho així.
7: Certament, a mi no m'entusiasma la idea de crear peces musicals on simplement l'acompanyament musical sigui una anècdota interessant. M'agrada que la música també expliqui coses, aquell qui vulgui escoltar-les. Al marge d'una harmonia que funcioni, d'una melodia que pot tenir moments àlgids, l'estètica general de la peça m'agrada que transmeti també algun missatge. I Cel enllà, naturalment, és una peça que es vincula al record d'una persona que ha marxat, i hi ha elements que ens connecten directament a tot això. També s'hi perceben sons, fins i tot, que no són estrictament musicals, com l'esquinçament d'un vidre, no? en el sentit d'una cosa que es trenca, i apareix al mar, també, i també en l'àmbit estrictament musical, doncs, un cor de caràcter cerimonial, per dir-ho així, que també ens situa en aquest context ritualístic de respecte per la persona que ha marxat.
6: Perquè tu sempre expliques que la teva música, tot i que també has fet altres coses, més d'interpretació, però la música que feu Obeses, tot i no ser escènica, sempre hi ha com aquesta voluntat de fer-ho escènic, tot i que sigui música.
7: Certament. A mi l'escena m'ha fascinat sempre. De fet, he estat molt més connectat històricament, o sigui, vaig començar molt abans a estar connectat amb l'escena, amb el món teatral, que amb el món musical. Per tant, des de l'inici, això va quedar com una cosa plasmada en el meu imaginari artístic, per dir-ho així. I llavors, doncs, tots els gèneres musicals, escènics, evidentment l'univers copletístic, que aquest és genuïnament català i val la pena de reivindicar, el teatre musical, l'òpera, per descomptat, són gèneres que sempre m'han captivat i amb els quals, d'alguna manera, també he aprofitat recursos per posar la meva obra. A mi m'agrada que la gent, quan pugui escoltar una obra meva, a part de gaudir-ne acústicament, i des del punt de vista estrictament musical, allò també li aboqui imatges i escenes, d'alguna manera, i dependrà de la seva inventiva, com de velles puguin arribar a ser, però sí, és un pòsit que sempre intento plasmar a la meva obra.
6: El 9 de maig, a Vic, feu 15 anys i el celebreu en un concert. Ara mateix sou un grup reconegut, però a l'inici de tot expliques que no era així, que us va costar molt arribar a aquest nivell de reconeixement.
7: Moltíssim, i de fet en molts àmbits encara, és a dir, a hores d'ara ja és complicat que algú pugui dir que pugui continuar dient que Obeses i Arnau Tordera són uns frics o alguna cosa així pejorativa. Bàsicament perquè la trajectòria avala una realitat i un coneixement sobre la matèria. Però sí, a l'inici va ser exactament així i va ser complicat intentar exposar que la nostra proposta, malgrat utilitzés l'humor en alguna de les seves peces i fins i tot que alguna entrevista meva doncs, fos tractada en algun programa humorístic, doncs hi havia un pòsit intel·lectual i artístic potentíssim i inqüestionable. En bona mesura, també, aquesta reticència inicial del gran públic i d'alguns mitjans, també, per què no dir-ho, a l'inici, doncs va nodrir la banda d'una capacitat de resistència i de voluntat de reivindicar-se. I bé, no diré que són responsables aquestes crítiques inicials negatives de que haguem arribat fins aquí, però sí que d'alguna manera ens va fer entendre que ningú ens regalaria res a aquest país i que d'alguna manera el nostre camí l'havíem de traçar nosaltres al marge d'aquests àmbits que et comentava. I aquí estem, 15 anys després.
6: Aquesta entrevista que deies que s'havia utilitzat en un àmbit més humorístic, una de fa 15 anys a una televisió local, aquell Arnau Tordera tenia ja les coses claríssimes.
7: És que he fet l'exercici, i de fet seguidors de la meva música l'han fet, de mirar-se avui en dia aquella entrevista i subscric absolutament punt per punt tot el que s'hi exposa. Per tant, en aquest sentit, no he canviat ni un sol mil·límetre la meva línia argumental ni la meva comprensió dels valors musicals que vull exposar en aquest projecte.
6: Per tant, si aquell Arnau veiés el que fas ara, creus que estaria orgullós?
7: No en tinc cap dubte. Jo també estic orgullós d'aquell Arnau que feia allò. Sobretot per això, perquè la coherència artística per mi és una cosa fonamental. Al marge d'estètiques, al marge d'opcions estilístiques, un artista ha de ser coherent i tenir una consistència en el seu viatge musical i en la seva carrera. I d'això, personalment, crec que estic orgullós de poder-ne presumir que les paraules es mantenen inamovibles des de llavors.
6: Deies que al principi, però que ara també, alguns mitjans no quèieu bé. Per què creus que passa això?
7: Sobretot, pel que et comentava abans, Obeses és una proposta que desestabilitza un cert statu quo general. No? És una cosa estranya, diferent, que per alguna manera el fet de que Obeses existeixi es posa en contradicció amb l'existència de bona part del sector afincat a uns codis, a unes estètiques, a un cànon determinat. I la capacitat de resistir Obeses durant tots aquests anys, d'alguna manera, qüestiona justament aquesta manera, aquesta altra manera d'entendre la música i d'entendre el negoci, el sector. Això, evidentment, doncs, no, per aquesta gent que li interessa més aquesta qüestió controlada del que et deia abans, que cada 10 anys ja hagin renovat els grups que puguin anar passant i que ells puguin anar-se enriquint a costa justament d'aquests grups que en algun moment determinat estan molt feliços de que aconsegueixin una projecció, però cap de 10 anys veuen que són substituïts per uns altres que són més joves, que estan afincats a una nova realitat estètica. Doncs tota la gent que vol això, un projecte com Obeses, naturalment, doncs els contradiu i no els satisfà. Però la responsabilitat artística que et deia abans, en bona mesura, també passa per poder oferir justament aquesta alternativa.
6: Per tant, creus que aquesta escena que hi ha ara mateix a la música en català, més que tira cap a l'urbà, podríem dir, al cap de pocs anys també desapareixerà?
7: Irremeiablement serà així. Com ha passat anteriorment amb els grups de mestissatge, com va passar abans amb altres propostes del pop folk català, com havia passat en el seu moment amb el pop rock català. És una qüestió vinculada a les modes i com deia abans, a una cultura que no té la capacitat d'arrelar, que no és capaç de crear un discurs perquè al final són disfresses que van apareixent al llarg de la història de la música. Disfresses en el sentit estètic, me refereixo. Calen peces i calen propostes musicals que puguin teixir i arrelar-se a la societat i que puguin explicar la història d'aquesta societat. Al final tinc la sensació que el nostre país, durant molts anys, el que està fent és replicar de manera sistemàtica i sempre com 10 anys tard el que es fa a altres llocs del món. I això és un camí absolutament equivocat. Tots hem pecat en algun moment, probablement, de veure un emmirallament en certes cultures hegemòniques amb un poder de difusió absolutament desorbitat que considerem la normalitat. No ha de ser així. Catalunya o qualsevol altre lloc del món pot generar la seva cultura, pot generar la seva història, pot generar els seus circuits al marge de la moda imperant arreu del món. O arreu del món no, arreu del món no, allà on els països tenen més capacitat de projecció de les seves propostes artístiques.
6: Però segurament això també ens costa més de pair-ho, és a dir, quan nosaltres tenim ja format un marc i ens posen una cosa que encaixa allò, ens entra més fàcil que si ens hem d'acostumar a l'oïda a alt tipus de música que potser no estem acostumats a escoltar.
7: Sí, això que comentes és cert, sens dubte, però al final hem de comprendre que l'experiència artística i el gaudi també requereix d'un aprenentatge. Això, evidentment, si tinguéssim centres que potenciessin el coneixement d'altres músiques, d'alternatives sonores...
6: No els tenim? A Catalunya?
7: No els tenim, de cap manera. O sigui, centres em refereixo estrictament a l'escola, és a dir, l'ensenyament bàsic al qual tothom té accés, i m'estic referint sobretot a això, perquè, òbviament, jo crec que la música hi ha de tenir accés tothom i ha de tenir accés a una bona formació musical per després tenir arguments per poder jutjar des d'un punt de vista crític les obres que li arriben. Això no ho tenim, i la realitat musical, en bona mesura, és conseqüència del fet que durant molts anys no hem tingut la capacitat de cultivar el públic potencial de les propostes artístiques. I aquí estem. Qui té gust per l'art en general, o en aquest cas estrictament per la música, és perquè d'alguna manera o altra ha tingut la capacitat de forjar un criteri, un gust, i el gust s'estableix a través justament de la capacitat de rebre arguments per jutjar. Si no hi ha arguments, si no hi ha transmissió de valors, no hi ha gust. Per tant, estem a l'intempèrie davant de totes les propostes que d'alguna manera o altra ens apareixen, i com et deia abans, en la moda, diguéssim, simplement té arguments estrictament econòmics. No hi ha arguments artístics i, per tant, estem subordinats davant d'això.
6: I què es pot fer perquè se'ns desperti aquest gust? O des de l'educació, com explicaves, perquè això passi des de que som petits?
7: Tot passa per l'establiment d'un bon programa educatiu sobre això. Exposar coneixements a les noves generacions que tinguin capacitat de conèixer música, que puguin aprendre música bé. O sigui, naturalment, el nivell musical que hi ha al país, en termes generals, és pèssim perquè la música que es fa a l'escola és pèssima. La música no s'estudia com altres matèries. O sigui, si a hores d'ara ja s'està discutint que les altres matèries de caire científic, històric, etc., doncs no tenen el pòsit necessari per nodrir aquestes noves societats, en la música encara és pitjor, no hi ha un bon ensenyament. Tots hem passat per l'escola, escola pública o privada, etc., i hem estat conscients que la música era una assignatura intranscendent per complir l'expedient i que no portava cap coneixement tocant la flauta dolça, sense menys tenir, evidentment, aquest instrument, però és una societat que no aporta coneixement a les seves noves generacions, i això ens empobreix col·lectivament. Fa falta un nou pla d'estudis, naturalment, que situï l'aprenentatge artístic. Jo em centro en la música, perquè naturalment és l'àmbit que conec més bé, també l'escènic, i que reivindiqui justament això.
6: I per què la música és tan important?
7: La música és molt important per moltíssimes coses. De fet, òbviament, és una realitat inqüestionable que, en bona mesura, el país es vertebra ara mateix, bé, des de fa moltíssims anys, a través de, sobretot a través de l'esport. És a dir, està molt normalitzat que l'esport pugui ser un element vertebrador de l'educació. No en aquest cas a l'escola, perquè no li fa falta, perquè, diguéssim, les entitats esportives que acullen el jovent i les noves generacions són moltíssimes i, per tant, hi ha molta gent implicada. Jo sempre faig una comparativa en aquest sentit, sense menys tenir naturalment l'esport, que és una cosa que, sobre la qual mereix tot el meu respecte. Però la música, en primer lloc, t'ensenya disciplina. T'ensenya que l'esforç té resultats. No és només un esforç que tingui resultat, sinó que aquest resultat té un públic a qui el pots exposar. Per tant, generes alguna cosa pel món. Alguna cosa que, quan es fa bé després d'aquest esforç i després d'aquesta disciplina, aconsegueixes que, en una mesura petita o gran, el món sigui un lloc millor. Quan algú interpreta una peça musical en directe, el món és un lloc millor. Aquí i a qualsevol altre lloc. Al mateix temps, estableixes lligams humans potentíssims. Tothom qui hi ha tocat conjuntament comprèn la profunditat del que és interpretar la música amb altra gent, de fer una cosa col·lectivament, on no hi ha jerarquies. Tothom és imprescindible en el fet de tocar conjuntament. El cantant té més protagonisme, el que vulguis. Si el bateria no està donant el tempo correctament, el cantant se'n va a orris. En l'àmbit orquestral, encara més. Tots els elements són importantíssims. I també estableix una consciència sobre la importància de la diferència, perquè en la multiplicitat d'instruments diversos hi ha la comprensió de la riquesa i de la importància de cada un dels matisos que al final possibiliten una obra musical. I te'n podria dir més, però crec que són suficients per comprendre que la música és importantíssima i que caldria que la societat d'alguna manera en prengués consciència, i evidentment els educadors i qui regeix els plans d'estudi, doncs encara més. Al marge de qüestions cerebrals, que està demostradíssim que la gent que interpreta algun instrument, que estudia llenguatge musical i sobretot que canta col·lectivament, doncs té resultats positivíssims pel desenvolupament cerebral.
6: Bueno, fes aquesta comparació entre la música i l'esport. De fet, una de les teves grans polèmiques va ser en un programa de TV3 que et van convidar i no vas fer l'entrevista perquè hi havia una última hora de que Piqué es retirava del futbol, i allà defensaves, més enllà de que t'havien faltat el respecte, defensaves això, que ens estàvem inclinant constantment davant l'esport i que no hauria de ser així.
7: És que és una qüestió tan òbvia que em va semblar increïble haver-la de reivindicar, però naturalment el que vaig percebre era una solidaritat absoluta. O sigui, soc, ara des d'un punt de vista personal, soc un culer aferrissat i, bueno, sobretot antimadridista. Però això implica que tingui una simpatia pel Barça. He plorat pel Barça i, malgrat això, mai se m'acudiria pensar que el fet que un futbolista anunciï que es retira pugui ser suficient perquè a un programa de televisió no es vagi a explicar l'emissió d'una òpera que s'ha fet amb més de 1.000 persones implicades i que es podrà veure en la televisió en qüestió. És a dir, a més
6: que a més implica un barri en concret i...
7: Correcte. I que és una notícia que tenia molta més incidència en la societat, que tenia moltes més connexions, diguéssim, humanes des d'un punt de vista del que s'hi exposava. Evidentment, va ser un error del programa, que tampoc... van gestionar-ho intentant exposar que estan sotmesos a la notícia i, per tant, l'actualitat passa per davant de tot. No, això no és així. L'actualitat passa per davant de tot. En primer lloc, sí que considera que aquella actualitat ha de passar davant de tot. El cas d'un anunci d'aquest tipus era una notícia que es podia, naturalment, exposar en aquell programa i es podia mencionar, però sota cap concepte és tolerable que aquella notícia deixés de banda una com la que nosaltres portàvem. Al final és una decisió de la direcció del programa que decideix que allò és més important que allò nostre. I evidentment, doncs, jo ja fa anys que corro per aquestes contrades, diguéssim, i ja m'he cansat d'estar calladet i actuar amb prudència. Això, en realitat, la por és un dels mals també que té el nostre sector musical. La gent mai...
6: Tu no tens por?
7: Jo tinc por, naturalment, però de mi mateix. És cert, és a dir, a vegades un mateix pot ser un perill, però sobre tot l'àmbit del sector, jo no tinc por. Està ple de gent, de músics extraordinaris, que no s'atreveixen a alçar la veu sobre coses que són injustes, que són desproporcionades, que són intolerables, perquè tenen por que alguna porta no se'ls obri. I passen els anys i el seu entusiasme musical es va corrompent, acaben consumits, i aquella porta que pensaven que s'obria i per la qual no es queixaven sobre algunes coses i no reivindicaven d'altres qüestions, no s'ha acabat obrint. Per tant, què ha passat? Ni han obert aquella porta i al mateix temps el fet d'aquest temor permanent no ha possibilitat que desenvolupessin la seva carrera. No es pot ser poruc en l'àmbit artístic. I quan hi ha injustícies i coses que s'han de reivindicar, cal dir-ho.
6: Quines són les injustícies que creus que hi ha ara mateix als mitjans de comunicació respecte a la música en català?
7: Uf, això són moltíssimes. Em senyeixo estrictament en l'àmbit dels mitjans públics, que d'alguna manera és aquell... Evidentment, l'àmbit privat també tinc coses a dir, però és més...
6: El públic és el que té més responsabilitat perquè és amb els diners de tots.
7: El públic, sobretot, el que té és responsabilitat. Ara va sortir recentment un article de Crític on s'exposava quines eren les xifres de reproduccions de música en català a la ràdio pública catalana. Evidentment, això pot semblar, home, això són les modes i, per tant, els artistes que sonen més doncs, són aquests. Sí, això en primera instància és cert, però fixem-nos-hi una mica més en detall. Això al final és una qüestió econòmica. És la ràdio pública i, per tant, cada vegada que sona una cançó en aquella ràdio, allò genera uns ingressos, genera un patrimoni que va destinat a un artista concret i a tot l'àmbit concret que rodeja aquell artista, que en aquests casos acostumen a ser justament aquelles empreses de les quals et parlava abans. Empreses a les quals els interessa justament que sonin aquestes cançons i que aquestes cançons s'assenyeixin a un cànon determinat, que no tinguin, que no hi hagi arestes per on hi apareguin altres tipus de música i altres maneres de comprendre la realitat musical, no fos cas que el públic pogués descobrir que altres músiques són possibles. Això, evidentment, doncs, és una injustícia. És una injustícia perquè, al final, com dèiem abans, els espais són limitats. I, justament, si hi ha una hegemonia de domini d'aquests espais per part d'unes poques empreses, s'està creant un monopoli al sector i... Evidentment, en altres àmbits, quan hi ha un monopoli, de fet, els monopolis estan prohibits en l'àmbit empresarial del país i està legalment legislat perquè no puguin esdevenir-se, no? En canvi, en l'àmbit musical, doncs bé, hi ha un monopoli sobre això, perquè, evidentment, no només té incidència en la qüestió de la projecció i la presència que tenen a certs mitjans, sinó que, naturalment, això es projecta llavors en la presència que tenen els festivals que també estan monopolitzats per aquestes empreses i el llistat d'artistes que interpreten les seves cançons allà i que cobren els catxets en bona mesura pagats naturalment per diner públic, doncs també estan programats per aquestes mateixes empreses. És un cercle viciós que s'ha anat corrompent i que a hores d'ara doncs, és justament injust perquè no és divers i acaba tenint un domini tan gran que és impossible aparèixer a un marge alternatiu d'aquestes empreses, i així estem.
6: No creus que també és positiu que s'impulsi aquestes figures que connecten més amb la gent jove i que fa que els joves aquí també escoltin música en català? No té la seva part positiva, també?
7: No, això per descomptat. D'altra banda, això és una reflexió que és més àmplia. Probablement vivim en l'únic període històric on allò que s'ha destacat de certes propostes artístiques sigui la joventut. És a dir, és immediat, no? Un artista jove connecta amb la joventut. Per mi la qüestió de l'edat hauria de ser una cosa absolutament intranscendent. És a dir, en realitat el que hauria de possibilitar-se i s'hauria de possibilitar des de els mitjans públics és que les noves generacions tinguessin a l'abast propostes artístiques diverses, de qualitat.
6: De fet, tu expliques que et vas enamorar de la música amb grups que no et corresponien per època, segurament.
7: Absolutament. O sigui, aquests grups mai els hagués sentit a la ràdio Fórmula Pública Contemporània, per exemple. Són grups que no em pertocaven des d'un punt de vista de generació i al marge d'aquests grups, que eren dels 70, llavors, evidentment, vaig fascinar-me amb la música orquestral de segles pretèrits. Per tant, al final, en bona mesura, la immensa majoria de la societat escolta allò que li determinen i li dictaminen aquests mitjans. En bona mesura, perquè la gent no són activistes musicals i no ho han de ser. La gent simplement són gent normal i allò que sona és allò que escolten. I per tant, doncs, es crea com un mecanisme de resposta. Jo consumeixo això perquè sona per aquí o perquè ho estic veient per les xarxes socials i molta gent de la meva generació ho escolta i, per tant, per identificar-me naturalment amb el meu àmbit d'amistats, escolto el mateix que els altres. Està bé que la música també tingui una expressió d'entreteniment i diguéssim, de paisatge sonor davant de les trobades col·lectives. Evidentment, malgrat això, naturalment, aquesta gent, que utilitza la música també per aquesta finalitat com més lúdica, i que està bé que ho facin, i que sempre ha estat així, evidentment. Des de l'inici de la societat, de les societats contemporànies, diguéssim, la música ha format part de les trobades lúdiques, sempre. Abans amb músics en directe, en molts casos, ara naturalment doncs, amb música enregistrada, a vegades també amb música en directe, però al mateix temps hem de possibilitar que hi hagi altres espais de consum de la música i altra comprensió de la música. La música no només serveix per això, naturalment, això és una possibilitat, però hi ha música que té un altre caràcter i una altra possibilitat de connectar amb tu i amb sentiments i amb emocions determinades que no la podràs experimentar mai amb aquesta primera esfera, diguéssim, de la música. Avui en dia sembla que s'hagi limitat molt el consum a aquesta qüestió de la música, sobretot perquè la gent, aquesta massa, diguéssim, general, que no són activistes musicals i que no van a buscar el que ha sortit i la cosa més peculiar de tota la discografia.
6: És un consum més passiu.
7: Sí, és completament passiu. De fet, ja et dic, la immensa majoria de la societat consumeix la música de manera passiva. Però s'ha de possibilitar que tinguin accés també a una altra música. Perquè al final, si tenen sensibilitat i tenen capacitat de judici, podran gaudir-ne també, sense renunciar naturalment a això. El públic no és estúpid, que és una cosa que a vegades algú ha dit en alguna ocasió, el públic és estúpid, escolten... No, el públic no és estúpid. El que passa que el públic a vegades, si no té la possibilitat de descobrir que existeixen alternatives... no els pren la molèstia de buscar-les. Bé, el que cal és potenciar que la gent sàpiga que existeixen aquestes alternatives i que les tingui a l'abast perquè a algun d'ells alguna cosa se'ls hi desperti.
6: Aquí estem envoltats d'instruments, de guitarres, de fet les tenim aquí. Explicaves que aquesta en forma de creu era especial per tu, que la tocaves a segle XIII.
7: Home, aquesta sí. De fet, totes les meves guitarres estan fetes pel meu pare.
6: Ah, sí?
7: Les va construir ell, sí, sí.
6: Aquesta també la va fer el teu pare?
7: Sí, aquesta si l'intenteu trobar per internet no la trobareu enlloc. És feta a mà. I sí, de fet, jo mai he tingut una guitarra elèctrica, o sigui, no he tocat mai com a instrument que porti en directe una guitarra elèctrica que no sigui feta pel meu pare. Sí, sí. No és que fos luthier ni res semblant, simplement que quan anys pretèrrits vaig passar de la guitarra clàssica a la guitarra elèctrica, doncs va preferir fer-ne una abans que comprar-me'n. I llavors, doncs, vistos els resultats, en va construir com més de 10.
6: Creus que estem perdent les guitarres?
7: A veure, és una reflexió interessant. Evidentment, la moda imperant contemporània ens aïlla, diguéssim, de la qüestió dels intèrprets. És indiscutible. Perquè, naturalment, la tecnologia musical ha evolucionat tant que avui en dia pràcticament s'escriu amb ordinador. Jo també escric amb ordinador. Jo treballo permanentment en ordinador. De fet, estic en moltes més ocasions, passo més hores davant de l'ordinador que davant de la guitarra, o darrere, en aquest cas. Bé, evidentment, estem davant de l'aparició d'una tecnologia creativa extraordinària. És una eina, probablement, com mai abans n'ha existit una altra. I això, doncs, bé, ara, doncs, bona part del sector musical s'ha abocat de manera absoluta a aquesta qüestió. Però, d'altra banda, la guitarra fa 4 dies que existeix, la guitarra elèctrica, des del punt de vista de la història de la música. Jo ara, aquest cap de setmana, he estat fent una cosa amb orquestra simfònica. I clar, o sigui, aquells instruments porten segles d'evolució. I eren allà, estaven tocant en directe fantàsticament. Per tant, bé, simplement diria que naturalment la guitarra ara no té la presència segurament mediàtica que tenia durant els anys de rock, grunge, heavy, etc. Però naturalment és un instrument amb gran potencial i que seguirà present al món musical. I de tota manera també crec que la vocació absoluta que hem fet ara cap a l'àmbit computacional, per dir-ho així, doncs trobarà el seu equilibri. Trobarà el seu equilibri després d'ara d'un període on totes les bases i tota la instrumentació s'està fent a través d'aquests mecanismes sonors. Trobarem després una resposta a això. El món de la música ha estat sempre una qüestió de proposta, tothom es vehicula cap allà i després hi ha una resposta. Això és l'evolució de la humanitat i l'evolució de la història de l'art.
6: Clar, de fet, ho has explicat més d'una vegada, que funciona una mica així. Ens passem de llarg, ens passem de curt i al final acabem trobant l'equilibri, que tot funciona així.
7: Correcte, és el que et dic. Al final, si llegim en termes històrics, sobretot perquè al final les modes doncs, tenen una incidència directa en la societat i en els artistes també. I els artistes, doncs, bé, n'hi ha que tenen la voluntat d'oferir una cosa menys vinculada a la moda i al que és imperant, però n'hi ha d'altres que no, perquè al final també, doncs bé, estem sotmesos també a les lleis del mercat i la gent necessita alimentar-se, i és així de banal, però és cert, el músic al final també és una persona que ha de sobreviure del que fa, i a vegades sobreviure vol dir abocar-te ràpidament allò que saps que tindrà un consum perquè impera, diguéssim, i això fa que hi hagi, doncs, de cop un torrent absolut cap a una direcció. Però bé, al cap d'uns anys, aquella proposta, per la mateixa qüestió que ha arribat tan ràpidament a aquell assoliment social, doncs, majoritari, doncs n'hi ha un altre que el desplaça, i per tant allò que en queda d'aquell pòsit acostuma a ser el més interessant, i els recursos que han expressat més bé, diguéssim, certes qüestions en l'àmbit compositiu.
6: Dintre de la teva música i del teu discurs hi ha molt de filosofia, perquè a banda de que t'has format molt en música, també has estudiat filosofia. Per què en aquell moment vas decidir fer filosofia?
7: Sorprenentment, vaig fer filosofia perquè en la reflexió filosòfica hi veia com una dimensió molt més artística que en el fet d'anar a estudiar composició, que és el que vaig fer després. Evidentment, els estudis, en aquest cas de composició, que vaig fer a l'ESMUC, el grau superior de composició, m'han aportat molts recursos i tècniques i coneixement a l'hora de saber projectar les idees musicals al paper, diguéssim, escriure-ho tot plegat. Però el que et dic, les idees musicals, o sigui, les idees i artístiques, en definitiva, tot això, en bona mesura, ho dec molt més als anys de carrera filosòfica que no pas a l'estudi més de la música. La profunditat intel·lectual de certes coses, la capacitat reflexiva, el discurs sobre l'estètica, sobre què suposa l'estètica, el concepte de bellesa en la música, tot això m'ho ha portat molt més a la carrera de filosofia que a la música, però en definitiva crec que s'han complementat molt bé. I a hores d'ara, que jo ho miro en perspectiva, crec que va ser una decisió encertada.
6: Però tu ja ho vas fer pensant en la música, quan vas estudiar filosofia.
7: És que clar, jo mai vaig proposar-me de dir somis, seràs músic. Simplement és una qüestió que va anar evolucionant fins a dia d'avui. De fet, no hi ha hagut cap dia a la meva vida que hagi pres la decisió de ser música, de ser músic. D'alguna manera m'hi he convertit perquè he anat fent allò que més m'estimulava i allò que em generava més satisfacció des d'un punt de vista personal, i he acabat aquí.

0: musical. És a dir, jo no sóc una persona, reconnectant amb el que dèiem abans, de l'ensenyament, que va començar a estudiar música des d'un punt de vista sistemàtic i metòdic bastant tard. Per tant, diguéssim, el meu primer contacte amb la música o el contacte germinal que va fer que em comencés a agradar i comencés a escriure cançons va ser des d'un punt de vista de la intuïció. I és una cosa que no he perdut. Evidentment, a aquesta intuïció hi he sumat tot de coneixement que vaig adquirir posteriorment, però segueix sent un element fonamental per la composició. I justament el que et deia abans, doncs, conec col·legues que han estat estrictament relacionats amb l'àmbit acadèmic des dels inicis del seu estudi, i a vegades potser els hi manca aquesta qüestió intuïtiva de la música, que en l'àmbit de música, de la música popular, diguéssim, música moderna, és molt més habitual. I jo sempre ho dic i ho reivindico. Jo vinc d'aquest món, de la música moderna, de tocar la guitarra, de no saber harmonia, i malgrat això buscar recursos. Llavors vaig veure que tenia idees musicals connectant amb el món filosòfic que no podia transmetre a la realitat del paper, o en aquest cas de l'estudi, de l'enregistrament, i vaig dir, bueno, com puc solventar aquesta mancança que tinc estudiant, formant-me?
1: Això és molt d'ofici d'artesà, diguéssim.
0: 100%. Per mi, la connexió de la música amb el món artesanal és absoluta. La comprenc, o sigui, el fet de fer música per mi està connectat amb la qüestió artesanal, de depurar els detalls, de buscar la perfecció, de cultivar la tècnica, i de fet ha estat així fins i tot quan no tenia tant coneixement. Hi ha moltes maneres de fer música, totes són respectables si la música que es fa té interès. En aquest cas jo, doncs sí, doncs he apostat també per aquest detallisme, per aquesta concreció, per l'elaboració, per fins i tot en algun cas el barroquisme, per dir-ho així. Són opcions, en aquest cas. La meva és aquesta.
1: Per què creus que algú com tu, que diu que és molt bo o que la seva proposta és molt bona, el fet de dir-ho amb aquesta rotunditat és com que a molta gent cau malament, això?
0: Cau malament a certa gent.
1: Sí, sí, clar.
0: No, tant, cada cop cau malament a menys gent. I això és una cosa que em congratula, de fet, perquè al final jo crec en la meva proposta. A la meva proposta inverteixo tot el que tinc, tots els meus esforços, tot el meu coneixement i tot el meu temps, i en bona mesura la meva salut. Per tant, hi ha un compromís en això. Evidentment, la meva música ve avalada per tot aquest coneixement, per tot aquest compromís. Evidentment, els gustos són lliures i, per tant, doncs, hi ha gent que no li pugui satisfer la meva proposta, però hi ha molta altra gent aquí, sí. I al final jo també jugo una mica amb aquesta qüestió descarada, per dir-ho així, perquè m'agrada provocar i no puc evitar-ho. I hi ha gent que no entén que jo només estic jugant davant d'això. I quan no els hi agrada i responen, diguéssim, de manera beligerant, doncs encara m'agrada incentivar-ho més. En canvi, aquells que ja han entès des de l'inici que tot plegat és una qüestió lúdica i de rialla a la comissura dels llavis, doncs en gaudeixen i ho fan sense problema. Però bé, seguirem amb aquesta tessitura.
1: Quan mires cap endavant, perquè has fet moltes coses, què és el que creus que et queda per fer?
0: Mira, jo crec que em queden moltíssimes coses per fer. De fet, jo tinc clar que a la meva carrera artística, i de fet ho he vist en músics que ja fa anys que he conegut i tal, jo deixaré de fer música el dia que perdi la il·lusió per la música. De moment això no ha passat. Segueixo il·lusionat per fer coses noves, per fer nous projectes, per seguir explicant coses, per aprofitar aquesta veu privilegiada que tinc ara com a artista, que té un cert reconeixement i aquí ja se'm comença a considerar bastant seriosament en molts àmbits, utilitzar aquesta veu per aportar coses positives a la societat, per potenciar experiències noves, també per explorar altres registres, òbviament, estètics, i per al final fer gaudir el màxim de gent possible de la meva música i de les meves propostes artístiques, que ara ja també doncs, van més enllà de la música estrictament parlant. Com et dic, no, de moment no he perdut la il·lusió sobre això, també perquè en bona mesura, com et comentava abans, doncs, arribar aquí m'ha costat i és el resultat de molt esforç. No vull fer comparatives, però molt més esforç que molts altres meus col·legues del país que han assolit doncs, una notorietat amb molta menys feina darrere. No? Al final, bueno, el camí de cadascú és el que és, però el meu ha estat complicat. I justament per això doncs, també vull aprofitar-lo i vull, com et deia abans, vull ser responsable amb la posició que tinc ara de projecció de les meves idees artístiques.
1: I fora de la música?
0: Bé,

0: Fora de la música, sobretot ara he estat vinculat al món del teatre, teatre musical, per dir-ho així, i és un sector que m'estimula molt creativament parlant, sobretot perquè la música, doncs, en els codis, diguéssim, de consum contemporani, està cenyida a aquesta duració de 2 minuts i mig, 4, i per tant, allò que pots exposar, que pot ser una cosa enorme, no? Indubtablement, però està limitat per aquesta qüestió temporal. El teatre, en aquest cas, el teatre musical m'estimula perquè és un àmbit creatiu on tens molt més espai per oferir una experiència artística al públic i també, doncs, la qüestió d'obres que estiguin configurades a través d'altres obres, des d'un punt de vista creatiu, és molt suggestiu. L'esforç que m'implica crear una cançó, a mi, una cançó d'Obeses, estic parlant, és el mateix que em comporta crear un espectacle musical de 2 hores. Sobretot perquè, connectant també amb el que deia anteriorment, en aquella peça de 3 minuts o en aquella obra de 2 hores, hi ha una idea que preval sobre tot plegat. I aquesta és la qüestió que a vegades és més difícil de trobar i la més valuosa. La idea, d'alguna manera, que genera l'obra. Per tant, en aquest sentit, el que acaba sent més dificultós és justament trobar la idea germinal de tot plegat. Una idea que ha de ser interessant, que ha de portar alguna cosa al món, que ha de ser suggestiva, que ha de tenir potencial per expressar-se musicalment i també que ha de tenir un pòsit de coneixement, que és el que vols transmetre. Per tant, bé, el que et deia, doncs ara recentment he estat més vinculat al món del teatre musical i suposo que hi seguiré estant connectat. I d'altra banda, tampoc renuncio a altres expressions, però per ara, diguéssim, em cenyeixo bàsicament a aquest sector.
1: Arnau d'Ordena, moltes gràcies de debò per aquesta conversa.
0: Moltíssimes gràcies, ha estat francament interessant, gràcies.
1: Però encara no et deixarem marxar, perquè nosaltres ens diem off the rec al programa. Llavors el que et demanaré és que ens expliquis, amb una gravadora que tinc per aquí, alguna cosa, el que tu vulguis, que mai hagis dit públicament. Pot ser el que sigui, no sé si s'ha tacut alguna cosa.
0: El primer concert que vàrem fer amb Obeses va ser de taloners de Mishima fa una pila d'anys a Manlleu. Per tant, en Caravent i companyia eren allà i nosaltres els hi vam fer de taloners. També tocava l'Anna Roig i l'Ombra d'Otón Chien. A bé, clar, nosaltres estàvem molt il·lusionats per aquesta oportunitat i doncs va ser una nit important, naturalment, a les nostres vides. I bé, recentment, ja fa res, crec que un any o així, jo anava a fer la meva secció al Món Arracú amb en Jordi Basté i va aparèixer en David Caravent. I, clar, em va conèixer. Jo crec que pensava que el que faria era recordar que el primer concert que vàrem fer va ser amb ells. I em va venir a saludar i em va dir: "Ostres, Arnau, què tal? Un plaer poder-te saludar." I diu: "No ens havíem vist mai, oi?" O sigui, no se'n recordava que aquella nit vàrem compartir escenari. Però vaja, no li retrec. Al final estaven ocupats amb el seu concert i per tant doncs, ho va oblidar ràpidament. Però bé, l'anècdota seria aquesta.

0: Som gent de carrer, avui un dia més al vostre costat. Albert Vilar, com sempre, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Cuideu-vos molt, ens veiem al proper programa de Gent de Carrer. Una abraçada i fins llavors.
2: Perquè som gent de carrer i ens parlem la vida tal i com ve. Perquè som gent de carrer.
3: Itzeria Rintacore us ha ofert Gent de Carrer a Ràdio Sant Boi.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves. Forever
2: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Molt bona tarda, us parla la Laia Vidal en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi, on us destaquem que novament tornem a estar al nivell 3 de 4 del Pla Alfa, el que suposa un risc molt alt de perill d'incendi. Avui és dimecres 22 de juliol i repassem l'actualitat punt per punt. Sant Boi activa novament el nivell 3 de 4 del Pla Alfa per un perill molt alt de risc d'incendi. Aquesta situació comporta la suspensió de totes les activitats en risc d'incendi que estaven autoritzades o comunicades prèviament. Entre les principals restriccions hi ha la prohibició d'encendre foc en qualsevol espai obert, fer cremes agrícoles o forestals, utilitzar foc a les àrees de descans, zones recreatives i d'acampada, així com fer servir maquinària que pugui generar espurnes a menys de 500 metres del terreny forestal. També queda prohibit l'ús de material pirotècnic, abandonament d'objectes en combustió i l'ús de bufadors, serres radials i eines similars a prop de zones forestals. I més informació de servei, perquè en mobilitat avui s'han iniciat les obres de manteniment de l'aparcament de Campinyol a la carretera de Sant Climent a la BV-2004. Els treballs duraran entre 2 i 3 dies i mentre durin les obres no s'hi podrà aparcar. I l'EMAP estrena un punt d'autoservei per imprimir documents del padró de manera immediata. L'Espai Municipal d'Atenció a les Persones, l'EMAP, ha posat en marxa un nou punt d'autoservei que permet obtenir documents del padró municipal sense fer cua ni esperar atenció presencial. A través del terminal es poden imprimir volants i certificats de convivència individuals i històrics, i per fer el tràmit només cal identificar-se amb el DNI o el NIE, seleccionar el document desitjat i recollir-lo directament en paper. El terminal també permet demanar cita per altres tràmits municipals i consultar informació com el tauler d'anuncis o les últimes notícies de la ciutat. I atenció, perquè la nit del 23 al 24 de juliol es farà un nou tractament fitosanitari amb insecticida a l'arbrat de la ciutat, i per aquest motiu es recomana tancar les finestres i, sempre en la mesura que sigui possible, tancar finestres i no deixar els animals a les terrasses en els carrers Coïn, Doctor Ignasi Barraquer, Joventut, Màlaga, La Muntanyeta, Riera Basté, Lluís Companys, Assemblea de Catalunya, carrer Barcelona, Josep Mariages, Avinguda 11 de setembre, 3 d'abril i carrer Ginesta. Podeu consultar l'avís complet amb les localitzacions concretes a l'apartat d'avisos de la web de l'Ajuntament a www.santboi.cat. I les tres onades de calor i la manca de pluges d'aquest inici d'estiu han fet disminuir notablement la presència de mosquits a Catalunya. Tot i que la primavera plujosa feia preveure una temporada complicada, les altes temperatures i l'evaporació ràpida dels fons d'aigua han dificultat la reproducció d'aquests insectes. Carles Aranda és el responsable del Servei de Control de Mosquits i investigador del Centre de Recerca en Sanitat Animal de Barcelona, i ha explicat al Dies de Ràdio els motius d'aquest descens de la població de mosquits.
1: Els mosquits, per poder ser-hi, abans han estat larves. Aquestes larves són aquàtiques. I què necessiten? Doncs necessiten aigua estancada i una temperatura prou elevada. Què ha passat aquest any? Doncs que vam començar amb molta pluja, gener, febrer, març, abril, però més o menys des del maig no plou, com a mínim al Baix Llobregat i també a molts altres llocs. Clar, en no haver plogut, hi ha tots aquells petits llocs de cria que hi han dispersos per tot arreu que podien produir mosquit tigre, malgrat haver-hi prou temperatura com perquè es desenvolupin, com que hi ha poca aigua, doncs tenim menys mosquits.
0: Les tres zones de calor en què hem estat aquest estiu i la manca de pluges de les darreres setmanes han fet caure el nombre de mosquits a Catalunya a uns nivells que no es veuen des dels anys de la sequera.

0: I avancem l'agenda ara de setembre perquè aquest any ens espera una primera setmana de setembre que serà especial, perquè enguany se celebra el 50è aniversari de la històrica Diada del 76 a Sant Boi. El 9 de setembre a Plaça Catalunya tornarà a ser el punt de referència amb un acte commemoratiu a partir de les 6 de la tarda. El 10 de setembre el Festival Altaveu prepara un concert commemoratiu homenatge a la nova cançó.
1: Sant Boi, 50 aniversari de la Diada, concert especial amb Lluís Gavaldà, David Carabent, els Amics de les Arts, Greta i Musca, Maria Hein, entre molts altres.
2: Enguany el Festival Altaveu té una sensibilitat, un significat especial, perquè cau justament en les dates de commemoració del 50 aniversari de l'11 de setembre del 76. Tindrem un concert molt especial la nit del dia 10.
1: Artistes de dues generacions reivindicant la generació primordial, la dels anys 70, conviuran i faran una revisió del repertori. Crec que faran una aproximació a aquell repertori i ens donaran també cançons que entronquen una mica amb aquest missatge actual que volem donar.
0: Doncs sí, com ens explicaven el director del festival, el Víctor Partido, i l'alcaldessa de la ciutat, la Lluïsa Moret, en aquesta ocasió tan especial es reunirà un planter de luxe que fusiona la trajectòria de noms consagrats amb el nou panorama musical. Artistes de la talla d'Ismael Serrano, Greta i Muixca, David Carabent o els Amics de les Arts, entre d'altres, pujaran a l'escenari per oferir un repertori únic. I el dia 11 de setembre, com sempre, al matí tindrà lloc l'ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova, però a la tarda hi haurà l'acte institucional de Catalunya aquest any amb una col·laboració santboiana molt especial.
3: Sant Boi continuarà sent l'epicentre de la història, perquè en el gran acte, ja sabeu que de l'11 de setembre que es celebra el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, que és el gran acte de commemoració d'arreu, i que en aquest acte sempre es canta i cantem i compartim el nostre himne nacional dels Saladors. Enguany, la coral encarregada d'aquest acte serà la Coral Renaixença. Celebrarem el 50 aniversari de la Coral Renaixença amb un absolut protagonisme que el mereixen.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I els esports novetats de la Unió Esportiva Santboiana i els Bellbandits tanquen la temporada amb un nou campionat. En l'àmbit local, la Unió Esportiva Santboiana ha anunciat les sortides de més jugadors. Jordi Jorba, Pedro Soto i Unai Fernández no continuaran al club el proper curs. A més, us recordem que el xilè Ricardo Guata Cortés és el nou entrenador del primer equip masculí de cara a l'any 2026-2027. Arriba procedent de l'estat francès xilè i va formar part de l'estaf tècnic que va classificar la seva selecció nacional, el Condorès, per al Mundial de França del 2023. I també la secció d'handbol platja de l'handbol cooperativa Sant Boi ha sortit campió del torneig de Mataró. En l'última jornada del Tour Català, el primer equip femení s'ha imposat a la Roca i ha sumat la primera posició de la temporada després de diversos subcampionats. D'altra banda, el juvenil masculí ha quedat en tercera posició i així ens ho explica l'Aitor Landauro, l'entrenador i impulsor dels Bellbandits.
5: Nos vamos con muy buenas sensaciones. El femenino consigue una primera posición espectacular con un torneo impecable como casi todos. Torneo muy importante porque es el clasificatorio del torneo nacional de Vilanova el año que viene. Aparte creo que es un chute de potencia y de ganas para campeonatos de España. Y después tenemos al juvenil masculino que también hizo un torneazo quedando en tercera posición. Y por último el cadete masculino jugó un torneo paralelo también en Mataró de balonmano playa en el cual quedaron terceros. Entonces, los tres equipos que han participado han hecho podio y, bueno, sobre todo, felicitar a las chicas, que ha sido un torneo impecable y una perfecta manera de acabar el Tour Catalán.
0: Així, els santboians tanca la temporada del Tour Català amb un subcampionat tant del primer equip masculí com del femení. Ara, els Bellbandits tancaran l'any d'handbol platja amb els campionats d'Espanya, on el sènior masculí viatjarà a Cantàbria a jugar directament la fase final després de quedar al top 4 a l'Arena Mil de Vilanova, mentre que el sènior femení jugarà la fase prèvia i estarà al torneig nacional per segona temporada consecutiva.
5: Vamos a campeonatos de España del 30 de julio al 2 de agosto. El serio masculino se ha clasificado directamente a la fase final al quedar top 4 en el torneo nacional de Vilanova. Y las chicas se han clasificado por puntuación del Tour Español y han entrado en fase grupos previa. Hemos conseguido esa plaza y es la primera vez después de 4 años que lo hacen los dos seniors. Entonces tenemos muchísimas ganas. Es la mejor manera de cerrar la temporada de balonmano playa.
0: amb això acabem els informatius d'avui, dimecres 22 de juliol. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i, com sempre, la programació especial d'estiu continua aquí a Ràdio Sant Boi.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial de totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Potser ara mateix us esteu preguntant què fem aquí un 22 de juliol, quan normalment els col·laboradors de Ràdio Sant Boi solíem no venir durant els dos mesos d'estiu. Nosaltres també ens ho preguntem, la veritat, perquè aquestes alçades de l'estiu nosaltres ja ens veiem a alguna platja de les Maldives, estirats a la sorra, amb un mojito, o ben fresquets en alguna muntanya, però resulta que ens tocava fer programa i no hem pogut marxar enlloc. Que no tinguem pasta per anar enlloc, això tampoc vol dir res, no, Sergi? No hi ha tingut res a veure.
1: No, res a veure.
0: Res a veure. Però bé, ja que ens toca treballar, hem pensat que també em marderíem a la persona que tan amablement ens va preguntar si teníem alguna cosa per aquest dia, el nostre tècnic, el Dani Teruel. Així que, Dani, avui no te'n salves de participar en Llibres i Punt. Hola, què tal?
2: Què tal? Bona tarda. Doncs és molt curiós, no?, aquesta escena, a més perquè estem com a la posició habitual, sempre jo a l'altre cantó de la peixera, que sempre us estic mirant com si no sé quina cara faig, potser jutjo o estic concentrat, però sí, sí, em fa il·lusió participar.
1: I avui m'he posat una mica més de cara a tu, perquè normalment no et miro perquè dic, deu estar fent que no amb el cap.
0: No, això no va bé, això no,
1: això
0: va,
1: no
0: bé.
1: Va bé.
0: A veure, bromes a banda, hem pensat que els últims programes que vam fer van ser lecturistes, els vam gravar llum de l'estudi, i per tant, doncs, el tancament de temporada és veritat que va ser una mica estrany. Així que volem aprofitar avui per fer una mica de repassada sobre tot el que hem fet aquest any, com ha anat la temporada, i també, com que tenim en Dani aquí els controls, també voldrem que participi una mica d'aquest balanç. I comencem, doncs, parlant una mica d'això, d'aquesta segona temporada sencera que hem fet a Ràdio Sant Boi, no? Perquè, si no em vaig errada, Sergi, vam començar aquí a Ràdio Sant Boi fent com una mitja temporada, després sí que en vam fer una sencera de setembre a juny, i aquesta és la segona sencera que fem, no?
1: Sí, sí, sí, no? Les coses van com van.
0: Sí, vam començar així a mitges, però segona temporada que fem, 21 programes en total. Quina valoració tu en fas, Sergi, de la temporada?
1: Home, jo molt bona. És una temporada que hem anat una miqueta més enllà, i dic més enllà, vull dir de veritat, perquè hem gravat programes fora. Ha sigut la temporada, crec jo, de lecturistes. Hem fet treballar menys el Dani del que hauria tocat, perquè, clar, hem fet aquest projecte de gravar episodis amb el nostre equip, lluny de Ràdio Sant Boi. Sempre diem, a l'inici d'aquests programes, estem a tants quilòmetres de Ràdio Sant Boi, perquè al final també s'emet aquí. I res, molt content de l'experiència, perquè crec que ens hem sortit prou bé. Això podem valorar, el Dani també pot valorar si sonem bé quan estem lluny de l'estudi. I també una altra cosa que m'agradaria destacar d'aquesta temporada és que crec que és la primera que hem començat a portar convidats que no havíem tingut un contacte previ abans, un contacte gaire estret, diguem, no? En general portem amiguetes, allò que feia el Buenafuente sempre que feia, començava un programa nou, portava tots els seus amics a parlar. I clar, hi ha quanta gent del sector del llibre que nosaltres coneixíem i que ens era relativament fàcil contactar amb ells i portar-los a parlar dels seus temes o dels temes que nosaltres ens interessaven, però, diguéssim, amb algú que en sap. I aquest any ens hem atrevit, diguem, per primera vegada a dir, escolta, ens agradaria molt tenir tal persona que no hi hem tingut un contacte previ, però puc tenir el contacte de manera més o menys fàcil i a veure si s'animaria a venir. I jo crec que no ha anat malament.
0: O sigui, se'ns ha acabat l'agenda, no?,
1: sí,
0: de contactes.
1: No, en realitat no, però per no repetir-nos tant...
0: No m'hi havia fixat, jo, que bueno, això havia sigut així aquesta temporada.
1: Soc el productor i feia els contactes.
0: Els contactes.
1: Tinc el mòbil ple de contactes de gent, però ara tinc més gent a l'agenda perquè... Perquè sí, ens hem atrevit... o gent que, per exemple, com el Cesc Freixas, que vam tenir aquí a l'estudi, que no hi teníem un contacte a través del món dels llibres, però sí que teníem un contacte amb ell a través de la Xeta, i clar, jo estic en un grup de Telegram amb ell i li vaig proposar, de seguida va dir que sí.
0: Quins contactes, Sergi?
1: Clar, és que
0: la gent es pensarà que tens aquí allò que diuen, no? Quina és la persona més famosa que tens al mòbil?
1: No m'ho facis
0: dir.
1: Jo
0: no ho sé, jo no ho sé. No
1: m'ho facis dir que m'apedreguen.
0: Tu, Dani, com ens has vist? Això que deia en Sergi de Siso. Evidentment, no sonem tan bé com quan estem amb tu aquí a l'estudi, per suposat.
2: Com en
0: però...
2: feu la pilota? Sí.
1: Home,
0: home, t'hem de cuidar.
1: Si no, ens baixes el micro. Sí.
2: I sempre ho dic, que em paguen, per això. Vull dir, em paguen millor o pitjor, però em paguen. O sigui, no patiu, que sempre que em paguin, aquí estaré. No, respecte a la temporada, jo us comentaré un parell de coses. La primera, que abans de començar a fer el programa amb vosaltres, i quan se'm va presentar la idea, vaig començar a treballar aquí, almenys en aquesta posició, jo pensava un programa sobre literatura, llibres, cultura... El primer que em venia a la ment era entrevistar autors i autores, que és una cosa que feu, però no només feu això. O sigui, crec que teniu la capacitat de dir el llibre, els llibres, van més enllà de qui els escriu o dels personatges o d'alguna història. traductors, per exemple. No m'havia imaginat mai que una entrevista d'una hora pràcticament sencera a un traductor o una traductora tingués tanta història darrere, que traduir un llibre no fos només el fet de la traducció, posar-se amb l'ordinador, a corregir ortografia, per exemple, o a buscar la manera de passar d'un llenguatge a un altre, sinó que aquesta persona no només està traduint el llibre, sinó que porta anys, per no dir algun segur, tota la seva vida, empapant-se de la història de algú que va escriure la literatura russa el 1960 i li apassionava tant veure algunes persones que s'han assegut en aquesta taula, els hi apassionava tant el que feien que dic, ostres, que curiós, no? Com el fet d'escriure un llibre en un altre continent fa dècades i dècades i dècades ens pot portar a la Catalunya d'ara, el fet de traduir-ho en català, que és molt important, a tantíssima passió. I és una cosa que m'ha semblat molt guai. I per destacar un programa, crec que va haver-hi un dia, ara m'haureu de recordar els noms, que es va parlar de literatura universal. Hi havia...
0: Roger
1: Aluja i la Isabel Monsó.
2: Sí, molt interessant, sobretot el perfil que eren, ja no només com s'expressaven com a persones, sinó el perfil que eren de constantment estar investigant la història dels clàssics del més gran entre el més gran i aquesta capacitat de, amb carinyo, fer la selecció de què és el més important del que s'ha escrit en tota la història i aquesta capacitat que tenien de que aquesta selecció fos un art em va semblar increïble.
1: Sí, què et pensaves, tio? Aquí et portem gent molt crac, eh? Que no ho sembla, però...
0: T'ha sonat una mica com vostè, no sabem qui està parlant.
1: No amb nosaltres, però clar, nosaltres admirem a molta gent del món del llibre i potser no són molt coneguts, o sigui, passen pel carrer, no el reconeixen, I sembla que no són importants per això, però clar, hem tingut aquí l'estudi que em sorprèn realment que ens hagin dit que sí a venir. Aquests, precisament hi havíem tingut algun contacte, però per exemple vam tenir la Dolors Udina, que és una traductora que és espectacular, que és de les més importants que tenim en llengua catalana, i que una persona així et digui que sí a venir a la ràdio i a ser entrevistada, i que el que deies tu, no, una mica, quan veus aquesta gent parlant amb aquesta passió, i que parlen dels autors importantíssims que han traduït com si fossin de la seva família, perquè els coneixen del dret i del revés. I tu els escoltes i, clar, a nosaltres ens interessen els temes. Jo, si tu no t'has adormit escoltant aquesta gent, jo crec que té molt de mèrit.
2: Però no creus que això, no creieu que això pot passar... Ara estic fent de periodista, ja sabeu que soc periodista i no puc amagar les meves preguntes. Què passa perquè, més enllà de que pensin, ostres, una entrevista a la ràdio, ostres, llibres i punt, més enllà d'interessar-se pel projecte, hi ha una part d'estima a la lectura i als llibres en general que... si quin sigui el perfil, vinguin d'on vinguin, sempre és, si és sobre llibres, segur que estarà bé.
0: Clar, jo crec que el món de la cultura en general és molt trist, però és molt passional perquè també és molt precaritzat. Jo crec que és que la gent realment que es dedica a l'edició, a la traducció, han hagut de picar tanta pedra que per arribar on han arribat, realment t'ha d'agradar molt la teva feina i l'has de viure amb molta passió per arribar fins on ha arribat aquesta gent, no? Com el Roger i la Isabel, doncs, els dos catàlegs de literatura universal més bèsties que tenim a Catalunya segurament, no? O els traductors que hem tingut, clar, gent especialista en rus o en aquell dialecte de rus d'aquell coi de poblet d'allà al mig de l'estepa, saps? Vull dir que, clar, això... Jo, moltes vegades ho penses, no? T'expliquen cada història que dius, és que això, si no t'apassionés i t'encantés, ho haguessis deixat pel camí, no? Per tant, jo crec que al final, de vegades també aquesta gent segurament es veu immersa en altres tipus de converses i de tràmits que no són tan agradables, per tant, quan és parlar de literatura, que és la part xula que t'agrada, totes les feines tenen una part divertida i una que no, i al final jo crec que aquí venen a parlar de la que és xula, de la que els agrada.
1: Sí, jo crec que aquí podríem tenir diversos perfils i motius pels quals la gent ve aquí. El primer podria ser, senzillament, que els hi caiem bé. Jo, pobrets aquests, doncs vinga, va, anem a...
0: Alguns, més que els hi caiem bé, pobrets, no?
1: Va, vinga, anem a parlar amb aquesta gent i tal. No, perquè potser ens han escoltat i pensen que bueno, doncs no fem les coses tan malament i potser doncs, venir a tenir una conversa amb nosaltres d'algun tema, doncs està bé. També hi ha gent que ha vingut, evidentment, a fer-se promoció, que deia el Dani, no? Que no tenim amb molts autors, vull dir, en podríem tenir més, però ens agrada anar variant. Però algú a parlar del seu propi llibre, doncs li pot interessar, no? I bé, però va, altres perfils així semblants, no sabria dir, però vull dir que hi ha diversos motius. Senzillament a parlar del seu tema. Els encanta parlar del seu tema i que algú els hi doni, o sigui, no haver d'estar pensant només en la promoció i tal, perquè, per exemple, aquest programa que dèiem dels clàssics no venien a promocionar res concret, venien a parlar dels seus catàlegs pel plaer de parlar dels seus catàlegs.
0: Si haguéssim vingut ara, tindríem l'Odissea, haguéssim desgranat l'Odissea de la baix.
1: Bueno, no ens ho va dir, la Luja, no segur que ja el tenia, ja corregint, no ens ho va dir, però...
0: Sí. Bueno. No, està bé. I per mi... també el que ha estat aquesta temporada és com la temporada de la consolidació, no? Perquè, com dèiem, el primer...
1: Això t'ho dius tu, no?
0: Sí, jo crec que sí, perquè al final primer vam començar amb una mitja temporada. Bé, a no ser que quan sortim d'aquí el Dani ens digui no cal que torneu al setembre.
1: Al setembre ja no.
2: Si us plau, torneu, que hem d'omplir la graella.
1: Però només per
0: només
1: això,
0: per
1: eh?
0: Això, només ens vol per això.
2: El contrari.
0: Però, no, seria com aquella mitja temporada principal que tens així una mica de, doncs, de dubtes, després una temporada sencera i ja dius, vale, sabré fer una temporada sencera un altre cop, perquè sí que és veritat que hem tingut alguna conversa de... I ara de què parlem, no? Com aquella sensació de se'ns acaben els temes. També he de dir que l'altre dia ens vam asseure pensant quins temes podríem fer a la tardor i crec que ja tenim una llista com de 15 programes pensada. O sigui que...
1: 15 no ho sé, però fins...
2: Això és mental.
1: Fins Nadal ens aguantes
0: ja
1: aquí.
0: Ja ho tenim.
2: Jo us ho dic, que això de què parlem és un tema mental. I més quan parlem de cultura i llibres. Vosaltres, evidentment, crec que poseu molt el focus i això s'ha de valorar en fer un català. Per vosaltres es nota que és imprescindible doncs parlar d'aquesta feina, no? O totes les feines que poden haver-hi relatives a escriure o traduir un llibre a Catalunya, en català, per catalans i catalanes, que és difícil, perquè moltes vegades diu, ostres, s'està morint, i aquesta, com, aquesta veu al cap, no?, que segur que us va dient, això, se'ns van acabant els temes, o hi ha pocs, perquè estem acurant massa, al contrari, de fet, els creeu, i els podeu crear, i això suma moltíssim, i de veritat que ho valorem des de Ràdio Sant Boi, o sigui, el fet de tenir un programa en català, de cultura catalana, sobre llibres, és que és immillorable.
0: Abans deia que l'estàvem ensabonant amb ella, ens estan ensabonant a nosaltres.
2: I jo us ho he dit per activa i per passiva, avui tots els dies. Ho sabeu, que...
1: No sé si els temes s'acabaran, però potser la gent s'acabarà, perquè al final la gent que es dedica a això és finita, però és igual, perquè després podem tornar a començar la roda, perquè hauran fet coses noves i se'ls podrà entrevistar una altra vegada per un altre tema.
2: Quantes vegades heu sortit amb la sensació de podríem haver estat xerrant 4 hores?
0: Sí, moltes vegades.
1: Sí.
2: D'això es tracta.
1: Què t'ho dic jo, que portem gent molt pro, tio? Alguns tenen molta làbia, a més.
0: D'acord, doncs hem parlat una miqueta, ja ho hem deixat anar una mica. El Dani ha dit que el seu episodi preferit, o un que li va quedar com molt, era aquell de literatura universal. Tu en tens algun, Sergi?
1: Sí, a veure, jo m'he sentit molt còmode amb molts d'ells. Diré dos que hem gravat fora, no t'ho prenguis malament. Un és el d'Andorra, que crec que aquí coincidirem, però clar, és una cosa molt random que hem fet, perquè no estava previst, ni el programa pilot de lecturistes, però es va donar l'oportunitat i jo crec que va anar superbé. Vull dir que els tres editors d'Andorra, que són amics i que es coneixen perfectament, jo crec que la complicitat que tenien entre ells i el bé que es van portar i el còmodes que es van sentir també amb nosaltres i nosaltres ens vam sentir amb ells, crec que va valer molt la pena i que estic molt content de com va quedar. I tant és així que crec que és el més llarg que hem fet, que aquí a la ràdio doncs el vam deixar una horeta, però va durar una hora i mitja i perquè els vam parar. Al final vam parar perquè haguéssim pogut continuar. També em va agradar molt el que vam fer de distopies, perquè amb la Karen Madrid i l'Antoni Herrero de Cronos, que el vam fer al Còmic Barcelona, també va ser molt especial, perquè ja ens agrada que ens convidin a llocs a parlar i tal, però jo crec que ells també són molt cracs i que s'ho van preparar molt bé, i la veritat és que, hòstia, va sortir tal com m'hagués imaginat que havia de sortir aquell programa, amb tot el nerviosisme d'estar gravant davant de públic i tot això, però crec que ells ho van fer tan bé que vaig quedar molt content, i jo que teníem música ambient allà, que a vegades no et senties ni tu mateix.
0: Home, al mig de la Fira de Barcelona, sí.
1: Però que va estar molt bé, i un que vam gravar aquí, que és d'aquests que és molt distès i que m'ho vaig passar molt bé també, el que vam fer sobre la bibliofília, amb dos companys bookstagramers, que a més molt diferents, i les bromes que es van generar entre ells. Aquest va ser molt divertit, no teníem una gran profunditat, diguem, però jo crec que aquests és d'aquells que et sents bé i et sents lliure per poder dir les animalades que et passin pel cap una mica.
0: Al final l'episodi és on hi havia com complicitat, no?
1: També sí, entre la
0: gent. El d'Andorra, també el signo, realment... que ells tres fossin tres editors i tres amics, crec que es notava molt la complicitat que es donava entre ells. I jo també tinc un especial record del primer de la temporada, perquè va ser el que vam fer amb la Laura Huerga i la Núria Iceta, arran de que havíem tingut un estiu calentet amb la compra de Periscopi per part de Grup 62, no? Uh-huh. I era un tema una mica sensible, no? Perquè, a més, a la Laura l'havien trucat de no sé quants mitjans i havia dit, ens va dir com, no, no, perquè m'estan, hi ha mitjans que em segueixen, volen que segueixi anant a parlar del tema, ja m'he cansat, però vosaltres us he dit que sí. I era com, mare de Déu, quina responsabilitat. I al ser un tema sensible, que doncs, no sé, també havia anat madurant durant l'estiu i dius, ostres, doncs al setembre no sé en quin punt estarà la conversa, no? Però després va anar molt bé, la veritat, i va ser un tema com molt, molt interessant.
1: I a més el Dani ens va deixar gravar l'estudi gran aquell dia.
2: Home.
0: Aquell dia vam gravar l'estudi... Ai, no me'n recordo d'això.
2: I quan vulgueu, de nou. És difícil perquè està molt sol·licitat.
0: Home, està molt sol·licitat.
2: El tenim molt sol·licitat, però per vosaltres sempre hi ha, sí, home, sempre hi ha espai.
1: Aquests de gent de carrer, total, tampoc no...
2: No fan tantes coses.
1: No fan tantes coses.
2: Tantes hores.
1: Podem integrar-ho.
0: Un crossover un dia.
1: Una horeta de...
2: No, vosaltres feu gent de carrer i ells lliures, sí, i punt.
0: Mare Déu.
1: No, sisplau, no.
0: Ostres, no, crec que no els hi canvio.
1: I segurament ells ho farien
0: millor.
1: Jo no me'n
0: sortiria gaire bé. Sí.
1: Ho farien millor que nosaltres el que fan ells.
0: No. Això, les taules de periodista, no. No m'hi ficaré, no. Doncs això, també tenia, jo crec que aquest episodi també em va agradar molt. I ja que estem en un episodi així com d'estiu, volíem fer així una mica aquest feeling, aquesta cosa de refregit d'estiu, així que, no sé, Sergi, jo triaria per escoltar, si et sembla, un trosset de Lectoristes d'Andorra. Escoltem una estona els tres editors d'Andorra que vam entrevistar a la seu de l'editorial Trota Libros, episodi que es va emetre l'11 de juny. Escoltem-lo.
3: Sí, això duraria per bastant. Sí. Bueno, va, em sembla que ja m'heu contestat una mica abans, però a tall personal i a cadascú de vosaltres, què és el que més us agrada del vostre país?
4: Ostres,
5: què és el que més t'agrada tot de Catalunya?
4: És que triar una cosa és complicat, eh?
5: Sí. Jo diria, en general, jo m'identifico molt amb la petitesa d'Andorra, no? Una mica, o sigui, a mi el fet de formar part d'un país petit, no? On, com us hem dit abans, és com un poble, tots ens coneixem, és com una mica, jo a vegades identifico Andorra amb Hobbiton. Amb Hobbiton, és veritat.
4: Així, és positiu.
5: Sí, turons, un lloc de pau enmig d'Andorra, entre dos grans potències que han estat imperis, que han conquerit gran part del món. Andorra s'ha mantingut en pau, tranquil·la, és un lloc tranquil, petit, que mai ha tingut grans ambicions, que mai que vull dir, a mi, per exemple, ara estava pensant en un llibre que va escriure l'Oliver, de la història d'Andorra en 11 claus, no? Mm-hmm. Es diu, que parla d'això, la història d'Andorra en 11 moments claus, i sempre m'ha fet molta gràcia una anècdota que en la Guerra de Successió, per primera vegada, no? Sí, que la tinc aquí, l'historiador. Andorra va deixar enrere la seva neutralitat per pressions de la Seu d'Urgell i es va situar, però a més, amb el bàndol perdedor. I quan ja semblava...
4: Amb els austracistes catalans, que això ho sabem, no? Aquesta història, sí. Com va acabar pels austracistes.
5: I en el seu llibre explica com, quan ja semblava que la guerra anava a favor dels Borbons, els andorrans van dir, hòstia, que tindrem un problema. I la seva manera de fer les paus amb els Borbons és enviar 600 formatges, no? 600 formatges al rei. Jo amb aquesta anècdota dic, és que aquest és el meu país. Jo em sento absolutament identificat amb aquesta manera de fer tan petita.
6: No és una petitesa en aquell moment, no.
5: Això ho faria un hobby?
6: És una barbaritat.
5: Això ho faria un hobby?
1: A mi ja em perdonareu, però si comparant Andorra amb Hobbiton, ja em quadra amb lo de la venda de tabac.
5: Tabac, el bon beure, el bon menjar, no tenim platja, no tenim coses, és tot igual.
0: Doncs bé, després d'haver escoltat aquest fragment de l'episodi d'Andorra, a banda de potser el que és el nostre preferit, ja sigui com pel tema o per aquesta complicitat que es donava, respecte a temàtica, l'episodi, Sergi, que tu, per exemple, t'hagi semblat doncs, que el tema t'ha resultat més interessant, ja sigui o per com es va esdevenir la conversa o perquè tu potser hi tenies un especial interès, com van fer aquella trucada per convidar la gent a venir.
1: No, esclar, aquí et debats realment amb quin és l'episodi en què t'has sentit millor, que ha fluït més, que hi ha diverses coses a valorar. Però pensant en episodis interessants, clar, tu potser penses en els perfils més tècnics, no? Aquells que en saben tant del seu tema que realment et faran una masterclass aquí. I jo els que recordo més, doncs, precisament són aquests, no? Un ja l'hem estat comentant bastant, que és aquest de l'Isabel Monsó i el Roger Aluja, que vam parlar de clàssics, un tema que a nosaltres doncs, ens ve molt gran, i tenir dues persones que en saben tant, i després vaig pensar, els hagués preguntat tantíssimes coses més, i ens hem deixat tants temes.
0: Bueno, que deia el Dani, no? Sí. Que haguéssim pogut estar parlant 4 hores.
1: Bueno, és una gent candidata a que tornin a venir algun dia.
0: Clar, de l'Odissea.
1: Ara tenen més temes, però els clàssics són els clàssics, encara estan allà, però...
0: De fet, És que, clar, mira, m'està venint. En aquell episodi, el radar va anar d'adaptacions de clàssics al cinema i recordem que la Isabel Monsó va fer un statement èpic de l'adaptació de Frankenstein.
1: Sí, sí, sí.
0: I ara m'estan venint moltes ganes de que em diguin què tal l'Odissea.
1: Pinguin a rajar, és el que tu vols.
0: No ho sé, no ho sé, no l'he vista. Depèn de si està bé o no, no? Però, ostres, dona molt de sí, perquè has de tenir... O sigui, quan et poses a adaptar qualsevol llibre a una adaptació cinematogràfica, que no és el mateix adaptar una obra, diguem-ne, més qualsevol, que ficar-te a adaptar una Odissea. És
1: que
0: tu
1: Nolan,
0: has de pensar tres vegades, eh? Vull dir, jo no sé el Nolan que tal ho ha fet, però
2: jo
0: ara que no dona el tema.
2: Vaig aquest vespre a veure-la.
0: Sí? Què dius? Sí.
2: Sí, vaig aquest vespre, llavors al setembre, potser, si encara...
0: Has llegit l'Odissea?
2: Si encara té cua. A grec, jo vaig estudiar grec al batxillerat i m'he examinat de la selectivitat, vaig fer grec, m'encantava, tenia un professor més superpassional i vam llegir totes les obres de l'autor, almenys les més importants. L'adaptació al català, evidentment, però sí que és veritat que guanyava moltíssim el fet de llegir el llibre i tenir un professor al costat superpassional i coneixedor de la història grega. Estic segur que en veure la pel·lícula hi haurà una part de decepció, crec que és impossible que no et decepcionis en part, però aviam, té molt bona crítica, llavors, confiem.
1: Però vas aquest vespre, dius, quan acabi demà al matí la pel·lícula, que dura no sé quantes hores, enviem un WhatsApp.
2: No, m'he d'emportar tàper i tot, i... per esmorzar.
0: Per
1: dinar. Estàs pensant els àpats, és com un bol molt llarg. Bé, no em perdonaré, per exemple, no haver-li dit a la Isabel Monsó, haver-li tret aquí una declaració de quan pensava publicar alguna altra novel·la de Daphne du Maurier. Vaig preguntar per diversos autors del catàleg del Cercle de Viena i no vaig pensar preguntar-li sobre Daphne du Maurier, tio, molt malament.
0: Bé, doncs...
1: S'ha lliurat, només em publicava petits plaers d'això i avui novel·les.
0: Preguntar-hi per mail o
1: i després, bé, l'especial que vam fer de Virginia Woolf també va ser una passada amb la Dolors Udina i l'Iris Llop, que són dues cracs.
0: Sí, sí, perquè a més com que no, vam conèixer com moltes coses de la vida d'aquesta autora i crec que va ser una cosa com bilateral, no? Però vam deixar una mica de banda aquella part potser més escabrosa que tothom acaba incidint moltes vegades en la vida de Virginia Woolf, intentant després explicar tota la seva obra a través de la seva part, no? De salut mental i tal, i vam parlar molt de tota la seva etapa primerenca, no? Que al final segurament va influir més en les seves obres del que la gent es pensa, però moltes vegades s'acaba caient a l'altra banda, no? A mi aquell també em va agradar molt, i vaig aprendre molt.
1: I un altre que jo li tinc molta flaca és el que vam fer sobre la traducció del rus amb la Marta Nin, perquè jo trobo que és una traductora ja increïble. O sigui,
0: és el teu crush, la Marta Nin.
1: Bueno, traduint sí. Més enllà no ho sé, però realment és que m'encanta com tradueix. O sigui, té un feeling amb el català, perquè a més li he llegit diversos autors traduïts i cada un té la seva pròpia veu, ho trobo, i sap treure un suc a les traduccions. I a més que clar, tu no coneixes la persona que hi ha darrere el traductor, i quan la vam tenir aquí, és una persona que increïblement formada, és a dir, que en sap tantíssim, d'això que ens explicava.
2: Era un llibre en potes, aquesta persona.
1: És increïble.
2: Sobre la història russa. A mi això va semblar que la història russa no és petita.
1: No, precisament.
2: Tant en l'actualitat, i en l'actualitat fins i tot també. O sigui, la història russa a mi m'agrada i és fascinant, i tenir una persona que sigui capaç de... És que anava molt més enllà. O sigui, ja va ser un programa que en molts moments anava sobre la història política russa i de la seva població, el llenguatge, coses que s'aprenen i que espero que no s'oblidin mai.
1: No sé si va ser aquesta mitja primera temporada o ja va ser l'any passat que vam fer aquell episodi amb traductores de llengües nòrdiques, no sé si ja et teníem a tu de tècnic.
2: No, quina llàstima, perquè no el recordo.
1: No, perquè va ser brutal també. O sigui, dues cracs increïbles, dues acadèmiques que ens deixaven tan petits, de dir, hòstia, és que m'esteu deixant tan per terra de tantes coses que no sé, però acabes contentíssim de poder parlar amb gent que en sap tant, eh? És una passada.
0: A més, la Marta Nin no ens explica alguna cosa que ella havia estat, no? Molts traductors passen èpoques vivint al país del qual,
2: exacte,
0: la llengua del qual tradueixen, i que havia estat com per... no m'ho voldria inventar, però bé, després tirarem de maroteca, no passa res, de quan Gorbachev i jo pensava,
1: sí,
0: mare de Déu,
1: coses.
0: És que ja no és només que en sàpigues, és que has format part d'una època de la història molt bèstia,
1: perquè havia estat corresponsal allò,
0: una passada. Doncs sí, i com jo només potser afegiria un altre episodi que també així tirant una mica més cap a potser el que fem nosaltres, que és divulgació literària, que vam entrevistar el Marc Cerrudo, que juntament amb l'Andrea Genovar és el que porta actualment el programa La Pila a ICAT, que era hereu del mític irradiador, no? Que una altra de les coses que va passar l'estiu anterior era que de sobte l'irradiador es va acabar i no ho sabien ni ells, de fet, que estaven fent l'últim programa que els hi van dir després d'haver-lo enregistrat, molt bèstia. I de sobte, al setembre, clar, dius, ostres, entré l'irradiador, dius, tornem-hi, no? Han tret un programa cultural de la Grella. I no, apareix un altre programa cultural de literatura, de... diguem-ne, amb un esperit similar però portat per una altra gent, no? Llavors, aquesta transició, que al principi va ser ai no, Déu meu, entre l'irradiador doncs va tenir un successor, no? I, ostres, doncs el Marc Cerulo també supermajo, la veritat, a més ens el trobem a fires també, sí. Sí, sí,
1: no ens vam passar gaire amb ell,
0: no, no, però sí, al final
1: no té la culpa ell que vegin amb l'irradiador,
0: però clar, era com, ostres, explica'ns alguna cosa, no? I ens explica una mica la transició i també, doncs, com és engegar un projecte així portant a les esquenes que has de ser l'hereu de David Guzmán, que és que jo no vull això tampoc, saps? Llavors, clar, pobres xavals, ja no només era començar un projecte, sinó a més les comparacions que et facin, no? Per tant...
1: I que li feien,
0: Sí,
1: a Twitter li feien unes comparacions, sí, que no vulguis saber.
0: Tu en tens algun de preferit, Dani, dels nostres, o què?
2: Sí, potser sembla una mica fora de la línia dels que... Bueno, d'on van la resta, però...
0: No tenim línia, nosaltres.
1: Quina línia?
2: Aquell episodi amb l'Ona Falcó i l'Abel Zavalla em va tocar especialment. De fet, estava desitjant encendre el micro i xerrar. Ho estava desitjant, però ja sabeu que m'he adequat al meu rol. Vau parlar molt sobre periodisme, sobre el fet de corregir l'ús del català, o sigui, que el català estigui adequat a les publicacions periodístiques d'actualitat, fins i tot aquelles peces més treballades, i és una cosa que en publicar a diari em passa, en aquesta mateixa emissora, quan publiquem coses a xarxes, quan publiquem notícies, la realitat és que no tinc temps, i em crema moltíssim no poder dedicar-li sempre 5-10 minutets a qualsevol peça que s'hagi de publicar, ja siguin dues línies o siguin 30 pàgines, a fer-ho amb cura, a utilitzar expressions molt més treballades de la llengua catalana, doncs que el fet de llegir el que estem publicant no només sigui m'estic assabentant de la informació, sinó que a més estic llegint un text treballat, estic aprenent expressions, estic recuperant maneres d'escriure. I és una cosa que avui dia els periodistes no podem fer. No podem fer, i en algun moment, no sé quin, però ens haurem de reivindicar per tornar de nou a tenir aquest espai, com deien elles mateixes, de dir, publicar, i que als mitjans hi hagi algú que a diari tingui aquesta tasca de publicar, republicar, editar tot el que s'està publicant massivament per cuidar el català, que és una cosa que hem de fer.
0: Sí, no, aquesta immediatesa.
1: Però, Dani, tio,
0: tu has d'obrir el micro.
1: Aixeca la mà i la Laia et dona pas.
0: Vull dir...
2: Tu, dius, Sergi, són convidades massa top i entrar jo a dir la meva, doncs...
1: Però aquest tema, precisament, clar, a veure, no sé si portarem gaires periodistes més, però segur que es donarà el cas.
2: Hauríeu, perquè va ser superinteressant.
0: Ja t'interpel·larem.
1: Periodistes culturals.
0: Doncs bé, ja que hem coincidit també, doncs agafem un trosset, si et sembla, Sergi, de l'episodi de Virginia Woolf i escoltem alguna cosa sobre la seva vida. Escoltem-lo.
1: Bé, escolta, voldrem saber, evidentment, moltes coses de l'obra de l'autora, que al final és el que ens interessa, però també la volem conèixer una mica amb ella, ja que us tenim, segur que ho sabeu, la seva vida de principi a fi, o com a mínim ho sabeu més que nosaltres. Llavors, comencem pel principi de tot. Qui va ser Virginia Woolf?
7: Bueno, va ser una escriptora, ho dic en el sentit més complet del terme, perquè va escriure moltes coses al llarg de la seva vida. La coneixem sobretot com a novel·lista, però també darrerament, doncs, hem vist que s'han publicat els contes, no?, traduïts per la Marta. Per tant, tenim contes, tenim novel·les, tenim crítica literària, obres de teatre,
8: diaris,
7: cartes. Vull dir que per mi escriptora ho defineix molt bé, perquè va escriure molt.
8: I va començar molt jove a escriure,
7: Que
8: realment des de petita feia un diari a casa seva, vull dir que com que no podia anar a escola ni res, a casa es dedicava. El seu pare era un senyor molt, molt intel·lectual i molt escriptor també, que tenia una biblioteca brutal. Llavors no les deixaven ni ella ni la seva germana anar a la universitat ni a l'escola, perquè consideraven que no calia que les dones estudiessin, però sí que els hi tenia la porta de la biblioteca oberta, no? I llavors ella va llegir molt, molt desordenadament, que jo crec que això es nota molt a la seva obra posterior, no? Que no és una persona intel·lectual, No, intel·lectual sí que és, no és una persona acadèmica que ha llegit el que s'havia de llegir, sinó que ha llegit el que...
7: El que ha anat arribant, sí.
0: I seguim amb aquests, una mica aquesta repassada i anem a, al moment, que això és molt subjectiu, però al moment per tu, Sergi, més surrealista de la temporada.
1: Bueno, han passat coses, la temporada al final...
7: Que no es veuen.
1: Que no es veuen, això també té la seva gràcia, ara és moment també de treure'n alguna. Aquí.
0: La màgia de l'edició, també.
1: Sí, clar, després tu, la gent que ho escolti, doncs escolta una horeta i diu, oh, que bé, que ha quedat tot això, tot ben editat i tal, però clar, per darrere passen algunes coses. Per exemple, bueno, jo recordo un dia que tu vas marxar de l'estudi, que ja ens havia passat amb un convidat, però també vas tenir un atac de no sé què, i vas marxar, i dius, vale,
0: sí.
1: Però bueno, no era...
0: Almenys et vaig fer un senyal. Sí. Perquè...
1: Quan vaig.
0: No, perquè quan ens va passar amb un periodista cultural, que ens l'estimem moltíssim, però fa a la primera temporada, de sobte va aixecar i va marxar. I era, ara no sé si tornarà.
1: No, però estàvem fent el radar i ell ja sabia que estaríem una estona xerrant i això, i està, havia tossit o alguna cosa, va agafar i va sortir.
0: Però com...
2: Ah, em vol sonar això, eh?
1: Jo, no sé
0: quan em va passar a mi, jo m'estava mig morint aquí i tothom veia que jo estava com aguantant-me la tos. Però el Francesc es va aixecar, com molt dignament, i va marxar.
1: Era l'últim episodi d'aquella temporada que
2: sí, m'estic recordant, estic com creuant, estic com mirant caps ara. Sí, sí.
1: Potser era el primer dia que estaves amb nosaltres i el convidat per al cap, eh? Això no està mal.
2: Sí, sí, no, quina senyal.
0: A l'Ani passarà, això sempre així, aquest programa sempre així.
1: Normalment és pitjor.
2: Bona meva.
1: No, també vam tenir jo que sé, amb el Cesc Freixas, que bueno, em feia molta il·lusió que vingués, però que aquest senyor viu al Delta. I va dir, sí, jo vinc supermotivat. I bueno, doncs molt bé, quedem a una hora. I clar, no va comptar que les carreteres, doncs, a certes hores és una complicació. I va arribar molt, molt tard. Molt tard, i estan patint allà, quedant, no sabíem, enviant uns missatges o àudios des del cotxe, estic a no sé on, no sé quan, allà patint, perquè veus que...
0: Per l'Urdal.
1: Estic
0: a l'Urdal.
1: No sé per on va venir.
2: A més que l'envieu a aparcar al barri centre de Sant Boi.
1: No sé on va... Bro, va aparcar...
2: Que això sí que és un repte.
1: A l'estació, jo què sé, sí. Va... Però que vam patir aquell dia, perquè sí. Està, és que no arriba.
0: Perquè més
1: no arriba.
0: Pobre, jo diria que, clar, era com algú que et diu que viu allà a la Ràpita, tu dius... No passa res, no cal que vinguis a Sant Boi de Llobregat a gravar amb nosaltres. Un dia, ja que teníem el Lecturistes en ment, és com, ja ho trobarem, no? Però ell, no, sí que no sé quin familiar tinc per aquí, llavors aprofito el dia i ja el vaig a veure, llavors després vinc a la ràdio amb vosaltres. Se li va embolicar el dia, al final no va pujar, o sigui, va pujar exclusivament per gravar amb nosaltres, al final, saps? Que a sobre era com, va, potser et sap menys greu, no? Si ja es munta el dia per pujar... I no, que estava molt acostumat ell amb tots els seus concerts i de road trips que ha fet, em deia, no, sí. I dic,
1: sí, ja m'agrada la carretera, ja.
0: Ja m'agrada la carretera, ja.
1: Jo vaig patir aquell dia, sí. Dic, no arriba.
0: Sí, pobre.
1: Bueno, com el director frustrat la temporada passada, que jo pensava que venia de Sabadell, dic, vens de Sabadell, molt bé, i venia de Girona. Dic, aquí fem venir la gent tan tranquil·lament, però...
0: Sí.
1: Bé, altres coses que han passat, per exemple, això s'ha d'explicar, un dels lecturistes, que hi havia dues convidades, no diríem qui i tal, però nosaltres parlàvem amb una d'elles i li vam dir, li passes a l'altra les preguntes i que estigui al cas, i resulta que no li va passar.
0: Ah, vale, ja
1: i vam començar a gravar i quan ja portava un parell de preguntes o així, diu, no em sento còmode amb no, aquestes veritat. Preguntes, sí. Estava gravant, clar. Per sort, era tancat.
0: No era dels
2: de preguntàveu?
1: No, res, no diríem el que,
2: clar, perquè no
1: llavors se sabrà, però no era res especial, però clar, diguéssim, una persona molt significada en el poble i que no volia deixar malament el tagema. No?
2: Vale.
1: Històries seves, però la qüestió és que no sabia què anàvem a preguntar. Igual hagués passat igual, encara hagués tingut les preguntes, eh?
0: Sí, perquè la conversa va anar evolucionant cap allà, però bé, al final els lecturistes els fem en pobles... No, sobretot.
1: Tothom sabrà.
0: I tothom
1: sabrà. No, per sort, aquell era tancat, estàvem en una llibreria tancada, però clar, bueno, va ser molt accidentat aquell episodi. Perquè primer això, no em sento còmode, vam tornar a començar tot, després de sobte va caure no sé què per allà a la llibreria, vam parar, es van aixecar, se'n van anar.
2: Com heu evolucionat amb el projecte aquest? Perquè entenc que el primer dia, a nivell logístic, de fet de traslladar-vos i muntar-ho i mentalment ser-hi al 100%, no? Perquè no és el mateix, des del primer fins l'últim dia, com heu evolucionat?
1: Pues és que el primer va anar tan bé,
2: sí.
1: El primer va anar superbé, davant dels dubtes i tal, però no, ha anat força bé, la veritat, no... Ara ja et preocupes menys, però bueno, et preocupes menys perquè creus que sortirà, però també veus més els defectes que té, sobretot la gravació en vídeo i tal... però bé, crec que ens hem sortit prou bé, però hem descobert, per exemple, que clar, nosaltres anem amb càmera fixa i que si volguéssim fer realment videopodcast bé, en condicions, has de tenir més d'una càmera, has de controlar més
0: com aquí l'altre estudi, que hi ha dues càmeres amb càmera fixa, és complicat, sí.
1: És el que va donar el premi, que ens van donar, no va donar per dues càmeres, és el que tenim, però bueno, fem el que podem.
2: L'any que ve el torneu a guanyar i ho invertiu en una...
1: Sembla que no ho donen
0: una cosa. Crec que no cola, no.
2: Hauria.
1: Bueno, hauria.
2: Presenteu-vos amb un altre nom. Puny i llibres.
1: És un altre tipus.
0: No se nota nada.
2: Ràdio Sant Vicenç.
1: Bones idees, però bueno, ja, això de redactar el projecte costa.
0: Sí, sí.
1: I bé, una altra cosa surrealista, crec jo, que és ja l'últim, que és gravar la Badia de Montserrat. Ja. En si mateix és absolutament surrealista.
0: I com va dir la Júlia Baena, clar, estàvem a l'abadia i hi havia
1: un senyor monjo que obria la porta i tancava.
0: Que estava allà amb nosaltres i la Júlia Baena feia molta gràcia, no? Diu, hem parlat aquí de totes les preferències sexuals possibles. I no, va anar molt bé. Però és graciós parlar de tots aquests temes a dintre de l'abadia de Montserrat, la veritat, sí, molt curiós.
1: No ens han, com es diu, extracomunicat.
0: A més a més vam parlar del llibre aquell juvenil, com es diu, Guia per lesbianes a l'escola catòlica, o sí, no sé, sí, què. Sí. Era molt adient aquest llibre, la veritat.
1: Sí, en aquell moment pensaves, potser no he triat bé el tema. No, el tema va venir donat, la veritat, ens el van donar. Era interseccionalitat en la literatura infantil i juvenil. Doncs... Els temes són els que són.
2: Allà com l'habitual potser es parlava una mica fluixet, ja va bé, no? Ara tenir l'entrevista... Anto fluixet.
1: Si no ens van... Allò més, estava connectat als altaveus de la sala, si no va pagar... escolta, el senyor...
2: Qui esteu, vau sortir vius?
0: Tot bé.
1: Segurament, anava a dir una cosa que allò sí, igual sí que ens treuen de...
0: Doncs sí, a veure, cosetes d'aquestes que passen. També el desembre passat, amb aquella superpassa de grip que hi va haver, la Laia va caure un combat durant dues o tres setmanes i vam haver d'anul·lar alguns programes que fins ara encara no havíem hagut d'anul·lar cap programa, però va ser... Dani, no podem venir, no és viable i vam haver d'aplaçar. De fet, era el programa de les periodistes que el vam haver deixat pel 2026 ja.
1: Sí, sí.
0: Petites coses, no?, que han anat passant. Se t'ha acudit a tu algun altre moment surrealista que hagis dit què fan aquests, Dani?
2: Ostres, és que som un programa molt tranquil, en realitat. O sigui, vosaltres ho viviu... Clar, comparat amb el directe, és tot molt tranquil.
0: Clar,
2: de fet, una cosa que volia dir és que sou molt curosos sempre amb els convidats i les convidades, que veniu, pareu la taula amb els gots, oferiu aigua, parleu una miqueta del guió, si us ho preneu, amb la filosofia i la pedagogia que fa falta per després que surtin aquestes entrevistes cuidades, que no sigui una entrevista transaccional, llavors. Surrealista, un moment surrealista? Sí, ara que heu recordat aquests, potser l'home que va sortir de l'estudi, però... Tinc la sensació de que al contrari, de que és molt tranquil.
0: Bueno, està bé, està bé.
1: Sempre hi ha algun problema tècnic, cada dia diferent. Això està molt bé, perquè sempre no ens esperem mai què pot passar, però bueno, sempre és molt divertit, Ràdio Sant Boi.
0: Està bé, està bé. Doncs, per fer-li un homenatge a Cesc Freixas, que va venir des de la Ràpita fins a Ràdio Sant Boi només per enregistrar un Llibres i Punt, escoltarem un episodi sobre aquest programa on parlàvem, per cert, de poesia, perquè havia escrit un conjunt de poemes a Sembra Llibres i també del seu paper com a gestor cultural a la plataforma de micromecenatge de l'Aixeta. Escoltem-lo.
1: Anem una mica tard en aquest país, no ens hem despertat tard amb això de la creació de continguts, ara que hem vist que és important i que hi ha molta gent fent-ho, sembla que anem una mica tard, però esperem que això ajudi a que la llengua es normalitzi una mica.
9: També tenim el problema, almenys a Catalunya, que lluitem moltes vegades també contra nosaltres mateixos. Aquí a Catalunya hi ha el gegant de la corporació, no?, de mitjans audiovisuals, que a vegades es menja molt ràpid i crema molt ràpid els projectes, i aleshores crec que està molt bé que hi sigui, però crec que obrir altres vies, no?, per fer possible els projectes culturals en llengua catalana és molt interessant en aquest sentit, no?, per no cremar-los, per créixer a poc. Ho sabeu vosaltres, el micromecenatge continu és molt lent i has de fer, no?, has d'insistir molt, però per l'altra banda la gent que dona suport el dona durant molt de temps, no?, i vull dir que s'ha de fer molta pedagogia i s'ha d'anar, doncs, tenint clar que és una carrera, doncs, de fons, no?, en aquest sentit.
0: Doncs bé, ja, abans de passar a la nostra secció habitual de la petita pausa musical que fem sempre, com deia el Dani, no?, ens correm les coses, fem els guions i com a tal també som gent bastant crítica, no?, i sempre, doncs, volem millorar una miqueta, no? Si hi ha algunes coses doncs, que es podrien millorar de cara a la temporada vinent. No sé, Sergi, si tu tens alguna coseta o li diem al Dani que ens faci d'advocat del diable.
1: El Dani és el que ens hauria de dir que hem de millorar i a veure si aprenem.
2: Que heu de millorar, venir sí. més tots els dies.
0: Cada dia aquí. Com deies tu abans, si ens paguen, venim cada dia.
2: És el que hauríem de millorar nosaltres, també. Pagar-vos i que estiguéssiu aquí cada tarda fent això, perquè és increïble.
1: Hòstia, però m'has de pagar molt, perquè ja tinc una hipoteca per pagar, eh?
2: Vull un dia que... més, un cop a la setmana, això seria increïble. Però sé que és demanar-vos massa, a més, perquè jo no sé d'on traieu el temps per llegir.
0: Dormir segurament, jo crec.
2: Què retalleu? O sigui, és el son el que retalleu per dormir? M'ho imaginava, perquè dic, és que si no...
0: No, en part, però sempre diem, no?, que al final tothom troba estones per fer aquelles coses que li agraden. Tu, evidentment, hi ha horaris que tampoc són els nostres, al final tenim una feina bastant acotada, però hi haurà qui li agradarà, no sé, anar a ballar a salsa, hi haurà qui li agradarà anar al gimnàs, hi haurà... També nosaltres doncs, tenim les nostres estonetes d'esport i tal, però quan comences a rascar, te n'adones doncs, que aquella estoneta del transport, no?, aquella estoneta abans d'anar a dormir, aquella estoneta del cafè del matí, d'algun lloc es pot rascar sempre, jo crec.
1: Jo recomano llegir a la bici estàtica. Sempre. Jo llegeixo a la bici estàtica, és una horeta que tinc cada dia de lectura que li sumo.
0: Sí.
1: Bueno, aprofito qualsevol ocasió que tinc per llegir.
2: Multitasking, no? Al final.
1: Però hi ha gent que es posa sèries i aquestes coses a la bici, jo llegeixo. Escolta, per què no?
2: I ja pots, com estan les dues coses i...
1: Mai tant.
2: Perquè suant...
1: El que menys m'interessa és la bici. Jo vaig pedalant i...
2: És una excusa,
1: i
2: no?
1: Molt bé. Home, fer bici sense llegir, no, per mi no té cap interès.
0: Sí. Curiós aquesta afició teva.
2: Bueno, sí. No heu de millorar res, m'ho he preguntat. No heu de millorar res, ja està, ja us ho dic jo. Bueno, seguir, ja està.
0: Però crítica constructiva també està bé.
1: Vocalitzar,
0: bueno.
1: Jo sempre et dic vocalitzar, jo vocalitzo fatal, però escolta, més o menys s'entén.
2: Sí, les petites errades, no?, que a vegades hem de tallar aquí.
1: Ara fa temps que no.
2: Ara
1: fa temps que no.
2: Potser crítica constructiva, això potser una mica no, com l'autoconfiança, a dir, ostres, si teniu un superguió, teniu uns superconvidats... Us heu de creure,
0: no?
2: I moltes vegades aquestes petites errades de locució que ens passa, a la ràdio passen constantment, jo sempre m'he adonat que són molt mentals, de pensar que pot la situació, en comptes de que la realitat et pugui, que va, al contrari, o sigui, després és qüestió de tornar a començar i us ho mengeu, però ara ja fa temps que no retallem res, llavors...
0: No, ridant el temps, no?
1: Però això es pot explicar com a coses realistes. O sigui, la Laia és bona si s'equivoca continuant, això sempre ho fa, vull dir, no té cap problema, no. Si fa alguna errada així ella continua parlant, jo em solia bloquejar, em puc bloquejar perfectament si faig una errada, però aquí, bueno, va estirant. Però a mi el que em passava, i aquí sí que em quedava pilladíssim, és que se m'acudia una rèplica a la persona que estava fent i quan em tocava parlar ho havia oblidat.
2: Bolígraf, això s'ha de muntar.
1: Ja, sí, però ara me'n recordo, més, no sé si he millorat o què, o que em deixo anar més i tal, però és això, no sabia recuperar, no sabia ni dir, se m'oblidava el que havia volgut dir i no sabia recuperar la pregunta que em tocava fer. Llavors em quedava pilladíssim.
2: És molt mental.
1: Em passa el bolígraf.
0: És que m'he adonat que t'estava robant el boli, llavors dic, mira, potser té idees i no les pot apuntar per
1: culpa de la Laia.
2: Això de millorar, no robar bolígrafs, sisplau.
1: Això està bé. Ens portem de casa, que aquí la ràdio ni ens donen bolis.
2: Ens els roben.
0: Doncs bé, sempre demanem als nostres convidats que ens triïn una cançó i, evidentment, Dani, avui et tocava a tu, així que ens has de dir quina cançó has triat.
2: Doncs això sí que m'ho he pensat de les preguntes del dia d'avui. Aquesta sí que la porto bastant treballada. Aviam, per mi la música és superimportant a la meva vida i des que vaig començar a treballar aquí encara més, perquè ja sabeu que estic tot el dia no només escoltant la meva música, sinó la música dels demés, perquè estic tot el dia produint programes musicals i això em fa conèixer molta música, i per mi la qualitat més gran que té la música, no sé si esteu amb mi, és aquesta capacitat d'unir-te amb el temps. Quan vaig acabar com la meva etapa d'adolescència, tot i que segueixo sent crio, sempre ho dic, vaig tornar a connectar, que és una cosa que crec que és habitual, amb la música de la meva infància i la música de la meva família, dels meus pares. I doncs hi ha diversos grups, però concretament Juanes m'ha connectat sempre molt amb el meu pare, amb la meva mare, i és un tipus de música que, la veritat, m'estranya molt perquè no té com potser res a veure amb el meu estil de vida, amb la meva cultura, però que tinc una connexió allà amb els meus pares increïble, Hi ha diverses cançons que m'agraden, però potser M'enamora és una cançó que sempre m'ha connectat molt amb la meva família.
7: Ni en mil anys l'hagués encertat,
1: Estava pensant
0: espectacular,
1: igual.
0: Espectacular, espectacular. Molt bé. Doncs escoltem Juanes.

0: Doncs bé, com que aquest sí que serà, esperem, l'últim programa de la temporada, no sé que de nins facis venir al mes d'agost, però no hi seràs ni tu.
1: Aquí no, perquè tinc vacances. Si no, els faríeu.
2: Pobre, que compassió, que hi ha molts programes a Ràdio Sant Boi, que vingui un altre.
0: Però hem dit que al setembre sí que ens deixes tornar, no?
1: Sí. Més, si us plau, però sí.
0: Llavors, no sé si tu, Dani, tens informació sobre la nova temporada de Ràdio Sant Boi, perquè a més hem de dir, clar, el Dani està aquí amb nosaltres, però a més també el podeu sentir als informatius de Ràdio Sant Boi. No sé si fas alguna cosa més aquí a la ràdio.
1: Quina pregunta.
0: Moltíssimes, no?
1: Massa.
2: Quina cosa no fas,
0: sí, potser.
1: Els esports, també per les tardes, informatius, de tot, el que faci falta, i crec que aquest és l'esperit que ara hi ha a Ràdio Sant Boi, que són poques mans, les mans que som, fem de tot, sense queixes, i fins que rebentem. El dia que rebentem no sé què passarà, ja us demanarem ajuda i farem el que puguem, però les mans que som ara és això, o sigui, on podem sumar-nos ens hi sumem.
2: És una mica el nostre tarannà, també. No, o sigui, em sento molt identificat en això.
0: Ai, sí, d'aprendre a fer la tècnica de sol.
2: Tira fins que aguanti,
1: és
2: fins
1: que si el cos no, aguanti coses...
2: No preguntis, tira endavant.
1: Aviam, si no hi hagués passió, vosaltres això ho feu per passió, per exemple, si no hi hagués aquest punt de passió, aquest punt d'obsessió fins i tot, saludable, no tindria sentit. No tindria sentit, i per què anar a un 20% si podem anar-hi un 100, i aquest 100 és fins i tot divertit, gratificant. Aquesta és la filosofia. Tornem el 14 de setembre, llavors vosaltres m'heu de preparar un programa
2: pel 16,
1: llavors Lliures i Punt tornarà a sonar el 16. Això és el
0: que us puc dir.
2: Això vol dir que la setmana abans, que ja està tancat el programa que gravarem, tu has d'estar aquí la setmana abans també.
1: Jo fotejat, estic...
2: Escolta, tu ets jove encara per pensar en això, però jo tinc ja per pensar en infarts ja, anar a aquest ritme. Però estàs demanant molt.
1: Aviam, és que cadascú és com és. I amb les seves feines ja sabeu que aquí el que és la ràdio és passió. O sigui, ja no fa falta anar-hi, però crec que les trobades que ens trobem els col·laboradors, que estem intentant que siguin més, es veu que aquí la gent ve pel que ve, que és per passió. Per passió, perquè això, Ràdio Sant Boi va néixer d'un somni, i jo crec que entre tots, vosaltres també, el anem alimentant perquè segueixi viu, i d'això es tracta. Fins que rebentem, doncs mira, quan rebentem ja anirem al metge.
2: Jo pensava que veníem pel pica-pica. Però...
1: Que també.
0: No, sí, clarament. Al final és com una cosa molt, molt col·lectiva, no? I també nosaltres ens preguntàvem, que això no sé, com que veig que tots feu de tot, potser saps moltes coses, Dani. Ara, a més, s'ha renovat la web de Ràdio Sant Boi.
1: Correcte.
0: Nosaltres sempre pensem, Llibres i Punt, dimecres a les 9 de la nit. Però clar, es pot recuperar la web després també, no? Això... Sí. Algú a Sant Boi de Llobregat escolta un programa sobre literatura a Ràdio Sant Boi? Això ho podem saber? Tenim molta curiositat sempre.
1: Sí, clar, és una cosa que només m'heu de demanar, i les audiències digitals sí que les podem saber. És una pregunta superrecurrent. A la ràdio, les audiències en freqüència modulada no es poden, sí que es poden seguir, però això val molts calés, i això només ho fan doncs, les grans emissores. Les petites com nosaltres no podem per FM, però per audiències digitals, a més del retorn de xarxes, sí que ho podem saber, de fet, acabem i ho mirem.
0: Després parlem.
2: Ara ens deprimirem bastant. Nosaltres tenim les dades de la Spotify.
0: Ho vol saber o no ho vol saber?
2: No sé si ho vull saber. Ara, perquè pensava que diria que no es pot saber.

0: càpsules de contingut sobre els terratrèmols a Venezuela. Què té a veure amb Sant Boi? Doncs potser res, però és una qüestió de servei públic. Se'ns va proposar i ho fem. I aquest programa fa el mateix, que és un servei públic, de cuidar el català i cuidar la literatura catalana. I d'això es tracta, més enllà de la xifra.
1: Que bonito.
0: Sí, ja gremeta.
2: Al final venim perquè ens pugis la mula.
1: Ja, tio.
0: Quan vulgueu.
1: Has de parlar bé, sovint.
0: Seria un bon psicòleg.
2: Anava a dir, a més de periodista, tècnic de so, psicòleg...
1: Mira, ho vaig pensar l'altre dia, de fer una secció final, de donar, obrir el micro del tècnic i que expliqui què tal ha anat l'episodi. Mira, avui ha fallat allò, avui...
0: Va, dalt. El podria puntuar.
2: Oh!
1: Això a mi m'agradaria, eh? Això
2: apunta!
1: Valorem-ho.
0: Ho fem fora de micròfons, això sempre, amb tots.
1: Ah, però sí que al final fem la pregunta, bueno, Dani, què tal ha anat avui, valoració de l'episodi?
0: Si voleu, jo per una cosa més en aquesta ràdio, m'han morit.
1: Bueno... Però ja que estàs aquí, vull dir, estàs aquí per tancar el programa, pots obrir el micro.
0: Encantat.
1: Bueno, i escolta, que no hem parlat mai gaire amb tu, només molt vagament, però què hi ha de tu com a lector? Tu ets lector, perquè estàs aquí escoltant les nostres xapes, però no sabem si llegeixes, a part de l'Odissea i aquests clàssics grecs que ens has dit que has llegit a classe.
0: A un nivell molt llunyà de vosaltres, això us ho he d'avançar, i de qualsevol persona que pugui escoltar aquest programa. No diria que sóc un superlector. L'últim llibre que m'he llegit és un que crec que, de fet, va tenir com relativa... No sé, el vaig veure bastant a biblioteques, que és el d'Ingrata Pàtria, del Martí Domínguez, de les últimes hores d'un professor valencià fusellat al franquisme. És un llibre curtet, que està prou bé. També em vaig interessar molt, i de fet, arrel també del programa que vau fer aquí sobre la figura de Tolstoi, vaig llegir un llibre que fa i que no deixa de ser com una autobiografia i parla que ell va estar en gran part de la seva vida amb depressió, o sobretot que no tenia, que no li veia sentit a la seva vida, que és una cosa amb la que en un passat també hi ha identificat, i és un... no deixa de ser una espècie de... semblava un llibre d'autoajuda, però una història real de Tolstoi. Es diu Confessió, no el vaig trobar en català, però bé, és un dels únics llibres de Tolstoi que potser podria llegir perquè és curtet.
1: Autoajuda de Tolstoi, això és gravíssim.
2: És un nou gènere, això.
1: Segurament.
0: I ara vull que em recomaneu algun per l'estiu, per aquí de començar. Jo volia llegir des de fa molt temps Bukowski, perquè sé que és una cosa com que es va fer molt... O sigui, és un autor que s'ha fet... Se li ha donat molt ressò i tinc com la sensació, potser és falsa, de que té com una gran massa de persones interessades en Bukowski pels temes que tracta. I que és una... Potser, no ho sé, arribar a explicar-ho bé, però tinc la sensació que la figura de Bukowski o els temes que tracta els seus llibres, no, pot apropar a uns lectors, unes lectores, que en realitat no connectaran o que no arribaran en realitat a la història. Tinc aquesta sensació i no vull caure en semblar a aquestes persones. Sisplau, m'ho prendré en sèrio.
1: No l'hem llegit, Bukowski, no, jo crec... No m'ha interessat mai. A mi segurament els temes que tracta precisament no són els que m'agrada llegir en literatura, no em genera interès, i penso que ha de ser bastant dur de llegir també. I...
0: Per això m'agrada la duresa i la cruesa que...
1: Sí,
0: que
1: sí, bueno, si et va això, doncs probablement faci més per tu que per mi. Però no em genera interès i no sé.
0: Qualsevol recomanació aquest estiu, el teu llibre, de fet, me'l vull llegir.
1: Sí?
0: Que et vaig dir l'altre dia, te'l compro, i jo te'l compro encantat. I signat, sisplau.
2: Escolta, doncs ja que estem parlant d'això, mirem a veure quins llibres posem a la pila, no?, per aquest estiu. En posem algun? Som-hi.
3: Llibres i punt. Directe a la pila.
2: Doncs continuem parlant de llibres, és veritat, o sigui, és molt bona idea. Fem aquí una mica de recuperació de llibres per posar la pila aquest estiu. Clar, de Bukowski, jo no te'n podria recomanar cap. Una cosa que sempre fem és que recomanem llibres que haguem llegit, no? Sobretot. Per tant, no sé, clar, és que...
1: Menys en aquesta secció, que a la pila normalment diem llibres que volem llegir.
2: Sí, però com que hi ha com una base, no? Però, ostres, a tu se t'acudiria recomanar-li algun al Dani...
1: És que ara ens posaríem a mi...
2: Jo
1: necessito saber una mica més sobre... Bueno, ja dir un parell de coses, però sobre què li ve de gust llegir i aquestes coses, jo crec que això donaria... Aquí pel temps que ens queda, millor ho fem després, si vol, li farem una recomanació privada. Perquè, clar, jo sense conèixer-li els gustos no vull tirar-me a la piscina. I, bueno, fem la pila.
2: D'acord.
1: No? I després seguirem parlant una miqueta.
0: Som-hi.
1: Bueno, jo la pila, clar, ja n'hem parlat, però jo tinc l'Odissea allà a la pila i que ja me la vaig deixar per l'estiu pensant que tindria temps. No sé si serà el cas, perquè...
2: Però quan no sabies que hi hauria la peli, o ja ho sabies?
1: No. Ah. Bueno, no, sabia que l'editorial ens el va enviar, com ens envia...

0: van al metge universal i bé, jo abans no llegia clàssics i com aquesta gent, no sé per què ens tenen molta confiança, doncs ja m'atreveixo perquè sé que són sempre noves traduccions i llibres molt ben fets i bueno, només he llegit un clàssic grec antic d'aquests i bueno, m'he proposat deixar l'Odissea per l'estiu, però bueno, és el que deia, eh? De sobte ens han sortit un munt de coses pel setembre, un munt de llibres que hem de llegir per activitats diverses que farem i ja veurem si dona temps, però bueno, espero que sí.
1: Ja, és que el meu llibre de la pila era... És que clar, anem forts, eh? El meu llibre de la pila de l'estiu era Els Miserables, de Víctor Hugo, que va ser el meu regal de Sant Jordi. I clar, 1.400 pàgines, que dius... Bé, jo llegeixo molt a l'estiu, quan estic de vacances. 1.400 pàgines és tirar-me a la piscina. Però clar, és el que deia en Sergi, tenim una cosa a l'agost, tenim una cosa a finals de... a principis d'agost, a finals d'agost, a principis de setembre. Llavors, tenim així com un estiu de compromisos lectors. No sé molt bé si em donarà temps. I tu, Dani, de Bukowski. Tens algun llibre així que hagis vist o...
2: Sí, a classes de periodisme literari... se'm va recomanar molt, no sé si l'he llegit, suposo que sí, Madame Bovary, és un llibre que sempre l'he volgut llegir i que no trobo el moment. Suposo perquè no m'ha passat d'anar-hi a una llibreria, veure'l, perquè si l'hagués vist l'hagués comprat.
0: Mira, no l'hem llegit, no sé a què sortia un post d'Instagram que vam fer, em sembla que era llibres que jo havia llegit, que, molt famosos, que no m'havien agradat.
2: No.
0: Però no era aquest, perquè no l'he llegit. Però molta gent va posar Madame Bovary, sí, com que no, era insuportable.
2: Ostres, què dius?
0: Perquè és molt llarg i que és molt pesat. Que és, suposo que bueno, aquests francesos i tal són bastant d'això. Però la bona notícia és que surt una nova edició aquest, sí, setembre, publicat a Proa. Bueno, periòdicament deuen treure una nova edició, suposo que és traducció antiga, però serà fàcil trobar-lo a llibreries. Si tens interès, al setembre el tindràs.
2: Doncs allà ja en trobarem.
1: Jo crec que sí que hi ha gent que li hagi agradat.
0: No, sí, també, però molta gent va coincidir...
1: De fet,
0: que
1: la
0: Madame
1: nostra
0: Bovary...
1: companya Anna, jo crec. L'Anna, traduint des de Calella, jo crec que sí que li havia agradat Madame Bovary.
0: Sí, però jo t'ho dic perquè em va sorprendre tanta gent dient que no.
1: Si et ve de gust, tenim matí, sí, sí. Jo crec que sí,
0: no facis cas als nostres seguidors d'Instagram.
2: No, no.
0: Què sabran?
2: No sóc massa a les xarxes.
1: Doncs bé, després de posar uns quants llibres a la pila, tanquem temporada ara, sí?
0: Fem.
1: Doncs sí, tanquem la temporada avui. Dani, avui t'agraïm no només el suport tècnic, sinó també la teva inestimable participació al programa.
2: Gràcies a vosaltres i ens trobem al setembre.
1: I tant. Que tinguis molt bones vacances. També moltes gràcies a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. I recordeu que si ens trobeu així a faltar molt, molt, molt, molt en algun moment de l'estiu que no podeu parar de pensar en nosaltres, ens podeu trobar a totes les xarxes amb el nom d'usuari, com diem sempre, els Book Hunters. Ens retrobem al setembre.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
5: Jo crec que, pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha... molts factors, saps, que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? O, vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant... Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps, bueno, i també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé perquè ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van bé, és com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no de, vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'hi esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat super avançat. De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop. És que dius, vaig mal pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No, tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
4: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peixar els animals, ens anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent, on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem, ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
5: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat de Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura, i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política, i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia, i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps, treballant temes que si sortís a fora, saps, podria com, vull dir, no sé, saps, que és com podria estar fent mil altres coses, saps, que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps, com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys, sí, un parell d'anys, i tampoc és com, vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys, vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Avinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà, vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora, vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament a una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
6: Ja la coneixies, l'escola, però?
5: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i, joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no? Que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no, això? I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és, la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món, que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
4: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
5: Allà en Vinh mateix, que és on hi ha l'escola, pues hi ha el RISPA, que és una persona que també ens deixa pues, pues, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors pues, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors pues, tornem a l'escola, tornem a fer teoria i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica pues, tot combinat pues, ens acaba donant pues, uns coneixements com molt amplis i també molt extens, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
4: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes de Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
5: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar ni res, és això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què, si tu ho esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causes, com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si és tan lliure, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt, és que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, del que per ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com, és que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com, no, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així, és que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
4: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
5: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia, és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí doncs, tenen l'obrador, que és la Maribel, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant-ho de la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder s'està demanant un preu super, vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
4: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar a la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera. Però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, amb millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
5: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu posa al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com algú pues, que tinguin els seus dies de festa ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com amb certs valors, com més des de la urbe, pues, hi haurà coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions de la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... és també com... entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. Jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és, al final, qui s'enriqueix és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor, la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
4: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país, i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
5: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut cursos a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a lo que, pues, a lo que això, pues, més a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
4: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la Geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
5: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt també bueno, amb mi, i això de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
4: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-ne un trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: És primera hora de la tarda divendres i acabo d'arribar a Riba-roja d'Ebre. Fa no gaire estona que el camí que he fet jo també l'ha resseguit l'Adrià, nascut en aquest poble proper a la Franja el 1989. Entre setmana treballa a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, però passa tot el temps que pot al poble, on des de fa uns anys, després de veure món i a poc, ha anat muntant-se el seu propi taller de ceràmica. Com les arts marcials, la meditació i la música, la ceràmica és la seva passió, però també la seva vocació i la seva feina dins i fora de l'aula. Hereu voluntari d'una tradició tan arrelada com és la ceràmica a la Ribera d'Ebre, a pobles com Riba-roja o Miravet, reivindica el valor i tot allò que ens aporta l'art en aquests temps de sobreestimulació i desorientació. Reivindica la vigència i la necessitat dels oficis que, com ell, més joves de les Terres de l'Ebre, han recuperat per una pulsió que els ve de l'ànima.
5: M'he criat aquí al poble, vora el riu, i des de petit jo he tingut la sort de que aquí tenim una aula d'art, i també gràcies a l'aula d'art i a la família, el suport familiar, vaig entendre de petit que l'art era un camí de vida. L'art i la cultura formen part de lo que ens fa humans, no? I és algo que és una aposta per a la vida. I tant jo com altres amics i companys d'aquí de la zona amb aquesta sensibilitat, doncs és bonic i és un luxe que haguéssim pogut viure i tirar cap endavant d'això, no? Jo vaig fer batxillerat artístic a Reus, vaig ser dels primers en fer el batxillerat artístic allà a Reus, i després vaig anar a Barcelona a fer Belles Arts. Quan estava acabant, estava una mica perdut, no? 20 i pocs anys, estàs una mica de crisis vitals, i me'n vaig anar a Bilbao. Vaig anar a Bilbao, a acabar la carrera, i allí vaig prendre contacte amb la ceràmica. Per tant, quan vaig tornar un altre cop cap a Barcelona, em vaig apuntar a la Llotja, i després de fer Belles Arts vaig fer ceràmica artística allà a la Llotja, vaig tenir un taller a Consell de Cent amb altres companys. Després, bueno, vaig estar fent diverses feines, però després vaig acabar treballant a Aparato, que és una empresa bastant important de disseny i de ceràmica, i em va donar una perspectiva del món real, no? De com és una empresa, com funciona, i tota aquesta part artesanal. Jo venia d'una visió potser més artística, i bueno, m'ha pogut donar la fusió entre l'art i l'artesania. Quan ja vaig marxar de Barcelona, al cap de res ja vaig començar a Tarragona, a l'Escola d'Art i Disseny, com a professor de dibuix, de pintura, d'anàlisis de l'art, i també ara, des de fa poc, també estic començant a fer classes de ceràmica, que és el meu somni i és el que a mi m'apassiona. I a nivell artístic, últimament no he estat tant fent exposicions i coses d'aquestes, més fa uns anys sí que em vaig estar fent més, però en l'última dècada vaig estar més centrat en la música, com a cantautor, Després també vaig tenir una banda, vam aconseguir gravar alguns discos, però bueno, la vida dona moltes voltes i després de la pandèmia doncs vaig anar centrant-me més en tot el tema de professor, de docència, que m'està donant molt aprenentatge també cap a l'art i cap a acompanyar, no?, totes aquestes noves generacions, no?, per demostrar això, que de l'art se pot viure, que l'art és algo que ens fa vius, que genera cultura i genera un benefici social, no? En tota aquesta situació de marxar de Barcelona vaig plantejar-me de muntar-me un taller aquí al poble i vaig tenir la sort de que l'antiga peixateria de Maiaia estava buida i mira, aquí tinc el taller al carrer Major davant de la plaça de l'Ajuntament del poble i aquí treballo les meves històries, les meves investigacions i aprenentatges i obert a que vinguin altres artistes i altres companys a fer col·laboracions.
6: Quan vas obrir el local?
5: El taller, clar, el taller l'he anat fent. Al final el taller és una inversió molt gran que jo no tenia per fer-la de cop. Per tant, és algo que he anat fent, diguem-ne, doncs, amb els últims 6 anys i des de fa ja 2 anys ja tinc el forn, ja ho tinc tot. I ara ja el tinc ja bastant en producció i aprofito sobretot els estius, Setmana Santa, el Nadal, alguns caps de setmana doncs, per anar fent els meus projectes. Aquest és el meu santuari.
4: Tradicions com la de la ceràmica, que porten amb si uns costums i uns coneixements pràctics útils, que usen el que tenen a l'abast, com la terra, l'argila o la cendra, no es poden deixar perdre per l'Adrià.
5: El riu, no? El nostre riu és com ha sigut quasi sempre fins que van haver les preses, ha sigut l'autopista, no?, de la península Ibèrica, ha sigut un territori d'intercanvi, de comunicació, de coneixements, de mercaderies. Jo de petit, pues, evidentment, no?, com molts de la zona, pues, sabíem que a Miravet hi havia ceràmica i ens fascinava, però et dic, va ser quan vaig estar a Bilbao que vaig connectar amb allò perquè vaig tenir l'oportunitat, no?, de dir, vaig a fer aquesta ceràmica que treballa al torn, com havia vist, no?, aquí a la Ribera. I després, investigant, doncs, vas coneixent aquesta història i aquesta tradició, no?, perquè aquí s'ha viscut sempre associat al camp. El riu ha sigut el nostre mestre i el nostre sustent i sobretot dels nostres avantpassats, no? I per què hi ha ceràmica aquí? O per què els grans llocs ceramistes són, no?, la Bisbal de l'Empordà o són Miravet? Doncs, evidentment, perquè no és unes condicions per poder-ho fer. Tradicionalment, la gent treballava amb els materials que tenia al lloc, no? I aquí, doncs, a la muntanya, tenim una terra calcària, resistent, i al riu, amb les riuades, hi havia una terra plàstica, no? A Miravet, les famílies artesanals tenien unes piscines als afores en què el que feien era barrejar la terra de la muntanya amb la terra de les riuades i tenia aquesta terra, al final, plàstica per poder treballar. Aquí al poble no hi havia tant la tradició artesanal de recipients, però sí que hi havia una indústria molt potent fins fa 100 anys de teules i de maons, no? Tu vas de tot aquell costat, hi ha un fort teuler i per la muntanya hi ha altres forts teulers, també altres construccions de pedra en sec com fort d'oli de ginebre. I bueno, tot això m'ha anat fent descobrir, m'ha fent entendre una cosa, que és que ja des del principi vaig voler treballar també amb les terres locals, recuperar aquesta part de la tradició i entendre, no?, com els nostres avantpassats vivien. Suposo que per una idea també una mica romàntica i una mica boja que tenim a vegades els artistes, no?, que pensem, bueno, ara vivim en un món digitalitzat i estem molt còmodes, però mai se sap què pot passar. Jo pensava, ostres, la nostra generació, si perdem el coneixement dels oficis dels nostres avantpassats, que és un problema molt gran. Crec que la nostra generació tenim també un punt de responsabilitat de no perdre l'humà davant d'aquest món digital, que lo digital té coses molt bones i molt positives, però dependrà del nostre ús. I crec que la tradició, pues, tampoc l'hem d'oblidar, no? En aquestes últimes dècades potser hi ha hagut unes idees de que la tradició és dolenta. No es pot generalitzar amb les coses, no? Per molt que en el passat s'hagin fet coses que veient-ho des dels ulls d'ara es veiem com a dolents, hem d'entendre que cosa s'ha viscut en el seu moment, no? I la gent sempre a nivell d'artesanal i artístic ha viscut com ha pogut i crec que és bonic poder-ho recuperar, no?, com altres companys que han recuperat oficis també d'aquí del territori. Doncs, amb el tema de la ceràmica també és important.
4: Per a l'Adrià, l'èxit no s'ha d'associar inequívocament a la fama, als beneficis econòmics i les grans produccions. L'art, diu, no és una forma tancada, no hi ha uns cànons establerts sobre com viure'l. Tal com pensa, ell combina l'art cap endins amb l'art cap enfora, sempre amb els límits difusos i deconstruïts entre art i artesania i posant en valor el privilegi i la responsabilitat d'oferir els seus coneixements als seus alumnes de l'Escola d'Art i Disseny.
5: El fet d'ensenyar art o ensenyar disciplines artístiques o fins i tot ensenyar artesania, jo crec que és molt enriquidor pels alumnes, però per mi, a nivell personal, és superenriquidor, és molt creatiu. Jo com a professor, com a docent, perquè estic tot el dia doncs, com aquell taller, resolent dubtes, resolent problemes. Al taller potser els dubtes són meus i els problemes són de les meves peces, però aquí, allí a l'escola doncs, són els projectes dels alumnes. He estat uns anys fent classes de pintura mural, i la pintura, és el dibuix, ha sigut la meva disciplina principal des de petit. No és a lo que me dedico, però és a lo que porto en mi, i m'agrada molt acompanyar, sobretot també perquè veus que són noies i nois de 18, 19, 20, 20 i pocs anys, no?, que s'estan buscant, s'estan trobant, i per mi l'art és una manera d'autoconeixement. L'art és una... gairebé una meditació activa, i t'ajuda a reflexionar, t'ajuda a conèixer, a saber qui ets, i crec que és molt bo això per als estudiants. La vida després donarà moltes voltes i vés a saber què et portarà, no? però crec que l'ensenyança artística és molt bona, ja dic, per als alumnes i per al propi professor.
4: Treballar amb la ceràmica és establir una relació íntima i de profund coneixement amb el fang, un ritual que sempre és el mateix però que mai dona un resultat idèntic. L'Adrià ens ensenya el seu procés. El deixem fer. Treu les eines de tall del fang i pasta el fang.
5: Al final és jugar entre l'art i l'artesania, no? Peces com aquestes són utilitàries totalment, però són úniques. La primera part sempre és amassar. Això els japonesos diuen, s'ha de fer mil vegades. Ara no cal tant perquè la pasta ja ve prensada, ja ve preparada a l'indústria, però a mi m'agrada fer-ho perquè li dones una forma. Li estàs donant el fang de memòria, com l'aigua. Comprovem que estigui perfecte, que no tingui bombolles ni res. Vale?
4: Som-hi. Cap al torn, amb aigua i una esponjeta per anar treballant.
5: El primer que fem és picar el pastó aquí al mig i centrar-lo, i hem de fotre canya. ¿Vale? El primer ara el que hem de fer és pujar i baixar el fang. ¿Vale? Sempre les mans mullades, i el que fem és fer força per pujar el fang. ¿Vale? I després el que fem és lo baixem. ¿Vale? Un cop tenim ja més o menys centrat, fem el forat al mig. Vale. Baixar cap a baix.
4: A partir d'aquí, cada peça, la seva utilitat, forma i estètica, és una decisió lliure, però que s'ha d'executar amb claredat. Últimament, l'Adrià crea la peça perfecta i li dona la unicitat que de naturalesa ja té la ceràmica. Les vol fer tornar a aquest estat a través de l'estètica. L'atzar final, diu, no el pots controlar.
5: A mi m'interessa molt, com que també m'he mogut en ambients quan estava a Barcelona de meditació, de creixement personal, doncs aquest, i també les arts marcials japoneses que he practicat m'han donat molts aquests valors de crear alguna cosa però no identificar-te i poder-ho destruir, com aquesta idea del mandala tibetà, no? De que una tècnica espectacular, una presència espectacular, i quan has acabat ho desfas, no? Per mi el torn és una meditació activa, me calma, me dona serenor i me fa estar en l'ara, i una reflexió que em dona la vida, el riu i la natura, és que a la natura no existeix la simetria, no existeix la línia recta, no és una construcció i una creació humana. I clar, doncs amb el torn a mi el que m'agrada és buscar aquesta perfecció tècnica i de domini, que és el que m'ha ensenyat l'artesania també, però com que no existeix aquesta perfecció, realment és una il·lusió buscar-la. Un cop he fet la peça més perfecta per al nivell que tinc, doncs és després desfer-la. I si una peça està feta a mà, no amaguis que està feta a mà, no vulguis borrar les marques dels dits perquè està demostrant que és algo manufacturat, no és algo industrial, no? I per això m'agrada molt aquesta idea de trencar la simetria, de tornar-li, no? O, parlant del torn, retornar un altre cop a una mica de naturalesa en aquesta peça perfecta i simètrica, no? I per això jugo molt amb la deformació.
4: I com sona la ceràmica?
5: Aquestes simplement se'ls ha de ficar l'esmalt. Aquí simplement ja... La ceràmica, quan surt del forn,
7: ja sona més així.
5: Tu toques i ha de sonar com una campana, no?
8: Això és que està cuit i no té esquerdes.
5: Vale? Quan te lança sona diferent.
8: Vale, però aquestes són massisses,
5: vale? Té un so molt més agut. I això és la manera de comprovar, vale, no té cap esquerda, no té cap història, això ja ho puc manipular, ho tinc guardat perquè no li caigui la pols, i en el moment en què vulgui decorar-ho, que ho tingui suficients peces per després emplenar un forn, les esmalto i fico l'enfornades.
4: Au, cap al forn.
5: Vale, i aquí tenim el forn amb aquesta capacitat, aquí vaig ficar-hi una placa i aniríem vestint, construïm l'arquitectura per enfornar les peces, per sort de la cosa que el forn és elèctric i no m'he de preocupar pel tema del gas.
4: Un altre ritual, el forn. Ni poca ceràmica per optimitzar la despesa, ni massa per garantir-la.
5: És el que moltes vegades la gent no entén, no? Per això crec que és bo ensenyar-ho, perquè després la gent entén de dir, vale, per començar necessites una tècnica que trigues anys a aprendre, no? Després necessites una esplaga i una infraestructura i uns materials que val diner i també costa temps a aconseguir. Tu has invertit també diners per aprendre, per això no sol temps i voluntat i tal, no? Però després el tema de la fornada, en qualsevol moment del procés te poden sortir esquerdes, se te'n pot anar a la merda, te pot fallar alguna cosa, et pot sortir una tara, no? I per a que la peça sobrevisca al final és llarga. Jo quan treballava en indústria els encàrrecs mínim 2 setmanes. És que mínim necessito 2 setmanes perquè s'ha de fer la peça, s'ha de secar, l'he de polir o retornejar, s'ha d'acabar de secar del tot, s'ha de coure. La cuita ja és un dia. Després s'ha d'esmaltar, s'ha de preparar l'esmalt i esmaltar. Tornes a coure un altre dia i amb el secat ja passa una setmana.
4: Com l'esport, la natura, la lectura o qualsevol mena d'activitat ociosa i enriquidora, l'Adrià diu que l'art, si no és que sempre ho ha estat, ha esdevingut una forma d'evasió i alhora de presència, de silenci i, en tot cas, so interior, cura i resistència.
5: Per mi, dins del taller, estar en silenci i treballar és com una meditació activa. El torn és una eina que gira constantment, no? I té un punt d'hipnosis, per qui li veu, i té també un altre punt de que has d'estar centrat. Has d'estar amb l'ara aquí, perquè tu al torn el que fas és fiques fan i els centres. Ostres, si t'hi fixes, ara mateix han augmentat molt, no? Aficions com l'esport, com la sortida a la natura, com les arts, no? Perquè al final tot això ens acaba donant algo molt semblant, que és aquests moments de presència d'ara i aquí, cadascú amb el que li funciona. Hi ha gent que és més mental, hi ha gent que és més emocional, hi ha gent que és més física, cadascú ha de trobar el seu camí i se veu com cada cop la gent necessitem parar, necessitem el silenci, necessitem la reconnexió perquè estem imbuïts d'estímuls, no? Si pensem en els nostres avis, quantes imatges, o en els nostres besavis, no? Quantes imatges i impressions veien en el seu dia a dia. I clar, doncs l'art és per això també aquest punt de resistència en aquest món i de que ens dona... És algo molt humà, no? L'art és algo que fem el ser humà i crec que ens dona humanitat, no? Per això crec que és tan important i en aquest moment ara tan dispers, hòstia, és que és més necessari, per això hi ha una necessitat de tanta gent. I és bonic perquè les xarxes socials que ens demostren que tothom pot mostrar el seu art, tothom pot mostrar les seves inquietuds, les seves passions, i això que ens porta, doncs, que, bueno, podem crear art i vendre'l, però també pots fer classes, ensenyar a altres persones, no? Com comentàvem, ensenyar l'art també és viure de l'art, no? No s'ha de desprestigiar. Hem de deixar de banda que l'èxit artístic sol és aquell que acaba sent famós i cobrant molts diners. L'èxit, per qui té aquesta concepció d'èxit, no? O sigui, aviam, s'ha de totalment replantejar-te. Sentir-te lliure i fer el que vols a la teva vida, jo crec que és el gran èxit. L'art és algo que va mutant i al final reflecteix el sentit de cada moment. no? Ara mateix pues, estem en un món molt dispers i podem trobar des d'obres molt treballades basades en la tradició i en una excel·lència tècnica i en una idea espectacular, i podem trobar bromes estètiques, no? Com un plàtan enganxat a la paret, no? És, al final tot forma part d'aquest nihilisme, no? Com deia Nietzsche, del món aquest en què vivim, davant d'aquest abisme l'art és una oportunitat de resistència, no? Davant d'aquest nihilisme podem decidir, com alguns autors tormentats, no puc aguantar la vida, no? Pinto i tal, però m'acabo suïcidant, o no, treure una oportunitat i dic, no, a través de l'art anem a intentar crear aquest món millor, aquesta manera de compartir aquests valors, i començant també molt per un mateix, no? És, ja ho sabien a l'oracle de Delfos, no? Home, coneix-te a tu mateix i coneixeràs el món. L'art i l'artesania ens dona als creadors espais i moments de silenci, espais i moments d'introspecció, i crec que això és molt important en el món contemporani en el que vivim, no? Ho veiem com artesanies com la ceràmica estan molt de moda. Per què? Jo crec que perquè la gent necessita terra, necessita tocar terra, necessita calmar-se. Estem tot el dia amb la pantalla, amb lo digital, no? Amb aquesta cosa, amb aquesta realitat virtual, amb aquesta realitat imaginada, i al final que necessitem? Tocar de peus a terra, el tacte, la natura, no? Necessitem això, i l'art és una oportunitat, no? Jo ho entenc com una resistència íntima, no? Cap a aquest abisme contemporani que pot tenir coses molt bones, però també

0: abans eren 5 anys, després van passar a ser 3 anys, ara són 2 anys. Clar, cada cop tenim més temps perquè la gent se formi i acabi en un ofici. En 2 anys és molt complicat que tinguis una base per tu poder tirar, però moltes vegades el que convidem és, i el que intentem explicar als alumnes, és dir, l'art és un camí de vida. Tota la vida has d'estar aprenent, perquè l'art t'ensenya flexibilitat mental, t'ensenya adaptar-te als canvis de la vida, t'ensenya a pensar en l'opció A, B, C, D, Z, no? No tenir unes orelles de burro davant, no? Pensament creatiu, pensament lateral, no? Que se'n diu moltes vegades. Per això l'art és bo per la creació, però és bo per a la vida i per tots els terrenys.
1: La ceràmica és aquest fil prim que encara connecta el passat amb el present. El saber fer existeix, es practica i es valora. L'artesania és una forma de cultura viva, corporal, heretada, però perquè continuï viva no n'hi ha prou en fotografiar-la o visitar-la. Cal valorar-la, invertir-hi i formar-hi gent, tal com ho fa l'Adrià.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.